0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller i mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar doncs, als gegants, en aquest cas sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració, no com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
2: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno,
3: al final, la boca orella, no?
2: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027, per tant realment és com anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
2: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
2: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, i per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements en aquest cas no estan, doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses, doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs, vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
2: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de

0: diu l'Aleix, que semblen bipolars, encara que només s'està menys tenint.
1: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és lo antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
0: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
1: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
2: Així que de moment no és
1: res. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
0: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
1: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un canti per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions

0: d'altres països que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar, que això sempre ho hem dit, ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis, però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera.

0: els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Teniu ganes de seguir cantant o què?

0: Doncs bé, estem altre cop amb vosaltres. Avui la sèrie Se m'escapa tot lloro tindrà com a títol La visita al podòleg, amb el capítol 33. La Nuri serà la Fino, Nuri Pujol, en Genaro, Joan Madrid, el Quico, la Nuri Pujol, narrador Sova de Romans, i el doctor Peu Podòleg, el Jordi Maset, i la senyora, la Núria Lozano. Hi ha una senyora, també. Recordem, doncs, en aquest moment, el capítol anterior, que el Genaro, com la Filó, es queixaven de mal de peus, que es feien molt de mal. Ens preguntem, doncs, si eren les sabates o és que el podòleg hi pot fer alguna cosa. Anem a esbrinar-ho. El Quico crida des de dins de la casa.
1: Ai, els meus peus! Ai, els meus peus!
0: Discuteixen si el mal és culpa de les sabates noves.
2: Eren d'oferta a Can Serra. O pot ser és que els ossos se s'han mogut.
0: La Filó intenta posar-se aigua amb sal, però el Quico vol banyar-se al cubell. Decideixen que això no ho soluciona, una palangana. Cal anar al podòleg. L'endemà, a la consulta, hi ha un silenci sepulcral. El Genaro està assegut a una butaca blanca, amb els peus descalços a l'aire. El doctor Peu els observa amb una lupa com si busqués petroli. La Filó espera a la cadira del costat, patint pel que diran. El Quico és a la gàbia a sobre una tauleta.
2: Escolti, doctor, no em miri els peus amb aquesta cara, que em sembla que estigui inspeccionant les runes d'Empúries. Són peus de persona, no una obra d'en Tàpies.
3: Senyor Genaro, jo no mirava la forma, mirava el color. Vostè no té uns peus, vostè té dues pomes al forn. Què carai ha fet a Barcelona?
2: Què vol que féssim? Anàvem al Liceu i la Filó es va entossudir que jo havia de portar aquelles sabates de xarol que em va regalar la seva tieta pel casament del nebot. Unes sabates que em tenen més anys que el teatre mateix i que són més estretes que el passadís d'un avió de baix cost.
4: Genaro, no exageris. Anaves molt elegant. Un home no pot anar a veure l'òpera amb unes bambes de jugada al pàdel.
2: Elegant, doctor! Jo no caminava, jo feia equilibris sobre el dolor. Cada vegada que l'orquestra feia un fortissimo, jo fotia un xisclet, la gent es pensava que era el tenor que s'havia emocionat. Va haver-hi un moment, al segon acte, que vaig pensar, si ara hi hagués un incendi, jo em quedo aquí. I que em vinguin a buscar els bombers, que per córrer no estic.
3: Li dol aquí?
2: Ai, coi, perdó, doctor. M'ha tocat el nervi de la cartera. Miri si em dol, que m'ha semblat veure a la moreneta fent-me senyals des de dalt de l'armari.
1: Ai, doctor! Genaro, quina tifa! Quina tifa de sabates!
3: El lloro té raó. Això que porta vostè no és un peu, és un conflicte bèl·lic. Té el galindó dret demanant la independència i el peu esquerre que vol presentar una denúncia als drets humans. Com s'ho ha fet per caminar 3 hores per les Rambles?
2: Amb la fe, doctor, amb la fe. I perquè la Filó em deia, somriu, Genaro, que ens miren. I jo somreia, sí. Però per dins m'estava recordant de tota la genealogia de la tieta de les sabates. Escolti, m'hauria de tallar algun tros, perquè si m'ha de cobrar per centímetre de peu, gairebé que em surt més a compte que me'ls canvi per uns de plàstic.
3: No cal tallar res, home. Però m'haurà de portar unes plantilles i unes sabates de pell de xai de les que fan nyic, nyic, però no mossega.
2: Pell de xai? I quan val la broma, que jo sóc pensionista, eh? No el propietari del CaixaBank.
1: Paga, Genaro! Paga i calla!
2: I tu calla, que com el doctor busqui pell d'ocell per fer les plantilles, et quedaràs sense plomes, en un tres i no res.
0: I aquí és on la Filo treu el caràcter, perquè ja se sap que a Can Genaro la pesseta es mira en lupa, i més si ve de la butxaca de comuna.
4: Veiem, doctor. Fem números.
3: Doncs miri, senyora Filo, entre les plantilles a mida, amb escuma de memòria, el tractament de quiropòdia per treure aquests calls que semblen banyes de cargol i les sabates especials de pell de xai amb sola de balancí, la broma pujarà a uns 480 euros.
0: La Filo es queda blanca, agafant-se la bossa de mà com si fos un salvavides.
4: 480? Escolti, doctor, que m'ha dit el preu d'arreglar els peus del Genaro o m'està venent una plaça de pàrquing a la Vall d'Hebron?
2: 480 pavos! Però si per aquest preu em compro un ruc i que em porti a Colliver a tot arreu. Doctor, que jo només volia que em tragués el mal, no que em buidés el compte corrent.
4: Escolti, senyor Peu, 480 euros són moltes dotzenes d'ous i molts quilos de lluç. Amb aquests diners el Genaro i jo ens tornem a Liceu, però a la fila zero i amb un massatgista particular cada un.
3: Senyora, la salut no té preu. Pensi que el seu marit té els peus que semblen una paret de pedra seca. O hi posant remei, o el proper dia haurà d'anar a l'òpera amb cadira de rodes.
4: Escolta, Genaro, ara que ho penso, aquelles sabates de xarol de la tieta, no podries anar al sabater d'aquells de barri? En tenim al costat de Can, sí, i que hi posin una falca. O potser si et tallo les ungles jo mateixa, amb les tisores del pollastre, ens estalviarem la meitat?
2: Amb les tisores del pollastre, Filo! Per l'amor de Déu, que l'última vegada que vas tallar el pollastre el vaig deixar que semblava que hagués passat per una trituradora de paper. Jo vull les plantilles.
1: Quina tafuta canyaria! I Filo, deixa els calés. Paga la festa! Brrr.
4: I tu calla, pollastre de colors, que com haguem de pagar això, aquest mes tu no menges pinso de luxe, menges crostes de pa sec i aigua de l'aixeta.
3: Llavors què fem? Faig l'encàrrec?
4: Faci, faci. Però escolti, doctor, no ens podria fer un descompte de jubilats del Liceu? O si li porto el lloro perquè li digui les hores, no ens podria treure l'IVA?
2: Filo, per favor, que es faran fora a cop de peu. I a mi em fa mal.
0: La Filo surt de la consulta del doctor Peu amb cara desencaixada, agafant el tiquet de la reserva de les plantilles com si fos una sentència del Suprem. El Genaro camina amb compte encara descalç i amb les sabates de xarol sota el braç per no embrutar-se els mitjons.
4: 480 euros, Genaro. Això és un atracament amb armada. I tot per culpa de la teva mania de voler semblar un marquès al Liceu.
2: Però, Filo, si va ser tu que em va dir que amb les bambes semblava un repartidor de votar.
1: Calla-te, canyo! Paga el pato! Paga el pato!
4: Callaràs d'una vegada, tros de pluma.
0: En aquell moment la Filo s'ensopega amb el pareigüer de l'entrada. La porta de la gàbia, que no estava ben tancada per les presses, s'obre de bat a bat. El Quico, veient la llibertat, surt volant com un projectil verd cap al mig de la sala d'espera, on hi ha altres tres pacients.
2: Quico, torna aquí, tros d'animal!
0: El Quico aterrant sobre el cap d'una senyora molt estirada que espera el seu torn.
1: Mira quina perruca! Sembla un niu de cigonya. Uapa, uapa!
5: aquest bitxo de sobre. Doctor, seguretat!
4: Quico, vine amb la mama. No li piquis la laca, que et quedaràs enganxat.
0: El Quico, emocionat pel xou, vola cap al taulell de recepció. Allà hi ha una col·lecció de maquetes de peus de plàstic que el doctor Peu utilitza per explicar les deformitats. El lloro amb el bec comença a tirar-les a terra una per una.
1: Gols! Gols! Gols del Barça! Bum, bum, bum!
2: Ai, ai, quin marbre m'he fet! No, si ja me la fotré, ja. Ai, els meus peus! Quico, que ens faran pagar el mobiliari. Doctor, no apunti això a la factura, eh?
0: El doctor Peu surt de la consulta, veu el panorama de maquetes de peus estampades per terra i la senyora amb la perruca desfeta i el Gennaro lliscant amb mitjón.
3: Però què carai passa aquí? Senyor Gennaro, el seu lloro m'ha decapitat el model de peu pla. Això són 100 euros més.
0: Agafant el Quico pel coll amb una traça de caçadora experta i ficant-lo a la gàbia de cop.
4: S'ha acabat. S'ha acabat, Gennaro. Agafa les sabates i corre.
2: Però, Filo, que vaig amb mitjons per a la plaça Lluís Companys.
4: Millor. Així no gastem sola. Corre, que si ens quedem un minut més, el doctor Peu ens cobrarà fins i tot per l'aire que respirem.
1: Adéu, doctor. Visca el seu. Visca Catalunya.
0: A casa, la Filo obre la porta i entra vermella com un tomàquet i esbufegant, encara amb la gàbia del Quico a la mà. Darrere seu, el Gennaro entra arrossegant els peus, literalment amb mitjons, un d'ells amb un forat al dit gros, i les sabates de xerol penjades al coll pels cordons, com si fos un càstig diví.
2: Oh, oh, aleluia! He arribat viu, Filo. Si hagués hagut de caminar 100 metres més, m'haurien hagut de recollir amb una espàtula.
4: No et queixis tant, Gennaro, que gairebé ens hem hagut d'escapar pel terrat per culpa del teu lloro. 100 euros més per un peu de plàstic. Si hagués sabut que un peu de plàstic valia tant, m'hauria fet podòloga en comptes de casar-me amb tu.
1: Poca vergonya! Poca vergonya! Gennaro, quina fila!
2: Tu calla, que avui dorms tapat amb una flassada de llana perquè no vegis ni la llum de la lluna.
0: El Gennaro s'ajup amb molta dificultat i treu de sota el sofà unes sabatilles de quadres, velles, peludes, amb la sola gastada i una forma que s'adapta perfectament a les seves misèries anatòmiques. Se les posa amb una lentitud quasi religiosa.
2: Ah, ai, això sí que és vida. Això no és pell de xai del doctor Peu, Filó. Això és com si uns angelets em fessin pessigolles a la planta dels peus. Que carai d'òpera! Ni quina punyeta! El millor bel canto és el silenci del meu galindo quan toca el borrissol d'aquestes sabatilles.
0: La Filó asseient-se al seu costat i traient-se les seves sabates de taló amb un gest d'alleujament.
4: Doncs sí, Gennaro, t'haig de donar la raó. Al Liceu s'hi ha d'anar. Però potser la propera vegada hi anirem amb ràdio des del sofà. Que la cultura és molt cara, però els nostres peus són patrimoni de la humanitat.
2: Escolta, Filo, ara que hi penso, amb els 480...

0: un morrió.
1: Fes el que vulguis, Pilo, però a mi, d'aquestes sabatilles de quadres, no m'hi treu ni la Guàrdia Urbana.

L'església estarà oberta de 10 del matí a 9 del vespre. L'aigua, l'activitat infantil i el zumba protagonitzen la tarda d'avui a la Festa Major de Tordera. La plaça de la Concòrdia i voltants acullen una programació per a tota la família. I valoracions positives de l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, va tenir lloc aquest dissabte de 6 a 8 del vespre i va tenir una assistència de una quinzena de persones. En esports, l'espectacle i el bon ambient regnen a la cursa de bicicletes, el primer gran acte esportiu de la Festa Major. La cursa ciclista d'aquestes festes populars que ha donat tret de sortida a les activitats esportives de la celebració amb èxit rotund, reunint més de 200 participants en una jornada on l'ambient festiu ha sigut el gran protagonista.

0: I pel que fa al temps, avui a Tordera, ara mateix a 26 graus, tindrem un dia ennuvolat, això sí, amb cap previsió de pluja. La pluja que arribaria cap a finals de setmana, encaixant segurament amb dies claus en la programació de festa major aquí a Tordera. Avui, per això, dilluns, tindrem un dia calor, seguirà la calor, tot i això baixaran una miqueta les temperatures a mínimes de 23 i màximes de 32. Això sí, el dia estarà marcat, com comentem, pels núvols des de primera hora del matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Tots els dilluns a les 6 de la tarda, munta-t'ho bé com ho han fet els alumnes de l'Institut Lluís Companys amb els seus treballs de recerca. Els dilluns a Ràdio Tordera a la tarda, munta-t'ho bé.

0: Bona tarda, benvinguts al programa El Món de Tu Bé, aquest dilluns, dia 17 d'agost. Avui és El Món de Tu Bé, que ja, com sabem, són aquests programes que fem per conèixer els treballs de recerca dels joves de Tordera i també conèixer la seva personalitat, els seus gustos, els seus projectes. Molt bé, avui trenquem una mica motlles, perquè ni és un treball de recerca de batxillerat, ni és una noia de Tordera, ni ho farem en dos dies, que normalment fem un dia de contingut de treball i un altre dia per explicar el que dèiem, la personalitat, els projectes, els gustos. Avui trenquem motlles. Estem preparades la Clàudia Icart. Hola, Clàudia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I la Dolors Pinatelli per començar aquest Muntatuber. I és que avui tenim de convidada a la Cèlia Oladell. Hola, Cèlia.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Tu ets de Tordera?
1: No, jo no soc de Tordera.
0: Tu has fet el TDR?
1: No, tampoc l'he fet.
0: I bé, vindràs un sol dia i ens explicaràs el teu treball i ens explicaràs també els teus projectes, el que t'agrada fer, per què has fet el treball que has fet i els teus gustos, tot només en un dia. Bé, ho expliquem. La Cèlia no és de Breda, és de Breda, no és de Tordera, però ha estat uns quants mesos a Tordera, ha estat uns quants mesos aquí a la ràdio i ha estat, potser l'hem anat presentant o potser l'heu vist en fotos, ha estat fent del Muntatuber el control alguns dies.
1: Sí, sí, efectivament.
0: Molt bé. La Cèlia porta el seu treball de quart d'ESO, i és un treball molt interessant que val la pena conèixer-lo. O sigui, els TDRs solen estar molt bé, però aquest treball de quart d'ESO que tu vas fer també és molt interessant, com podrem escoltar d'aquí uns moments. Bé, el tema són els gossos de guàrdia i defensa.
1: Sí.
0: Sí. No fa massa aquí a Tordera, que hi va haver aquella demostració de forces de seguretat, sí, i tot. Hi va haver una exhibició de gossos.
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: Bé, potser no coneixíem ben bé quina funció tenen, ni per què els ensinistren, ni en què ajuden. I avui tu ens portes el teu treball que justament parla d'això, dels gossos de guàrdia i defensa. Vas triar aquest treball per què?
1: Bé,
0: aquest tema, vaja.
1: Aquest tema va ser, pues, des de ben petita m'agraden els gossos i la policia. Vam primer pensar en ser veterinària, però després vaig dir no, perquè si a mi no m'agrada que me punxin amb agulles ni...
0: Imagina't punxar els animals,
1: clar,
0: no?
1: Clar, és això, jo no sabria punxar un animal, i menys el tema de tot el tema, si ets veterinària, tenir que sacrificar un animal. Jo ho passo molt malament. Quan vaig tenir que sacrificar el primer gos que tenia, m'ho vaig passar molt malament. Jo no sabria sacrificar cap gos ni cap animal. I bé, pues, investigant i això, pues, al cap del temps dels anys, investigant amb ma mare, vam trobar les diferents unitats canines que hi havia de la policia local. I em vaig centrar a buscar més informació de tot el tema de gossos policies, de defensa, de seguretat, tot el que hi hagués de gossos.
0: És un tema poc conegut, no? Perquè sí que ho veus a les pel·lícules, però penses que és molt pel·liculero, això, que realment els gossos, bé, alguna funció fan, però no sembla que passi gaire una mica decorativa. I, en canvi, en el teu treball veurem que sí, que fan,
1: sí,
0: molta,
1: sí,
0: feina.
1: I les pel·lícules, és el que diem, tampoc és que hi hagi tantes pel·lícules del tema aquest en concret, perquè sí, tu veus pel·lícules on, sí, el gos és de militar, dins de la unitat canina de militar, però és un tros, no és tota la pel·li com sencera d'aquell tema.
0: Ja, és no se centren en la feina del gos, sinó que és un complement,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I tu t'has centrat en la feina del gos.
1: Sí.
0: Sí, molt bé. Comences una mica amb la història del gos i la seva relació amb les persones. Si vas molt endarrere, gossos, però un moment, si anem cap a la prehistòria, no? Gossos amb les funcions que fan ara no devien existir.
1: No, eren el típic llop de la prehistòria, que era molt més gran que el llop normal d'ara.
0: Era més gros?
1: Sí, era molt més gros.
0: Sí?
1: O sigui, el llop ha anat evolucionant i, com el gos, el llop...
0: I s'ha encongit.
1: Sí, o sigui, el gos en veritat és una altra raça de llop. O sigui, el llop es va quedar també en un punt, però ja va haver-hi llops que es van anar com evolucionant i es van anar convertint en gossos i, pues, vulguis o no, han anat sortint amb les persones com som, hem anat fent invents amb les races i això.
0: Sí, segur,
1: i al final,
0: perquè
1: vam aconseguir crear races, però tot va ser cosa de l'humà, el tema de les races. Si no, seria, pues, el que serà el llop, el loche, que el loago, que es diu que és 90% llop i un 10% de gos.
0: Sí?
1: És un llop, que tu quan el veus és un llop, però en veritat és un gos.
0: És un gos, sí. Bé, doncs sí, és veritat, arrel de, no sé, com han anat evolucionant, també s'han com diversificat molt les races, s'han diversificat molt les funcions que fan, no?
1: Sí, perquè jo què sé, tu busques un pastor alemán d'ara i amb un pastor alemán de la Primera Guerra Civil alemán i no tenen res a veure, o sigui, qui te demostra que l'humà ha anat evolucionant també les mateixes races.
0: Tu et sembla que des de la Primera Guerra Civil... Mundial, que fa poc més de 100 anys hi ha hagut canvis, amb
1: Si tu busques races de la Primera Guerra Mundial, un pastor alemán de la Primera Guerra Mundial amb un pastor alemán d'ara, veuràs que ha evolucionat, però sí ha evolucionat per bé, perquè és més gran, és més maco i tot el que tu vulguis, però sí que hi ha una evolució força gran.
0: Perquè s'ha seleccionat molt.
1: Sí, s'ha anat tocant genèticament, també, anar fent barreges fins que han trobat el punt bo del gos.
0: El que coneixem ara, sí, no? El pastor alemán que coneixem ara. O sigui que, si mires, doncs, com, de fet, una mica tot, no? Tot ha evolucionat des de la prehistòria
1: Sí, exacte.
0: Perquè també m'imagino que altres animals domèstics també deu haver passat el mateix, sí, no? Sí, que es deu haver anat fent seleccions, amb tot, no? Amb les vaques, amb els porcs i en tot, a obtenir el que...
1: El tema felí. Tots els temes felins, era al principi solament n'hi havia un, que era el dientes de sable, que el diuen, el dents de sable aquell.
0: Només n'hi havia un?
1: Era la prehistòria com l'animal més perillós d'aquell moment.
0: Ah, sí?
1: El llop i aquest, perquè
0: i aquest
1: era... Ah. Sí, és que és el de, si t'has vist, els nens que hauran vist Ice Age, això, sabran, el dientes de sable, en Diego, que és el dientes de sable. Ara podria ser el lleó, el jaguar, el tigre...
0: La pantera, el gat...
1: D'un sol animal han sortit diferents evolucions.
0: Sí, esclar. Doncs mira, això tampoc ho sabia. Hi havia menys espècies a partir d'aquestes, doncs...
1: Han anat sortint coses.
0: Sí, han anat sortint coses. Bé, el gos... com dèiem, havia començat sent llop. Per quin motiu es va començar a relacionar amb les persones?
1: Perquè la prehistòria que van començar a fer va ser agafar llops, pues, domesticar-los amb la carn que ells caçaven, pues, a poc anar-se fent amic del llop, guanyant confiança amb el llop, i pues, quan es van donar compte que era fàcil de domesticar amb menjar i això, i es feien amics, que també costava el seu, perquè hi ha llops que són desconfiats de sempre com qualsevol gos.
0: Clar.
1: Van aconseguir fer-los domèstics i pues, el que feien era, jo, a vegades, el tema de pues, en domestico tres, me n'emporto dos per caçar i que un es quedi vigilant la cova on vivien o que fos on vivissin ells.
0: Li van veure una utilitat, li van veure la utilitat de vigilant, de guardià, d'amic potser també,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I en lloc de menjar-se'l, no?
1: Sí.
0: Van dir, mira, el farem, li donarem feina, i el van anar convertint, doncs, de mica en mica, amb el gos que nosaltres coneixem. I els gossos, això que dèiem, no? Les persones van començar a utilitzar els gossos per a les funcions que volia, però els gossos també es van començar a fer com... a tenir un vincle amb els seus amos, no?
1: Sí, és un dels animals que tenen un vincle més potent, que diuen més... com més amb les persones, tenen un vincle molt fort amb les persones quan s'ajunten amb... Quan tu agafes un gos, aquell gos ja té un vincle amb tu. Si tu el tractes bé, ja tindrà un vincle amb tu. Si el tractes malament, també seguirà tenint aquell vincle, però
0: negatiu.
1: Sí.
0: Llavors el vincle serà, doncs, també inclourà una por, un rebuig, el que sigui.
1: Sí.
0: Bé, en algun moment... es va pensar que també els gossos podien fer funcions a la policia, no? I es van crear les unitats canines.
1: Sí.
0: Ens expliques què és una unitat canina?
1: Bé, una unitat canina és la policia local, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, també socorristes, la UME, que és el de rescat de gossos dels bombers, també hi ha...
0: Els bombers també tenen gossos?
1: Sí, hi ha els gossos, també, però la UME és la que està entrenant els gossos per el que va passar, per exemple, de Venezuela, tot el tema de...
0: Sí, dels terratrèmols.
1: Sí, de Madrid van anar cap allà a ajudar, i és la UME, que és dels temes de terratrèmols, la Guàrdia Civil per explosius, armes, calés, diners, tot el que sigui. Nacional... Pues com el mateix que els Mossos d'Esquadra. Això no és Mossos d'Esquadra, és més o menys el mateix, perquè és tota intervenció i per manifestacions i això. I local és més de detecció d'estupefacents, de drogues i aquestes coses.
0: Sí. Els gossos de policies poden fer diverses tasques, no?
1: Sí.
0: Tasques d'intervenció, de detecció, de salvament i recerca i gossos que treballen amb la policia científica. Això és el que expliques sí. en el teu treball. Els d'intervenció què farien?
1: Els d'intervenció són els de protecció de persones, de localització, bueno, més o menys seria com més el tema de la Policia Nacional, el que tema protecció, els que ajuden a buscar quan algú es perd o alguna cosa, però seria més, quan algú es perd per algun lloc d'alguna ciutat o alguna cosa, doncs són aquests els que ajuden a buscar. Per boscos i tot aquest tema ja tens els de salvament i recerca.
0: És un altre, sí. Descrius també els gossos detectors. Hi ha detectors de diferents coses, no? D'estupefaents, d'explosius, d'armes de foc i de diners, també.
1: Sí.
0: Doncs expliques una mica, per exemple, els d'estupefaents, com treballen, com funcionen.
1: Bueno, aquests solen ser races com el belga, el pastor belga malinois, el pastor holandès, belga, o sigui, l'holandès que és com el malinois però d'Holanda, que el pastor alemany, també solen fer servir a vegades algun border collie per la intel·ligència que tenen i la velocitat que tenen, cockers també per la velocitat que agafen i això amb l'olfacte i amb la velocitat que ells ja tenen de passió a l'hora de caminar i això,
0: sí?
1: Solen fer servir aquests perquè solen tenir i el pastor alemany i el malinois i tant com aquests dos i el border collie també a vegades es solen fer servir més per la intel·ligència que tenen
0: sí,
1: perquè
0: o sigui...
1: el malinois és un dels més intel·ligents del món, o sigui,
0: sí?
1: És el gos més intel·ligent.
0: No, més
1: el malinois, el pastor belga malinois, és el gos més intel·ligent del món, ara mateix,
0: sí?
1: I es sol fer servir per això.
0: O sigui que les característiques són forces diferents d'una raça a l'altra, no?
1: Sí,
0: les característiques dels gossos.
1: Sí.
0: I bé, els de detectors d'estupefaents, per exemple, com els fan treballar?
1: Bueno, això jo ho he vist en pràctica, també ho vaig veure en alguna festa major i això, que, pues, per exemple, a l'estació de Girona, deixen anar el gos i el gos el que fa és el gos ja no fa falta que li digui el caní que busquin, el guia que busqui i això, perquè el gos el que és per ell és simplement, és joc, ell va buscar, ell sap que si troba alguna cosa ha de marcar i quan el guia pues, o el vegi que està marcant i això pararà la persona i, però encara que no sigui el pararà i el que farà després és donar-li com la seva joguina, alguna cosa com per donar-li el joc, com vulguem dir, has fet bé la feina, doncs el que t'has guanyat és jugar. O sigui, aquests
0: tens gossos, un premi, no?
1: Sí, aquests gossos que fan és... No és per ells no és feina, per ells és joc, simplement és jugar. Jo vaig aquí i vinc a jugar. I això que si trobo això o busco això i ho
0: tindré
1: trobo,
0: un premi.
1: Tindré un premi que serà joc, és joc.
0: Sí, sí. O sigui que l'entrenen, però com una cosa lúdica pel gos, no?
1: Sí.
0: En el cas dels detectors d'explosius seria similar, no?
1: Sí, perquè el que fan és deixar anar... Van al gos amb el d'explosius. El gos primer detecta, si el gos dona el visto bueno, que te tumba al terra, t'ho marca, o simplement, és que no lladren, simplement es queden quiets parats, s'assenten, o tombats al terra, marquen, i després si donen el visto, el que fa el guia canina, aquell gos, és quan arriba el d'explosius, abans que arribi el d'explosius, quan va cap allà el d'explosius, el que és el tècnic d'explosius i el que està preparat per això, doncs el guia canina el crida i torna a fer el mateix, joc amb el gos perquè va fer bé la feina i té el premi aquest de jugar.
0: Sí. Treballen així, no?
1: Sí.
0: I què més? També hi ha els que busquen persones. Això també ho hem vist a vegades quan no, hi ha algun desaparegut o així.
1: Sí.
0: I com ho fan això? Si fan olorar alguna peça de la persona?
1: Sí, els de rescat de persones solen tenir... Bueno, a vegades que no fa falta ni que tinguin d'això de persona. Si s'ha perdut la persona per al bosc o algun lloc així en concret, sí, que li donen una peça de roba o que sigui, que tingui l'olor d'aquella persona i
0: sí?
1: El gos ja simplement de buscar aquella olor amb l'olfacte que tenen, ell ja buscarà amb totes les olors que pot anar trobant, ell solament a la que trobi aquella olor ja s'entra en aquella olor. O sigui, ell pot tenir moltíssimes olors al seu voltant, però com que ell ha olorat aquella cosa que el seu guia li ha donat, que és de la persona que ha desaparegut, i solament s'entrarà a buscar aquella olor. No s'entrarà en les altres olors. És això. I sí que després... Però això és quan es perden pel bosc, per algun lloc així. Si és en tema rescat d'edificis, el gos ja està entrenat per buscar l'olor de persones. El
0: persones
1: gos ja va
0: en
1: buscar,
0: general, no?
1: Sí, busca persones, animals, el que tingui que buscar el gos.
0: Sí.
1: I ell li dona l'ordre i el bosc el que fa és... Doncs jo vaig a fer la meva feina de buscar i sé que si ho trobo tindré jo un altre cop, que és el premi.
0: Cèlia, no... Ho expliquem perquè no ho podem ensenyar, però ja has posat tot de fotos així, dels gossos fent la seva tasca, no? Veiem un aquí que està olorant una maleta possiblement perquè hi ha dintre droga, no? Veiem un altre que està fent aquest, a veure, ens ho expliques?
1: Quin, aquest?
0: Aquest.
1: Aquest d'aquí està buscant, està acostant-se en el que creuen que hi ha l'explosiu, i el gos va marcar cap allà l'explosiu. Però també marca. És que a distància, per si de cas.
0: Sí, sí, sí. I aquí tenim aquests que busquen persones i ho comentaves també, que ara hem vist també reportatges d'extrèmols a Venezuela, sí, sí, a Colòmbia, sí. I la feina d'aquests gossos allà és molt important, sí, no? Perquè sí. Poden olorar a un ja a sota de les, sí, sota les pedres.
1: En el de Venezuela, per exemple, hi van a l'UME de Madrid, que és la unitat canina d'allà dels bombers, de rescats i això, de persones que van anar cap allà a ajudar i pues, van trobar... Jo el segueixo, bueno, m'he investigat i això ja el segueixo i sé que tenen com 3 gossos,
0: sí.
1: I es van emportar, no es van emportar el més petit, però amb els 2 que tenen van trobar forces persones.
0: En van trobant, sí, o sigui, van treballar i van ajudar molt aquests gossos de la UME. Tens una altra feina que els hi donen en els gossos, que és la d'intervenció i defensa. Com actuen en aquest cas?
1: Aquests solen ser més per tema militar, tema Mossos d'Esquadra, a vegades, per alguna cosa, però solen ser més tema militar, més per quan hi ha algun robatori o alguna cosa així més extrema de robatoris. Pues, el que fa, si arriba la Guàrdia Civil o la Policia Nacional... arriben amb la unitat canina o els hi posen el morrió que tenen de portar el gos, que no els hi permet mossegar, i en vez de mossegar el que fan és anar a xocar amb la persona.
0: Ah, sí?
1: Sí, si no dispara, o sigui, quan és una persona que ha disparat o alguna cosa o ha fet mal a algú, el gos va sense morrió i que l'enganxi i el tira a terra.
0: Ja està, sí.
1: Però quan no ha fet res, no sé, un robatori...
0: Van amb el morrió.
1: Sí, van amb el morrió perquè... solen ser pastors alemans, pastors belgues, que ja tenen, o a vegades fins i tot un rottweiler, però que ja tenen, ja són un gos que...
0: Agressiu.
1: No agressius. Agressiu no, el simple fet de que són ja, que estan forts i que són gossos que si te donen un cop,
0: sí,
1: te poden tirar
0: al
1: terra.
0: Ja.
1: Sí, ja et poden tirar al terra i ja està. I ja quan se't posen a sobre, encara que portin el morrió, quan comencen a lladrar, tu ja pares perquè t'acollones.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: ja et fan por.
0: Sí, i no es passen a vegades els gossos fent mal més del que toca?
1: No, perquè quan el guia els diu que deixin anar amb l'ordre, que depèn del guia, té una ordre, a vegades és deixa, suelta... no me'n recordo aquí el que em va dir a mi en...
0: Però d'alguna manera tenen eines per,
1: sí,
0: perquè el gos s'aturi.
1: Sí, amb una ordre el gos ja es para.
0: Ja es
1: deixa anar i ja està. L'agafen del collar, de l'arnès, del que sigui, per tirar-lo enrere, però quan li diuen l'ordre el deixa anar i el gos deixa anar. Ja està.
0: També s'utilitzen per mantenir l'ordre públic,
1: sí.
0: Els gossos.
1: Sí, solen ser més els Mossos d'Esquadra per temes de manifestacions, si se'n van molt o hi ha alguna cosa, van amb els antidisturbis, i van amb gossos.
0: Amb gossos, sí. Sí. Que també, com deies en el cas anterior, en algun moment deuen parar perquè no agredeixin,
1: sí, sí,
0: més,
1: sí,
0: del compte,
1: sí.
0: No? Una cosa és que aturin, l'altra cosa és que agredeixin,
1: sí,
0: fort.
1: Sí, i a vegades tampoc els deixen anar. Per exemple, en l'ordre públic, a vegades no sempre els deixen anar perquè vagin a mossegar i a parar la gent, sinó que amb el simple fet de portar-los lligats i que el gos ja hi adri,
0: sí.
1: Tu ja et tires enrere, perquè tu veus un pastor alemany o un pastor belga lladrar,
0: enfadat.
1: Que jo els he vist en persona i...
0: Sí.
1: A mi no m'han fet res perquè no he fet mai res, però tu els veus lladrar, que són gossos grans, que ja t'intimiden solament de veure'ls, tu ja pares, tu ja dones un pas enrere quan veus aquest gossos
0: lladrar. Sí, sí. Jo sí.
1: No. Jo no, perquè m'agraden.
0: I els veig, me'n vaig ben lluny, no. I després un altre cas, que abans ens ho miràvem i amb la Clàudia hem quedat una mica parades, que hi ha el gos de salvament aquàtic, no? I dèiem, com ho fan?
2: Sí, com que has dit que són molt grans i a veure com ho feien.
1: Sí, bàsicament són uns gossos que és la raça La Terra Nova, que és un gos molt gran, o sigui, és una de les races més,
0: sí,
1: grans que hi ha.
0: Sí, aquí tenim fotos i és un gos,
1: sí,
0: és
1: un gos
0: com un vedell.
1: Sí, és un gos molt... És un gos més o menys poder com un mastí italià o alguna cosa així, més o menys. La Terra Nova sol estar més o menys a l'altura d'un mastí italià.
0: Coneixes molt bé les sí, races, sí, eh, Cèlia?
1: Sí, sí. Solen ser, són grans, peluts, o sigui, tenen molt de pèl, per això molta gent es diu, però és que tenen, amb el cabell que tenen, com el poden ser tan bons nadadors? Pues jo no ho sé, no sabria dir-t'ho, però és un gos molt gran, amb molt de cabell, però que serveix molt pel rescat de salvament. Perquè entre que és gran, pues, si la persona, vulguis o no, el socorrista o la persona que el porta va cap allà a ajudar la persona primer i el gos arriba, tu t'agafes l'arnès, t'enganxen a l'arnès del gos que ja està preparat i el gos va cap a la...
0: Et porta, t'arria.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: El que és curiós és que un gos així de gros, almenys de les fotos que sembla com,
1: sí, sí, sí,
0: una mica feixuc, una mica pesat, nedi tan bé.
1: Sí, no sé, és una cosa interessant perquè amb el gran que és, és un dels millors nedadors dels gossos.
0: Doncs sí, sí, no ho sembla, eh? Per l'aspecte de les fotos...
2: Podeu entenir a les potes.
1: Sí, poder ser van controlar més els músculs, poder estar més preparats per l'aigua o alguna cosa.
0: Vés a saber, bé. Però vaja, que els utilitzin per això, és que són molt bons nedadors i deuen fer les seves funcions, no? Que, vaja, deu fer una il·lusió, no? Que estàs allà ofegant, veus venir un gos, t'hi agafes.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí, sí, ja sigui que fan una bona tasca. L'eina dels gossos, l'eina bàsica, és l'olfacte.
1: Sí. Sí, sí, l'eina principal dels gossos és l'olfacte. Si tenen una capacitat d'olfacte que és el triple de vegades o el quàdruple millor que el de les persones...
0: Dels humans, sí, sí.
1: Però no tots els gossos. O sigui, tots els gossos tenen bon olfacte, però no totes les races. Per això no serveixen per aquestes feines.
0: Ja n'hi ha que d'entrada
1: ni
0: pensar-hi, no?
1: No posaries un chihuahua de rastrejar gos, de rastrejar droga.
0: No ho sabria fer. I quines característiques, dius, no tot serveixen? Doncs quines característiques ha de tenir un gos policia?
1: La raça, solen ser races com Border Collie, Pastor Alemán, Cocker Spaniel, algun bretó també es fa servir, Rottweilers es feien servir abans, els belgues, que els belgues és una moda, el pastor belga és una moda.
0: És una moda? O sigui...
1: El pastor belga, no en el fet de la policia, és una moda que s'ha posat, és una moda per totes les persones aquest gos, que és molt maco de petit, de cadell és molt maco, però quan creixen es fa molt gran. El problema és que aquest gos necessita molta activitat física, perquè és un dels gossos més intel·ligents, però clar, és un gos molt actiu. Per això el fan servir la policia. I és una raça que s'ha posat molt de moda
0: és
1: el que diu, jo t'ho dic, jo ho dic, però també m'ho diu el Pol, el policia, els policies, que tu vas a una gossera i abans de comprar aquest gos, pensa tu dos cops, perquè les gosseres estan plenes d'aquests gossos.
0: Ah, sí?
1: De grans, d'un any o així, perquè...
0: La gent s'encansa?
1: Clar, quan es fan grans, el que has de tenir tu és un rendiment físic, que el gos puguis tu poder treure'l tres cops al dia...
0: Sí.
1: I no treure, simplement sortir al pati i entrenar el gos, perquè el que necessita aquest gos és entrenament físic i mental.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no,
0: mental
1: es tornen
0: també.
1: Bojos.
0: Sí, sí. Clar, no? I ara anant cap a un altre apartat, amb relació a això que dius, és que hi ha molta gent que no es fa el càrrec de la feina i l'atenció que val un gos,
1: Que agafen un gos que la cadira
0: és
1: molt
0: maco,
1: però quan
0: es
1: fan grans diuen...
0: A veure, però això és una responsabilitat, eh? Això és una feina i és una atenció i és una dedicació que has de tenir, perquè... tenir-lo per tenir-lo com amb unes condicions dolentes, més val que no, no? I en canvi, m'imagino que hi ha molts gossos tancats en pisos moltes hores que no estan en les millors condicions, diria. Ja. No ho sé.
1: Ja. Qualsevol, és el que dèiem, qualsevol gos pot estar en un pis i tu l'ensenyes.
0: Sí.
1: Però clar, per estar en un pis no t'agafis un belga, no t'agafis... Un pastor alemán poder sí... Però no t'agafis, perquè hi ha dos tipus de pastors alemans, el de treball, el de feina, i el pastor alemán, que és el domèstic, el que diuen, que és més pelut. Però si tu els vius en un pis, agafes un pastor alemán el domèstic, el més maco de tots, perquè aquell no et demanarà sortir a córrer tres cops. Aquell no tant, però no et sortirà a demanar a córrer, no et demanarà entrenament físic i mental. Per un belga el que et demana és sortir a córrer per almenys tres cops al dia, sortir a passejar tres cops al dia, entrenament físic i mental. O sigui, mental és... Pues això de les drogues, o jugar amb ell, fer-li un entrenament...
0: Una activitat
1: en el pati, que estiguis hores amb ell, que es cansi. Però la gent el veu molt maco de petit, sí, molt maco, però quan et dones compte de gran que no es cansen, perquè és un gos que no es cansa...
0: Sí, sí. I, esclar, has d'assumir-ho, això, no? Que et donarà molta feina, et farà sortir moltes vegades al dia...
1: Clar, i... és que si tu tens una... Jo què sé, hi ha gent que l'agafa perquè diu, no, si jo tinc un pati.
0: Sí.
1: Tinc un pati gran perquè no es corri això. Jo ho he viscut amb el meu gos. O sigui, el meu gos no és una raça, és un pataner, per dir-ho, és una barreja, és un té que el barreja amb alguna altra cosa. Però el meu gos no pot, té un pati gran on viu. Però no pot, el que no pot ser és que el gos el treguis allà i el treguis un
0: cop. I no li facis ni cas.
1: No li facis ni cas ni el treguis, perquè el gos a la que vegi la porta oberta, que és quan passava amb el nostre, però bueno, perquè al nostre també li agrada córrer això, olora sempre el mateix, olora el seu olor, olora ell mateix, però la que vegi la porta oberta fotre el camp, marxarà per olorar altres coses.
0: És clar. Bé, doncs tornem cap al que parlàvem, de les característiques que ha de tenir un gos policia, si aquest el pastor alemany, el pastor belga, el labrador, retriever, no sé, que de labradors
1: n'hi
0: ha molts, potser.
1: No, és el labrador retriever aquest.
0: I el border collie, no?
1: Sí,
0: aquests serien les races més...
1: Les més d'això.
0: Sí. I bé, això serien les característiques que tenen de natural aquests gossos, però després cal un ensinistrament, sí, bueno, i un entrenament que... intensiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que és el que diuen, que no, per molt que siguin aquestes races, no qualsevol gos d'aquesta raça serveix, perquè si és molt amigable, molt tranquil, si tu ja veus, quan ells van agafar aquests gossos, si ells ja, quan els veuen i veuen que el gos no o sigui, és un gos molt tranquil, comparat amb els seus germans o així, que és un cadell, que no se mou massa, que és el més tranquil, que és el que es queda més quiet, ja no el serveix.
0: No
1: perquè
0: té,
1: necessiten un
0: no
1: gos,
0: té les aptituds.
1: Necessiten un gos actiu. Si ja és un gos que és massa amigable amb les persones i això... O pots intentar formar-lo, però si ja és massa amigable tampoc et serveix.
0: D'entrada no.
1: Perquè no s'entrarà a buscar les coses que tu li estàs demanant.
0: Clar, ja d'entrada no té les característiques. No. Però suposo que deu ser això, ensenyar-los a complir ordres, un intensiu, no?
1: Sí,
0: educar
1: sí,
0: un
1: sí.
0: gos perquè arribi a fer aquesta funció.
1: Has d'estar hores i temps i encara que ja el tinguis ensenyat, aquell gos ha de seguir ensenyant-lo i ensenyant-lo, encara que sigui el mateix, perquè el gos al final és una cosa que... Això per ell és un joc. Cada vegada que n'ensenyes més, cada vegada millorarà més en aquella cosa.
0: I destaques també la socialització. Què vols dir amb això?
1: Bé, que des de ben petits els gossos, com és normal, perquè no surtin agressius o aquestes coses, agressius i això, que pot canviar, quan els fan grans poden ser agressius, encara que hagin tingut una bona socialització. Però el més normal és tenir-la quan és un cadell, doncs, portar-lo amb altres gossos, amb altres cadells... Que descobreixi que hi ha... Que quan és un cadell sempre és molt amigable. En qualsevol cas, un cadell és superamigable. Un cadell sí. és un gos que és més
0: sembla
1: amigable.
0: Sembla una joguina, ho sembla. No ho és, perquè...
1: Sí, no ho és, però és una cosa que... És un animal que, quan és un cadell, és superamigable amb tothom.
0: Sí.
1: I és el millor punt per fer que aquell gos surti bo i que no mossegui ningú ni res, portant, acostant-lo a la gent sempre i quan, des de ben petit, és com això en el tema, és com un entrenament, que el gos s'acostumi a les persones, que no mossegui, que sigui bo i això.
0: Això s'aconsegueix normalment?
1: Sí, es pot aconseguir. S'aconsegueix,
0: sí. Una altra característica o un altre ensenyament que se'ls ha de donar és l'obediència. Com seure, estirar-se, quedar-se quiet, tot això s'ha de fer, no?
1: Sí. En el cas de la policia, pues, el de seure, sí, qualsevol gos ho fa, perquè el meu gos ho fa i no està entrenat en res, només fa el de seure sense que li digui. Estirar-se, sí, els hi serveix perquè jo, per qualsevol cosa, per quan el d'estirar els hi pot servir per quan els ensenyen a marcar, pues, ensenyar a com juntar, fer una combinació de que quan el gos vagi a marcar on està l'arma, l'estupefacent, o que sigui, pues, ho faci tombat al terra, quiet, i marcant en el punt.
0: Sí.
1: És com fan combinacions. El de seure-se, pues, quan el gos estigui sentat, que també marqui.
0: I que ho facin sempre, no? Que sàpiguen sempre complir les ordres sí. en la situació que sigui o l'ambient que sigui, perquè, sí. clar, els porten a diferents llocs i,
1: sí,
0: en
1: sí.
0: tots casos, ha de complir les ordres que els hi donen, no?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Hi ha algunes tècniques, no?, per entrenar-los?
1: Sí.
0: Una que has destacat és el halom, es diu?
1: El halom és la més utilitzada. Bueno, sí. ja no es fa servir tant, però sí que es feia servir més abans, que és la mateixa que es fa servir per... És com un conjunt d'intervenció i de detecció de drogues i de totes aquestes coses. O sigui, és com començar a entrenar el gos en el... Perquè això tu ves com un entrenament, les persones ho veuen com un entrenament, però el gos ho veu com un joc.
0: Sí,
1: el gos ho veu com un joc. És, jo faig això, si aconsegueixo fer això, com està dient el meu guia, que no és per ell no és un guia, és un amic, o sigui, és el seu company. Si jo faig el que el meu company m'està dient, aconseguiré que ell me faci jugar.
0: Sí.
1: I és el premi que jo vull jugar.
0: Clar.
1: Vull aconseguir aquest premi jugar.
0: Sí, sí.
1: Hi ha gossos que ho fan més ràpid, que ho entenen molt més ràpid, i hi ha gossos que no ho entenen tan ràpid, però ho aconsegueixen fent.
0: Sí, sí. I la relació entre el gos i el guia?
1: És una de les parts més importants del treball de la policia.
0: Sí?
1: Del tema de la policia.
0: O sigui que el gos ha de sentir-se molt vinculat en el seu guia.
1: Sí, perquè si no té el vincle amb el guia, no arribaràs enlloc. El gos que també, això m'ho va dir, això ho va parlar l'últim cop en un guia de Girona, el de Salt, en Narcís, ho va parlar i diu, si ho va dir a l'exhibició, ho va dir amb el micro i això, i va dir, si el gos veu que tu quan li dones el premi o li dius que busqui, estàs serio, al gos no li costarà més buscar. Si tu te veu que tu estàs content, que li dius que busqui, mentre tu li dius animat i això, i després quan ell acaba la seva feina, li dones la joguina, jugues amb ell i estàs content i li dius molt bé, no sé, i aquestes coses, el gos el que farà és tenir més ganes de fer això.
0: És clar, sí, sí.
1: Per això has de, aquest vincle és això, ha de veure... L'estimules, no? Sí, has de tenir aquest vincle amb el gos, has de... Per fer això t'ha d'agradar moltíssim els gossos. Sí, si, no, sí, no, sí. Si no, no pots fer aquesta, aquesta feina.
0: I has de saber tenir aquesta mena de... Això, no?
1: Sí, sí.
0: De lligam.
1: Sí.
0: Aquí també has passat moltes fotos de diferents... Jo penso que això deuen ser demostracions, no?
1: Sí, diferents unitats canines que conec i que són...
0: Molt bé. Doncs continuem. I ara ens pots explicar la vida d'un gos policia, perquè dèiem abans també, quan preparàvem l'entrevista, que sí, és clar, hi ha dies que els treus per fer una funció o una altra, però és clar, no sempre, sortosament, hi ha un terratrèmol i han d'anar a buscar supervivents, ni... Les actuacions són puntuals i no se sap mai quan seran, ni on seran, ni res, no? Llavors, el seu dia a dia, com es munta?
1: Well, el seu dia a dia el gos està... per exemple, les unitats locals sí que solen, si tenen estació de trens o això, solen fer-ho, solen treure cada dia per anar,
0: sí,
1: per
0: perquè a les estacions
1: trens,
0: així, suposo que ja s'han d'anar vigilant sovint.
1: El solen treure cada dia, però quan no estan a dintre de servei, doncs el gos, el guia se l'emporta, si el guia vol, està clar, però sol, sé que sí, se l'emporta a casa seva, i això, i el gos es queda de principi, és que el gos el que passa que té el vincle aquest amb el seu guia, que és que es passa les 8 hores que fa la feina o les hores que tingui que fer el policia amb ell. Sí. Després no el pots deixar a comissaria i anar-te'n, perquè el gos, vulguis o no, també li estàs com traient aquesta afinitat a tu.
0: És clar, els per gossos poden estar amb el seu amo.
1: Sí, per això se'ls emporten a casa seva i pues, fan tot el dia amb ells, però per exemple, amb Vile, el de Sant Feliu de Guíxols, s'emporta la gossa a casa seva i quan acaba el torn, pues, si va a la nit, pues, dorm el que tingui que dormir, descansa el que tingui que descansar, però després a la tarda entrena amb la gossa a casa seva.
0: Sí, sí, sí.
1: I si no és a casa seva, se'n van anar al Miracat d'allà de Girona i van allà amb en Narcís, que és el que munta tot, que és com el jefe de tot això, i allà ell comença... Fan activitats, fan entrenaments, o sigui, cada dia fan alguna cosa. Si no és allà al Miracat, ho fan a casa seva, si no és a casa seva, ho fan a la comissaria, si no tenen res a fer. O sigui, el gos ha d'entrenar un entrenament constant cada
0: constant.
1: Dia.
0: Constant, és sempre, no?
1: Sí.
0: Sí, sí. Atenció i estar per ell i per les seves activitats. I també, suposo que també l'alimentació i tot ha de ser molt cuidada, no?
1: Sí.
0: Sí, sí. Però arriba un moment que potser no poden fer aquesta funció i també se jubilen els gossos policia. Què passa llavors?
1: Sí, els gossos policia tenen fins a certa edat per poder treballar. Si sol ser de 10 fins als 10, si els 10 encara es veuen que poden aguantar, el seu guia encara es veu que poden aguantar, doncs aguanten 2 anys més, fins als 12. I després quan es jubilen, doncs ara hi ha una associació que és on van els gossos jubilats i allà tu pots adoptar aquest gos jubilat, però sempre i quan sàpigues la responsabilitat que porta aquest gos darrere.
0: Esclar.
1: Perquè encara que estigui jubilat, i sigui gran,
0: necessita
1: igualment l'activitat, no la constant que tenen la policia, però sí que necessita activitat. També això, si no serveixen, pues, dintre, si són, perquè és que a la jubilació també pot ser un gos d'un any que no ha servit perquè és massa amigable, perquè és massa tranquil,
0: s'ha intentat però no,
1: i no s'ha pogut, pues, també pots adoptar un gos així.
0: Es pot adoptar, sí. I un gos així com aquest que dius que és amigable i no ha pogut tirar endavant, és recomanable, perquè la gent a l'hora d'adoptar un gos també suposa que vol que sigui un gos més o menys que no sigui complicat, per dir-ho així.
1: Ja, és complicat de buscar... Si no vols un gos complicat, has de buscar races tranquil·les i amigables de per si.
0: Ai. I un d'aquests que dèiem d'entrada, no...
1: No, quan ets principiant, quan no has tingut un gos mai, un belga, un post alemán, aquests gossos no es pots tenir. I un border collie, depèn de com, però tampoc, perquè necessiten molta activitat física.
0: Sí, sí, sí, sí. Caram, Cèlia, com domines el tema gossos, eh?
1: Sí, sí.
0: Estàs fent aquí...
1: Aquest tema sempre.
0: En saps molt, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. M'agrada molt. Jo, és el que dèiem a ma mare, jo tinc un vincle molt fort amb els gossos, perquè quan vaig anar a Caldes, en Javi no el coneixia de res, la xica no la coneixia de res, va ser treure-la i la gossa no s'ho va pensar dos cops en venir amb mi. O sigui, quan vaig venir aquí, quan vam fer l'exhibició aquí a Tordera...
0: Sí, aquí a Tordera, que dèiem, massa.
1: Feia, jo què sé, feia 2 o 3 anys que no veia la gossa, i la gossa quan a mi em va veure va venir, i que no és normal que et vingui un gos perquè et llepi, perquè el toquis i això, però la gossa em va reconèixer i va venir flatxada.
0: Sí,
1: o sigui, després vaig estar jugant amb ella, amb una joguina que té ell, que jo el vaig veure, me la va deixar aguantar per fer una foto, i t'ho pot dir, bueno, és que va ser molt, molt bèstia, perquè li vaig dir, és com un xurro que diuen d'aquests com així que s'aguanta dels dos costats verd, I jo estava fent-se una foto i em va dir, aguanta així perquè la recta, perquè la xica ho vegi i la gossa s'entrava en la joguina.
0: Sí.
1: I jo li vaig veure la cara, quan es va acabar de fer la foto, li dic, no me l'han vist perquè te conec i li diràs que a l'ordre i me vindrà contra mi.
0: Sí, I va ser així.
1: Clar, però a mi ja m'agrada. Jo el primer dia que el vaig conèixer ja me vaig jugar amb la joguina. Vaig passar, no sé, mentre ma mare parlava amb en Javi, jo vaig passar poder mitja hora jugant amb la gossa amb la joguina. I allà vam guanyar un vincle molt fort. Però és que jo amb qualsevol gos.
0: Sí.
1: O sigui, jo amb qualsevol gos tinc un vincle que...
0: Tens empatia amb els gossos.
1: Bueno, empatia. És que, no sé, tinc un vincle, un teixó molt fort amb els gossos.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, és molt fort.
0: I parles d'aquesta gossa, com es diu aquesta gossa?
1: Xica.
0: Xica. I el seu amo es diu Javi, no?
1: Sí.
0: Sí. Li vas fer una entrevista, ens l'expliques?
1: Sí, aquí era quan era la gent encara, ara és caporal de la policia de Caldes, ha pujat de rang.
0: Sí?
1: Bé, la entrevista va ser molt simple, va ser quines races solien fer servir més normalment, que jo ja sabia quines eren, el Malinois, el Pastor Alemán.
0: Sí. És una mica el que ja ens has explicat, no?
1: Es va centrar en les seves, amb les dues que va tenir ell, sí. Doncs, quins diferents feien servir, quins temes feien servir entre la unitat canina i això, però el que t'he explicat més o menys és l'entrevista del Javi.
0: I aquí estàs amb les fotos amb ell i la xica, no?
1: Sí.
0: I quines conclusions has tret d'aquesta entrevista?
1: Bé, les conclusions van ser que una unitat canina és molt més complexa. Quan li vaig fer l'entrevista, vaig arribar a la conclusió que la unitat canina de gossos és molt més complexa del que sembla des de fora. Vista des de fora, dius, el gos entrena amb el guia i ja està. Però és que darrere d'aquest gos i darrere d'aquest guia hi ha hagut una feina molt, molt gran darrere. És molt més complexa del que
0: sembla. Molt intensa, no?
1: Sí.
0: Molta dedicació, moltes hores.
1: Hi ha molta dedicació, moltes hores també. És que és això.
0: I són importants aquestes unitats canines? Fan feina?
1: Sí que fan feina, sí.
0: Més del que sembla, també, no?
1: Sí.
0: En tots els àmbits aquests que abans hem esmentat. I, bé, la conclusió del treball en general?
1: Bé, la conclusió del treball és que jo em vaig ficar en aquest tema per investigar més aquest tema i quan vaig descobrir que ja m'agradava i el vaig començar a investigar i vaig començar a trobar-ho tot i totes les coses, vaig dir que aquest és el meu tema i és el que vull estudiar i és el que vull treballar. Vaig descobrir doncs, això, que la unitat canina és molt més complexa, però que un cop que tu veus tot el que hi ha darrere i tu t'agraden els gossos i t'agraden molt... O sigui, és el que et dic, t'han d'agradar molt els gossos per fer aquesta feina. I jo vaig descobrir que si t'agraden molt els gossos, encara que sigui la feina molt complexa i molt complicada, vulguis amb esforç, que és com ho han fet ells, i dona igual a l'edat que sigui, ho pots aconseguir i ho pots ficar.
0: Dedueixo que, a part de que hagis fet aquest treball, continues molt vinculada als gossos. A les unitats canines.
1: Sí, ara més que abans.
0: I continues molt vinculada, no és això que vaig fer el treball i ja
1: no,
0: està.
1: No, a guarda d'això, quan vaig fer el treball solament estava vinculada a la unitat canina de Caldes, però era molt per sobre, i ara quan ha sigut tot aquest any arran de comprar-me la càmera i tot, va ser posar-me a anar a fer fotos i a sal el primer cop, posar-me en contacte amb el de Sant Feliu, parlar amb ell, han anat sortint oportunitats d'anar a fer fotos allà, les fotos me les deixen entrar dintre el recinte a fer-les com si fos jo fotografar de les unitats canines, i allà vaig començar a treure contactes i pues, estic molt més ficada en aquest tema per això.
0: És clar, el tema que t'agrada i de passada lligada amb el que tu estàs estudiant ara.
1: Sí.
0: T'agrada molt els gossos, però també t'agrada la música.
1: Sí.
0: I ens has triat un tema que lliga les dues coses.
1: Sí.
0: Escoltem el tema i després continuem parlant.
3: Soltado a los perros porque me he escapado.

0: Per què has triat aquesta cançó?
1: La veritat,
0: el títol és El perro, sí, ja vaig
1: sí,
0: per això?
1: No, simplement per la cançó. No, la veritat és que ha sigut casualitat.
0: ha sigut
1: molta casualitat.
0: Feta la vida.
1: Que es digués Los perros, la cançó. No, simplement l'he triat perquè és una cançó que, bueno, que es va donar molt a veure a la celebració del Mundial, quan va guanyar Espanya el Mundial. Es va donar molt a veure, em va començar a agradar molt la cançó i, pues, l'he decidit posar per això, per simple fet de... No havia enganxat tampoc amb això de la unitat canina ni res. I la veritat és que no ho havia pensat, eh? No hi quadrava jo ara mateix. No, l'he posat perquè és una cançó que m'ha agradat i això.
0: Doncs mira, ha vingut així,
1: sí,
0: com
1: vingut
0: fet a mida, no?
1: Sí.
0: Molt bé, Cèlia, no ens queda massa temps, però repassem una mica, com hem dit al començament, tu ets de Breda?
1: Sí.
0: I havies anat a escola allà, i havies fet tota la primària...
1: Sí.
0: I també aquest treball de recerca el vas fer a Breda?
1: Sí.
0: A l'institut d'allà?
1: Sí.
0: Per cert, van posar bona nota?
1: Per el que vaig fer,
0: sí.
1: Perquè vulguis o no, ara he tingut més informació, amb les fotos i això ha quedat més maco,
0: sí.
1: Però per el que vaig jo fer el treball, jo crec que mereixia una mica més de nota.
0: Una mica més de nota, sí,
1: però
0: sí.
1: Però em van posar un 6,5 per el que era el treball. També perquè
0: sí, que mereixies més, doncs, mereixies més.
1: Sí, perquè o sigui, també vaig fer un PowerPoint que estava ben fet, amb fotos, i sí. També li vaig demanar, bueno, va ser, quan vaig acabar l'entrevista amb en Javi, va ser, Javi, si em pots fer un vídeo per posar-lo jo en el PowerPoint, sí. Però si no, no passa res.
0: Sí.
1: I vaig tenir un vídeo ja fet i tot de la xica buscant la droga on l'havia amagat ell.
0: Sí.
1: Jo vaig treballar. Jo pensava que tindria més bona nota, però no sé si és perquè
0: sé que
1: una profe de les tres que hi havia sí que em va posar bona nota, perquè m'ho va dir que era la meva tutora, jo t'he posat bona nota, però jo no sé si és perquè era el tema que no els hi va agradar tant, no era massa conegut i això.
0: No és conegut, justament per això els treballs de recerca o com aquest teu de final d'ESO,
1: sí.
0: Doncs
1: no sé,
0: justament si no són coneguts són més interessants, no? Perquè dius, és un tema no tan habitual,
1: sí.
0: Que t'has hagut d'espavilar més a buscar informació,
1: sí.
0: Que t'has hagut de moure. I, a més, pel que veiem, arrel d'això, doncs, després del treball has ampliat encara més coneixements,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Continues vinculada, interessada i com amb moltes ganes encara de
1: sí,
0: seguir,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: O sigui que el fet de que sigui un treball amb un tema poc corrent, poc habitual, jo penso que això seria com
1: sí,
0: positiu.
1: Sí, és que no ho sé, tampoc...
0: Sí. Sí,
1: m'hi mataré a buscar informació,
0: voltes, no
1: li donaré més voltes ni res. Ells sabran perquè m'han posat aquesta nota i ja està. No m'hi matarà més.
0: I un cop vas acabar l'ESO,
1: sí.
0: Et vas plantejar doncs, fer un cicle aquí a Tordera, no?
1: Sí.
0: Un cicle formatiu.
1: El d'informàtica.
0: Sí, sí. Però bé, tampoc et vas graduar, ho vas deixar...

0: i el segon any ja vaig fer el que vaig poder i no em vaig, per temes no em vaig poder graduar, ja està.
1: I llavors va ser un altre?
0: Vaig agafar un any sabàtic.
1: Sí.
0: I després el següent any vaig parlant amb un amic i em diu, jo estic fent aquest cicle, em sembla que a tu t'agradarà, no sé què, fica-t'hi l'any que ve. Em vaig apuntar, o sigui, jo vaig a buscar cicles, però d'aquest d'imatge i so tampoc n'hi ha masses. Jo vaig estar fent aquest del de... Em vaig apuntar a Lloret, de Sant Gregori, Girona, i després em vaig apuntar tres d'esports, una Pineda, una Redonies em sembla que era, i l'altra que era Lloret. Vaig apuntar, jo vaig tirar, si no m'apunten al d'informàtica, doncs m'agafaran d'esports. Jo vaig tirar-ho segur, i em van agafar el de Lloret. Al principi vaig anar a la reunió per tema, em va agradar, però pel tema del transport i això, que jo haig d'agafar tren a Massanet, de Massanet de Blanes fins a Massanet.
1: I ja sabem com van els trens, no?
0: Sí. Fins a Blanes, i de Blanes agafar un bus fins a Lloret no m'agradava massa la idea, però bueno, parlant amb el cap d'estudis i amb la mama i tot això, doncs vam decidir, va, doncs provem. I doncs, la veritat és que dono gràcies d'haver-me ficat en el cicle, perquè en aquest cicle he trobat gent...
1: Tu passes molt bé.
0: M'ho passo bé.
1: Tu passes molt bé.
0: Trec bones notes, trec bones notes, he conegut gent que és única i espero no perdre-la, que t'ajuden en altres coses. O sigui, són més petits que jo. Sí, jo sóc la segona més gran del cicle,
1: no importa,
0: però dona igual, perquè he fet moltes amistats i em porto molt bé amb tota la classe i jo crec que aquell grup som un grup molt força.
1: Tant el grup com el que fas aquest any t'agrada molt.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. I l'any que ve faràs el segon.
0: Per el segon any
1: d'aquest cicle. I et vols dedicar claríssimament a aquests temes d'imatge i so.
0: Sí. Abans d'entrar a oposicions, mentre es fan les oposicions de la policia, que és com jo estudia això de la unitat canina, mentre es fan oposicions de policia, doncs poder anar treballant d'alguna cosa d'aquestes de muntatge, d'escenaris que també estem tocant, doncs fotògrafa, tècnica de so, doncs el que em surti.
1: Aniràs fent això. Però l'objectiu final seria aquest d'intentar entrar...
0: A la policia i després a la unitat canina de gossos.
1: Sí, però això a vegades són processos llargs, no?
0: Sí, són llargs, però bueno, si amb dedicació i constància ho aconsegueixes.
1: Sí? I una mica seria el teu objectiu, no?
0: Sí, sí.
1: La teva il·lusió,
0: sí.
1: Una feina per sentir-t'hi a gust,
0: sí.
1: I per fer-la, doncs, això, amb totes les ganes, no? És a dir, no una feina qualsevol per anar sortint del pas i sobreviure,
0: no, no.
1: Sinó...
0: Per quedar-me i treballar d'això.
1: De treballar d'això i fer-la ben a gust. I per la sona, o sigui, a part, ja posats a
0: sí.
1: Buscar coses ideals, la feina seria entrar a la policia i unitat canina, i la sona seria per voltant de Breda, o te'n voldries anar a algun lloc lluny, o això t'és igual?
0: Mentre no sigui Breda no vull ficar-me, perquè Breda no hi ha unitat canina,
1: sí.
0: I si me fiqués de policia a Breda hauria de muntar a la unitat canina, i és complicat,
1: sí.
0: Perquè jo ja tindria que tenir el meu gos, tindré que estar com amb un certificat que s'aconsegueix fent un curs que et fan el Canou Passion, fent el curs aquest, tenir el certificat aquest, però tu ja tenir el teu gos, i després posar-te en contacte amb el jefe de la policia de Breda, si ell vol i ell dona el visto bueno, parlar amb la Generalitat i després parlar amb l'Ajuntament...
1: Ui, és un procés
0: és molt llarg.
1: Sí.
0: I pues, tant per tant, me busco algun altre lloc.
1: Mira,
0: si m'envien a Sant Feliu, si m'envien a Llançà, si m'envien a Palamós, on hi hagi unitat canina, a mi em dóna igual. A mi
1: t'és igual.
0: Jo, mentre n'hi hagi...
1: Mentre sigui aquesta feina...
0: Bàsicament.
1: Sí, sí. Bé, un altre tema que dius, com triat, com a segona opció, són els esports, perquè tots els esports t'agraden.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Però sobretot el futbol, no?
0: Sí.
1: Tot
0: sí.
1: I que de petita havies fet alguna altra cosa, no?
0: De petita vaig començar fent futbol, amb mixt amb nens, però per temes que van passar, vam deixar el futbol. Després em vaig apuntar a karate, vaig estar fent 5 anys de karate, vaig estar a punt d'arribar al cinturó negre, van quedar 4 cinturons, 4 anys o menys de 4 anys per arribar al cinturó màxim. Després, doncs, per temes també del jefe de karate, va decidir deixar-ho de fer. Doncs, després vaig estar sense fer esports durant un temps i vam tornar al futbol, que vam fer un equip femení, eren amistosos i això, de tant en quant un partit amistós, no era federat, era un amistós de tant en quant, però bueno, era un amistós que podia fer feies un mes i feies un amistós, i era algo, entrenaves tota la setmana per fer un amistós al mes, però bueno, ja feies alguna cosa. Després, quan es va acabar aquest, quan jo vaig començar els estudis, vaig deixar aquí Tordera, al principi vaig deixar de fer-lo, perquè també l'havíem acabat de fer i no seguia, i després em van donar l'oportunitat d'anar al senyor del poble del costat, i també em van donar l'oportunitat de venir aquí que muntava el Breda, que muntava un equip de cadet juvenil. I vaig dir, doncs me quedo en el Breda, que coneixo les jugadores, i és el meu poble, i és un juvenil femení cadet que jugaré futbol 11, una cosa que no he jugat mai. Sempre he jugat futbol 7, doncs no he provat tot el camp sencer.
1: I què tal?
0: I allà sí que... Allà, jo t'ho puc dir que vaig provar un piló de posicions. Que si defensa central, lateral, defensa lateral, punta...
1: Menys portera?

0: menys portera, vaig provar totes les posicions. Fins que jo sempre em quedava a defensa central o defensa lateral a l'esquerra o al dret, m'ho donava igual, sempre, però jo era defensa.
1: Sí, i tu passaves bé.
0: Jo m'ho passava bé.
1: Sí, sí.
0: Acabava malament a vegades, però bueno, és el que hi ha, és el tema de futbol.
1: I això, dius que aquest sí que era federat, no?
0: Sí, sí.
1: I els desplaçaments que feies era per la selva o per on?
0: Sí, per la selva.
1: Sí.
0: Solien ser per la comarca. No massa lluny, sí, em sembla que el més lluny que era l'Estartit, i l'altre era Caça de la Selva, no era més lluny.
1: Caça.
0: Llobí, i ja està, els altres eren per aquí. Sils, no sé quin altre ara...
1: El futbol femení ara, abans era poc habitual, però ara en ara, molts pobles n'hi ha.
0: Sí, s'ha donat més a veure el futbol femení, però encara costa, perquè hi ha pobles que no el tenen o perquè se'n van les jugadores i això, i se'n van a un altre equip que tenen més lloc.
1: I seguir els equips de futbol,
0: sí,
1: o mirar
0: sí,
1: partits,
0: sí, sí.
1: Això sí?
0: Sí, jo en el Mundial vaig veure tots els partits.
1: El què?
0: Al Mundial vaig veure tots els partits d'Espanya, algun d'Argentina vaig veure.
1: Sí.
0: Sí, però sí que el segueixo jo, el Barça el segueixo quan el puc seguir, que el fan partit de 3 i això el segueixo. També segueixo ara va ser quan vaig anar al viatge de Guardeso, em vaig comprar la samarreta del Racing de Santander, vaig jugar al Racing i em vaig fer aficionada al Racing. També veig algun partit del Racing del Santander, que l'ha pujat a primera. Sí, o sigui, sí, soc culer fins a...
1: Sí?
0: Soc culer. A mi no em posis
1: declarada?
0: A mi no tinc la d'això del soci, però sóc culer, no em posis cap samarreta del Madrid ni de l'Espanyol, que no
1: de cap manera.
0: No te n'agafaré cap de les dues.
1: Molt bé, o sigui que veure el futbol, encara no juguis, sí, et segueix agradant molt. Molt apassionada.
0: Sí.
1: I alguna altra cosa que t'agradi fer? Que...
0: Sí, bueno, ara no vaig massa, però abans sí que anava més amb bici, feia bici, però no bici de carretera, anava pel mig del bosc.
1: Ah, tota sola?
0: No, anava amb un amic.
1: En grup.
0: Anava amb un amic més, però anàvem allà amb bici que...
1: De muntanya.
0: De muntanya, però no muntanya com d'anar tranquils. No, jo em fotia per boscos, per camins, i ens vam comprar cascos de cross i tot per assegurar-nos la seguretat del cap.
1: I no us havíeu perdut mai?
0: No, perdut no. Algun cop sí que ens hem donat, però bueno, per sort, per si ens vam comprar els cascos aquests de motocross, que ens salven de qualsevol cop.
1: I ara ho has deixat una mica, la bicicleta?
0: Sí, ho vaig deixar pel tema de l'ombro.
1: Sí.
0: I aquest any, com també toca l'altre, ho vam deixar.
1: Quieteta, aquest any.
0: Sí, sí, sí.
1: I altres coses que t'agradin, no sé, sortir a concerts, per exemple, o, no sé, o llegir, o...
0: Concerts, solament hi he anat a un. Un concert hi he anat. Va ser el mateix any de Guardeso, el 2022, vaig tornar al juliol o així, vaig anar al primer concert meu, que va ser al Cruïlla de Barcelona, i vaig anar a en Trueno, un cantant argentí que m'agradava, i vaig dir, mama, van com una entrada, va, anem a veure en Trueno, vale.
1: I amb aquella experiència diem que ja estàs, ja has complert.
0: Bueno,
1: ja has...
0: No, vaig complir perquè vam dir, me compro una samarreta que entraves en un sorteig,
1: sí,
0: amb uns números. I pues, en aquell sorteig em va, la mama a mig concert o així se'm va anar a buscar. Jo vaig tenir la sort que vaig conèixer un grup de noies allà i ens vam portar bé. I pues, al final em vaig tenir a menjar un concert de 31 Fam, que no m'agradava massa, però em vaig tenir a menjar el concert de 31 Fam, per després poder, quan aquell concert va acabar... Jo amb aquell grup de noies ens vam ficar davant de tot i estava davant de tot en el concert. Entrem en el
1: primer
0: concert i estava davant de tot jo. Jo estava feliç i després la mama em va dir tens aquest número tal, el número 100. I ens van dir ara quan acabi el concert posarem aquí una pantalla gran els números que han tocat per anar a fer un meet and greet, això conèixer-li i que et firmi alguna cosa. Jo no sabia quin número tocava. Jo vaig llegir la pantalla i el 100. I una amiga meva que estava allà que vaig conèixer i em diu que t'ha tocat a tu. I em diu que t'ha tocat a tu. I a mi em diu que tens el 100 i jo què? I em diu sí que tens el 100 i jo pues va. Sí, no, feliç, allà vaig perdre el paper, però tenia la foto, em van deixar entrar i tinc la samarreta ja firmada d'en Trueno a l'habitació. I ma germana va fer el mateix any, va anar a veure l'Antonio José a Arts d'Estiu a Pineda i va aconseguir una cosa també, una tovallola de l'Antonio José.
1: Bé, som molt afortunades, eh?
0: Sí, he sigut els únics concerts que he anomenat.
1: I, ara... I així, a veure, amb tanta sort que vas tenir i no has anat a cap més concert.
0: No, perquè en Trueno els concerts que va començar a fer el següent any no el feia el Cruïlla, el següent any que el va fer el Cruïlla no m'agradava l'àlbum com a tal i vaig dir,
1: no
0: m'agrada, aquest any el fa aquí, però és a Barcelona, l'estadi Olímpic, no sé, el Palau, em sembla que és el Palau, no sé on el fa. El fa, però està tot ja comprat i...
1: Ja ho has deixat.
0: És impossible.
1: A més que, pel que sento dir, són cares les entrades als concerts.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: no
0: sí.
1: Són allò, preus populars, no?
0: No, perquè...
1: Estàs d'acord, Clàudia?
2: Sí, són molt cares.
1: Molt cares, entrades, vull dir que sí, pels grans també, però per als joves...
2: Per tothom.
0: Sí, sí, sí. És que quan jo vaig comprar-me la d'entrada, em sembla que van ser 30 per entrada.
2: És que és superbarat, 30 euros.
1: 30 és barat.
0: 30 euros per entrada.
1: Sí, sí.
0: I després la samarreta em va costar 30, però ja em vaig gastar solament 60.
1: Sí, sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Yeah.
1: Tu has de pensar una mica.
0: Ara, sí. Vas a Arts d'Estiu i te busques un concert avui, per exemple, el del Rosario, i l'entrada més simple te costa 60 euros.
1: El més econòmic,
0: no? El més simple, que estàs a les grades a dalt de tot de les grades, que
1: sí,
0: no veus res.
1: Sí, sí, sí. No, no, és això que has de seleccionar una miqueta o t'ha d'agradar molt, perquè sí. Si no, això, t'arruïnes.
0: Sí.
1: Molt bé, Cèlia, tu estaves al control?
0: Sí, estava al control,
1: com
0: sí.
1: T'has sentit avui aquí entrevistada? Bueno, com t'has sentit cosa... de protagonista?
0: Sí, és una cosa nova, una cosa més a fer.
1: Però a gust?
0: Sí, sempre, sí? Aquí sempre.
1: Doncs hem d'anar acabant i ens ha agradat molt. Penso que tu també, Claudio, no? Tot el que
2: sí,
1: ens ha explicat la Cèlia.
2: Sí, molt gossos. Ben explicat.
1: Sí, sí, sí. I de la feina que fan, que també com em semblava que era així una mica... Bé, sí, que poder, ajudaven una mica, però no que realment la
0: sí,
1: seva feina fos decisiva. I que
0: fos,
1: doncs, que solucionés molta cosa.
0: Sí, sí.
1: I també m'ha agradat molt la... amb les ganes i l'estima que parlaves dels gossos, o sigui, que això ho has transmès.
0: Perquè és el que et dic, a mi m'agraden molt els gossos i la policia, quan vaig descobrir això va ser un
1: descobriment.
0: Un món nou amb mi.
1: I tant, i tant. Doncs moltes gràcies per haver vingut de Breda expressament, aquí
0: bueno,
1: tornaré altra vegada.
0: Ja. No
1: I haver estat amb nosaltres. Gràcies,
0: gràcies a tu
1: per haver vingut. I res, bon, que acabi de bé, que acabi d'anar bé l'estiu, el curs,
0: sí.
1: I que puguis anar complint tots els teus
0: tots
1: objectius. Adéu i moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Doncs res, acabem ja el Munta-t'ho bé i ens tornem a trobar d'aquí dues setmanes, perquè la setmana que ve és Sant Bartomeu, per tant, no hi haurà programa. Clàudia, fins d'aquí dues setmanes i a tota l'audiència també. Bona festa major. Adéu-siau.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora... Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: I adesso...

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga. Els

bona tarda o bona nit, depenent si estàs escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim el plaer de dedicar el programa a una banda que s'anomena Nazareth, una banda escocesa nascuda a Dunfermline l'any 1968 i convertida en una de les grans formacions del hard rock clàssic gràcies a la gran veu d'en Dan McCafferty, la guitarra d'en Minnie Charlton i una manera seca i directa d'entendre el rock. La seva gran etapa daurada va arribar sobretot durant els anys 70 amb discos com Razamanaz, Loud and Proud i Hair of the Dog, que els van donar identitat pròpia i projecció internacional. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb Broken Down Angel. Vindria a ser així com Àngel Abatut. Una cançó de l'LP Razamanaz de l'any 1973 que parla d'una figura femenina derrotada, vulnerable, gairebé trencada per la vida, però observada amb una barreja de tendresa i duresa. La lletra té aquell aire de personatge nocturn, de carrer, un aire de ferides acumulades i musicalment la banda hi troba un equilibri molt eficaç entre la melodia i la contundència. És un inici perfecte perquè ja presenta dues cares molt pròpies de Nazareth. La rugositat del so i la capacitat d'humanitzar els seus personatges. Per cert, Razamanaz va ser produït per Roger Glover, de Deep Purple, i sovint es considera el disc que va impulsar definitivament Nazareth cap a una primera llista comercial. Anem a escoltar Broken Down Angel. Des de l'any 1973, el Nazareth, el nostre protagonista, avui al Rockmasters.

Broken Down Angel. Hem escoltat la primera declaració d'intencions. Música, bona música, carrer, emoció i una veu impossible d'oblidar, impossible de confondre. Ara seguim amb el segon tema, seguim amb Bad Bad Boy, noi molt dolent, també del mateix LP, una peça desafiant, insolent i carregada d'energia. Aquí la lletra juga amb la imatge del rebel, del tipus que viu al límit, que no demana permís a ningú i que gairebé presumeix del seu costat més problemàtic. No és una cançó introspectiva, sinó un retrat descarat d'actitud, i això encaixa perfectament amb un so més ràpid, més rocallós i molt més orientat a l'impacte immediat. Anem a escoltar Bad Bad Boy.

En directe, Bad Bad Boy, any 1973, si el primer tema ens mostrava la ferida, aquest tema ens ensenya la dentadura. Ara passarem a This Flight Tonight, aquest vol, el vol d'aquesta nit, vindria a ser la traducció, inclòs en l'EP Loud and Proud de l'any també 1973, una cançó molt interessant perquè Nazareth agafa una composició de John Mitchell i la converteix en una altra cosa. La lletra parla d'inquietud, parla de distància i de moviment, amb aquella sensació de desplaçament emocional que acompanya sovint els viatges i les relacions inestables. Però el grup la transforma en una peça molt més intensa, molt més tensa, urgent i elèctrica. Això és important perquè aquí veiem com Nazareth sabia llegir una cançó des d'una sensibilitat dura, però no simple. No es limiten a tocar-la més fort, la tensen, l'endureixen, la fan forta, li donen una pulsació gairebé nerviosa, com si el vol del títol fos també una fugida interior. Aquesta versió es va convertir en una de les cançons més conegudes del grup i és una de les millors proves del seu talent per reinterpretar material aliè amb personalitat pròpia. Anem a escoltar aquest gran tema This Flight Tonight.

This Flight Tonight. Des de l'any 1973, quan Nazaret versiona No demana permís, únicament s'apropi del tema i el fa totalment seu. Ara arribem a Pèl del gos, Hair of the Dog. És una peça central del disc del mateix nom, publicat l'any 1975, i una de les grans targetes de presentació del grup. La lletra és desafiant, agressiva i plena de ressentiment, com si el narrador estigués plantant cara a algú que li ha volgut dominar o manipular. És una cançó de confrontació, de reacció i de dignitat ferida. Musicalment és dura, repetitiva, en el millor sentit, i molt física. Funciona gairebé com un mantra de resistència, amb aquella sensació de perill controlat que tal identifica el millor hard rock dels 70. Nazaret aquí sona compacte, arrogant i absolutament segur de si mateix. El disc havia de portar inicialment un títol molt més provocador, però la discogràfica el va frenar i el grup va acabar optant per Hair of the Dog, el pèl del gos. Anem a escoltar aquest bon tema de l'any 75, els Nazaret, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Ara sí, Nazaret en estat pur, sense sobitzar res. Del cop sec, passem a la gran ferida sentimental del repertori. Love hurts, l'amor fa mal, l'amor fereix, associada sempre a Nazaret. És una cançó que parla de la desil·lusió amorosa, de la fi de la innocència i d'aquell moment en què descobreixes que estimar també significa patir. La lletra és senzilla, però precisament per això colpeja, per això fa mal. Desmunta la idea romàntica de l'amor i la substitueix per una veritat amarga. La força de la versió de Nazaret no és només la melodia, sinó la manera de com en Dan McCafferty la canta, i amb una veu escardada que sembla venir d'algú que realment ha passat per aquest dolor. El grup no la converteix en una balada dolça, sinó en una confessió totalment aspra. I aquí hi ha la clau del seu impacte. No és casual que acabés sent un dels grans èxits als Estats Units. Anem a escoltar aquest gran tema també, aquesta gran ferida.

Love Hurts. Els Nazaret, els protagonistes avui al nostre Rock Masters. L'amor fa mal, l'amor fereix. Hem escoltat aquest gran tema de l'any 1975. Continuem amb un altre tema, un tema que s'anomena Telegram, d'en Close Enough for Rock and Roll, l'any 1976. Una peça que retrata la vida accelerada del músic en gira, sempre en moviment, sempre responent a pressions externes. La cançó parla de la seva carrera, de l'urgència, parla de l'ofici convertit en marató i del desgast que sovint s'amaga darrere l'èxit. És gairebé un relat del dia a dia d'una banda que viu entre hotels, escenaris i missatges constants. Musicalment, això es tradueix en una estructura viva, canviant i amb molta tensió rítmica. És una de les peces que mostren que Nazaret no era només un grup de tornades efectives, sinó també era una banda capaç de construir petites narracions sonores amb moviments i detall. Després de l'èxit de Heart of the Dog, Close Enough for a Rock and Roll va confirmar que Nazaret mantenia la força creativa i no vivia només d'un himne o d'un sol disc. Anem a escoltar Telegram, Nazaret, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

Telegram, aquest gran tema tan conegut, impressionant, de Nazareth. Ara recuperarem des de l'EP Razamanaz el mateix títol, un dels títols més emblemàtics del grup, aquí pensant en clau de directe, perquè Nazareth sempre va ser una banda especialment poderosa davant, damunt de l'escenari. La lletra és bàsicament una explosió, una energia juvenil, una invitació a deixar-se anar i a viure el moment amb intensitat. No hi busquen una història complicada, sinó una descàrrega d'actitud i moviment. Musicalment és una peça, podríem dir, accelerada, nerviosa, ideal per encendre una sala. En directe guanya encara més força perquè el grup hi desplega aquell punt salvatge que sempre els va fer creïbles davant del públic. L'àlbum en directe, des de l'any 1981, va reforçar la reputació de Nazareth com a banda sòlida i contundent sobre l'escenari. Anem a escoltar aquest gran tema de Nazareth, Razamanaz.

0: Razamanaz Nazaret, el protagonista avui al nostre Rock Masters. Ara entrem en un tema que s'anomena Dream On, Somia, de l'EP 2XS, l'any 1982. Una cançó molt més melòdica que ensenya una altra cara de Nazaret. La lletra parla de persistir, de no renunciar del tot a una esperança íntima, fins i tot quan el temps o la realitat et posen traves. Té un punt de consol i de resistència emocional. La peça busca més elegància i menys cop de puny, però la veu de McCafferty manté el segell de la casa, com sempre. Això la fa especialment interessant. Nazaret podia suavitzar el to sense perdre veritat ni res de tot això. I aquesta capacitat explica també per què van durar tants anys amb una discografia que arriba fins l'any 2022. Anem a escoltar Dream On, Somia, des de l'any 1982, Nazaret, el nostre protagonista avui al Rock Masters.
1: Dream On.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a l'edició 657 de Hot Dance 80. Aquest programa el dividirem en dues parts, on seran els gegants del pop britànic i una altra les produccions de Sau, Stop, Eight and Waterman. Començarem amb les produccions d'aquest trio britànic i ho farem per començar el programa d'avui amb la música d'una cantant australiana. Estem parlant de la Kylie Minogue i I Should Be So Lucky.

Un dels grans èxits de l'equip. La cançó va convertir a Kylie Minogue en una estrella internacional i fou número 1 en nombrosos països. El seu so aparentment senzill era un exemple perfecte del pop ballable que Stokic & Waterman va convertir en una autèntica fórmula d'èxits. I aquesta és una de les produccions més reconeixibles de Stokic & Waterman. La veu greu de Rick Astley contrastava amb la producció electrònica i ballable del trio.

I de la música de Rick Astley anem a la de Jason Donovan. Varen tornar a aplicar la seva fórmula de melodia immediata, teclats i ritmes ballables. Donovan es va convertir en un dels grans ídols juvenils britànics dels 80.

Jason Donovan ens arribava amb Too Many Broken Hearts al 88. Tirem un any enrere, ens anem al 1987 amb Mel and Kim, Irrespectable.

Un dels temes que era més ballable era aquesta cançó de Xinita, Toy Boy. Stocking Waterman estaven construint un autèntic imperi del pop ballable.

I saltem cap al 89. I'm Sonia, you're never to stop me loving you. O una altra de les grans apostes de Stokic and Waterman. La cançó va aconseguir el número 1 al Regne Unit i va representar perfectament el so pop dance de Stokic and Waterman a la 30.

Una peça fonamental per entendre que una figura important de la High Energy com Hazel Dean es va posar a les mans de Stokic and Waterman i els va consolidar com una força decisiva dins de la música ballada.

anem a escoltar una col·laboració històrica. La reina de la música disco es va posar a les mans de Stockaker Waterman i va aconseguir un dels seus grans èxits a finals dels 80. Estem parlant de Donna Summer. If this time I know it's for real. La que va crear amb les seves declaracions el High Energy es va posar amb Stockaker Waterman.

anem a escoltar la desena producció de Stock and Waterman, Brother Beyond the Harder I Try, editat al 88. Un altre exemple del gran catàleg de Stock and Waterman. Després d'aquest entrarem a les produccions dels gegants del pop britànic, però que no eren de la producció de Stock and Waterman.

Neil Tennant i Chris Lowe varen arribar al cim top-up britànic a les pistes de ball internacional. It's a Shame combina electrònica, dramatisme i una producció espectacular. És fonamental per entendre l'evolució del dance europeu cap als 90s.

que en Waterman sabien el que havien de fer per promocionar els seus treballs. Els singles duraven 3 minuts, que és el que normalment es punxa una cançó per la ràdio. Ara, per exemple, estem escoltant aquesta de Pet Shop Boys, i ja dura 5 minuts i un segon. Lògicament, no escoltarem la cançó sencera, perquè anem a per la propera, que és de Erasure i A Little Respect.

Annibel i Vince Clark van crear un dels himnes electrònics de finals dels 80. El seu so basat en sintetitzadors i melodies molt enganxoses va influir enormement en el pop electrònic posterior, com The Depeche Mode. Això és Personal Jesus. Depeche Mode demostra que el pop electrònic britànic podia ser fosc, contundent i ballable al mateix temps. Personal Jesus va obrir una nova

una formació que es va crear quan un dels seus components ens va deixar. La discogràfica va crear una portada que cada cop que venien més còpies perdia més calés. Estem parlant de New Order i Blue Monday, el dilluns blau.

una parella que treballaven artísticament. Decideixen separar-se. Al mig de l'estudi de gravació, amb plors i retrets, i varen fer aquest himne de la música del món. Sweet dreams are made of this. Lògicament es van separar com a parella sentimental, però no com a parella artística. Un gran èxit internacional que mostra la vertent més sofisticada del pop britànic dels 80. La seva producció i estructura melòdica van tenir una gran influència en el pop posterior. Estem parlant dels Tears for Fears i Everybody Wants to Run the World, el 85.

El proper trepitjar l'escenari central va estar amb un grup anomenat Guam. I es va fer famós amb el Wake Me Up Before You Go Go. Avui, però, l'escoltem en solitari. Ell és George Michael i això és Fate.

Anem a escoltar un dels grans himnes del Club dels 80. Fou una obra de Trevor Horn, No The South, de Stoking and Waterman, i representa una de les grans escoles de producció britànica de l'època. Estem parlant de Frankie Goes to Hollywood i el seu Relax.

Gigi Frank i Goes to Hollywood ens varen fer ballar. Els propers protagonistes també. Estem parlant del Soul to Soul, acompanyant a Karen Wheeler.

Produccions Stoking and Waterman per començar. Produccions No Stoking and Waterman per acabar el programa. La música de qualitat dels Backlife, del Sul to Sul. I acabem amb una altra que té més d'una cançó, eh? Però aquesta és la seva gran cançó, el seu gran èxit. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical amb Barba Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Serà fins la propera edició de Hot Dance.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

en 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars d'avui. La plaça de l'Ajuntament acull la cloenda del 49è curset de sardanes. Un centenar d'alumnes mostraran tot el que han après durant l'estiu. Les habaneres triomfen a la pista de l'Amistat malgrat els canvis per la previsió de pluja. Avui torna el camí ral al ja consolidat tobogan aquàtic a 10:45 del matí. I la plaça de la Concòrdia acull avui dimarts l'artesania a la fresca. Artesanes muntaran un seguit de parades de 6 a 10:45.
0: Agències en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, s'ha sentit en algun lloc, ho he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood i li va dir fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'ns si li hem de donar un èxit musical, a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig voler fer una mica el graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu... He hagut de venir amb bambes.
0: Vinga, va caure forta Cardedeu, sí?
1: Va pedregar i tot, sí.
0: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, Us va per fer aquí... molt bé moltes coses o què?
1: No tan malbé, però va ploure i va... Em consta que fins i tot va pedregar en algun lloc.
0: Molt bé, i avui us heu despertat com naltros, amb tot de fulles per terra... O hi ha sensació de tranquil·litat?
1: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, de fet un arbre bastant gran, sí. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. No hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs, no res, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
1: Jo et faig ja una mica d'espoiler. Tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs... En fi, avui tindrem debat.
0: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo el de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
1: Exacte, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
0: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
1: Molt exacte, anem a controlar-nos.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquelles novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
3: Bon dia.
0: I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda, i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios, perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada, a més s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir-ho, no? S'ha posat fosc, i bueno, i la pedra. Els tres fenòmens.
0: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
0: tipo
3: la veritat.
0: Tipo pel·lícula, sí, sí.
3: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients, i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: Al restaurant, pues, que les lones, tot l'hostal 2 de la part exterior, n'hi han 4 de trencats, perquè ha vingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció o reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha un vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, 3-4 tauletes, que mira, tots uns aquí ens hem arropat sota les lones, i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara amb Aina, mitja horeta, se'n va l'aigua, doncs intentaré morir. Les reserves s'han anul·lat quasi totes.
3: Uh-huh. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tenis.
0: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
3: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
0: Tot això passava ahir a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
3: Sí, sí, sí, no, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
0: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
3: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
0: Marina Pérez Gon, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Vam patir la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
6: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca com Albatàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
7: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona del Farràs Almenar amb unes afectacions del 80% que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta de recollir. A part, diferents calamarsades més puntuals a nivell municipal i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les fingues a treballar.
6: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
0: I el
6: pel que
0: Pirineu, fa al Pirineu, sí, ara
6: correcte.
0: T'he de preguntar a la muntanya, sí.
6: Anem a parlar del Pirineu perquè llavors sí, al Pallars Sobirà van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
0: Molt bé, esteu bé ara?
6: Arnau? Ara estem bé, ara estem bé.
0: Sí, ja fa solet, ja?
6: Sí, comença a fer solet, ja està superat i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, tot i que, com ens diuen no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
0: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de Mont FM, una abraçada.
6: Igualment.
0: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés.
8: Sentiu?
0: A la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
8: Ara,
0: bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia.
0: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
8: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
0: I no era la previsió, eh? Ara,
8: no,
0: ara
8: exacte.
0: Parlarem. Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
8: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
9: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya que diu en passiva que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst, si no ell? I el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
8: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
0: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
8: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
0: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
8: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
0: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
8: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I a Girona és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
0: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
10: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades, va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
10: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilota a la platja adjacent a la Bocana de Santa

0: Tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
1: Molt bé, doncs encara una darrera notícia us ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
0: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes de campament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
2: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època, i això ho han fet doncs els còmics o les pel·lícules o etc. No? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que empunta amb la ploma i això, que tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així, eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
0: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
1: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
0: Doncs mira,
1: ho apuntem, tot i que ja ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que Déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona, Pau Villafany, una abraçada.
0: A reveure.
1: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya, i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat, des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon
0: dia, Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent,
1: exacte.
0: I això ens ho explicaràs.
1: Oh, i tant, oh,
0: vinga.
1: I tant.
0: Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, bé, encara no s'ha acabat, però està sent un,

0: motiu bastant mogut i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
0: Doncs sí, sí, sí, serà així i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost i que farien tots els 3 mesos d'estiu ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90 al 2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003 que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs, els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no? De la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
0: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana. Si la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs, una persistència molt elevada i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs, tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs, una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
0: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, que tindrem algun estiu en què doncs, les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc en vam parlar aquí a la xarxa, crec amb tu, si no que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
0: Sí, de ben segur sí. Realment la cartografia que vam presentar, que per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, Malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
0: Sí, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera tard o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha una certa retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és, bé, és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor, que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: Uh-huh. En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
0: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... Uh-huh. Per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no?, que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
2: Ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
2: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9 i 34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
2: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
2: La primera pregunta deixa-me la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
2: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al Camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar. Que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola. I, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà. I van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se les coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
2: Però
3: molta
2: energia que... no és habitual aquí a
3: Catalunya. No, no. De fet, a veure, sí, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre, sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al Camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules, molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i, sobretot, calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
2: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al Camp de Tarragona.
2: Lluís, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? També el Marc. A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelem menys a la biologia, però vaja, la geografia, també els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de precisions que abans li s'ha treballat comunicació i no l'he pogut dir en Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és el bé el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixi, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma com si diguéssim anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari. Que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports, molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix, i després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que dura la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir justament no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens, sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
2: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament i ja està. Ja sí. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, sí. Perquè pel que diu el Luis Mí, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. És. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més mirar cap al cel, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
2: Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Luis, sobretot importantíssim.
2: Sí, doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Luis Mí Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, Et demanarem algun altre moment. Val, Luis?
3: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
2: Molt bé, el Sergi se sent identificat, no, amb això?
1: Oh, i tant, mare de Déu. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
2: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
2: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a Terres Barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, fins i tot les carnisseries, 10% menys, bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, per una banda amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forés. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria, de nou.
2: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
5: Sí, bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
4: Crec, Núria, que tenim un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
2: Doncs farem una cosa, Tina... Farem una cosa.
4: No, el faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí.
2: Tot,
4: sí, tots dos benvinguts. Sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
2: Molt
4: aquí
2: bé.
4: Se solucionen les coses
2: ja
4: d'aquesta manera.
2: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
4: Sí, exacte, doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
5: Sí, bon dia, bon dia.
4: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant la mantenir-los?
5: Bé, efectivament, el que constatem i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin, i hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer, i que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
4: Ah, aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat alhora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
5: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit que avui dia tots els hàbits de consum també són així. És a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma. És a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
4: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
5: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre, o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no?, que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne. El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar, és a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit. Però les dificultats hi són, aleshores ja és una aventura real poder començar i engegar, sí, sí.
4: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
5: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient de que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no?, quan algú fa 18 anys, doncs fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà a l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització,
4: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
5: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etc. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
4: Doncs Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
5: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç quan i on calgui. Gràcies.
2: I Tina Forés, companya de Cugat Media, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
4: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
2: Fins demà mateix, eh? La Tina, amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Media, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dimarts 25 d'agost. La plaça de la Concòrdia acull avui dimarts l'artesania a la fresca. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 de la tarda a 11:15 de la nit a la plaça de la Concòrdia.
2: Que, bueno, muntarem una sèrie de paradetes perquè la gent pugui gaudir de la nostra artesania. Estarem a la tarda al costat del Patufet, a la plaça de la Concòrdia, i esperem que, bueno, que us agradin els nostres productes i que podeu gaudir d'una tarda divertida diferent amb nosaltres.
1: Avui torna al camí ral el ja consolidat tobogan aquàtic. La proposta refrescant arrencarà a 11:15 del matí i s'allargarà fins a 2:15 del migdia. Incorporarà enguany una cua inclusiva. La plaça de l'Ajuntament acull la cloenda del 49è curset de sardanes. Un centenar d'alumnes mostraran tot el que s'ha après durant l'estiu. L'Orquestra Salvatana durà a terme una triple actuació de tarda. Aquest dimarts, la pista de l'amistat serà la ubicació del concert i ball de nit, mentre que la porxada de l'Ajuntament serà la del concert de tarda. Les habaneres triomfen a la pista de l'amistat malgrat els canvis per la previsió de pluja. El grup Peix Fregit, el rom cremat i la votació de candidats van marcar la nit del dijous passat.
3: És cert que la pista de l'amistat, al ser una carpa, a vegades el so és una miqueta complicat, llavors per les habaneres es precisa de silenci per poder-les escoltar.
1: El Club Futbol Tordera obre la pretemporada davant Ronin Futbol Club amb un resultat final 2-6. El duel ha servit com a primer test per preparar la temporada a la nova categoria.
4: És que sempre fa il·lusió i jugar per dia a Festa Major, doncs molta més. Ha pogut venir la família, els amics, gent que normalment doncs no estic a prop seu quan treballo, he pogut estar a prop seu i és maco. I tornar a casa, això és casa meva, al final doncs sempre emociona i molt content.
1: L'angoixa dels propietaris per recuperar un pis quan l'inquilí no paga. El procés judicial dura de mitjana entre 15 mesos i 2 anys. I aquest dimarts tindrem un temps una mica més estable, tot i que les temperatures han baixat lleugerament respecte als dies anteriors. Avui, amb unes temperatures que tindrem màximes de 32 graus, unes mínimes per això que baixen i es marcaran en 20 graus. Durant el matí tindrem un dia assolellat i cap a la tarda seguirà de la mateixa manera. Per tant, avui no hi haurà gaires complicacions i no s'esperen previsions de pluja.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Després del gran èxit de la tarda familiar de dilluns, on la plaça de la Concòrdia va omplir-se de ritme, aquest mateix espai torna a ser el punt de trobada de la Festa Major. Aquest dimarts torna l'artesania a la fresca de càrrec de l'Associació Artesanes de Tordera, que organitzen aquesta fira de paradetes a la plaça de la Concòrdia. L'activitat que no es va poder dur a terme la setmana passada per previsió de pluges i, al contrari que la resta d'activitats, es va ajornar cap aquest mateix dimarts. Es desenvoluparà des de les 6 de la tarda fins a 2:15 de la nit, al costat del Patufet. La presidenta de l'entitat, Carol Torné, convida veïns i visitants a apropar-se per descobrir i gaudir de les seves creacions fetes a mà.
1: Que, bueno, muntarem una sèrie de paradetes perquè la gent pugui gaudir de la nostra artesania. Estarem a la tarda al costat del Patufet, la plaça de Concòrdia, i esperem que, bueno, que us agradin els nostres productes i que podeu gaudir d'una tarda divertida i diferent amb nosaltres.
0: Amb aquesta fira d'artesania, Artesanes de Tordera busquen reivindicar el paper de l'ofici i fer comunitat amb un ambient de festivitat. Això sí, aquest dia ja els hi permetrà dur a terme aquesta fira per previsió de bon temps. La calor de finals d'agost té una cita al camí ral de Tordera. Avui dimarts, al matí, a partir de 2:15 del matí, la via es transformarà de nou en una gran atracció d'aigua amb la instal·lació del tobogan aquàtic, una de les propostes més populars de la programació. Aquest tobogan, que recordem que està al camí ral des de ben a dalt fins a baix del mateix carrer, i es durà a terme des d'aquesta hora fins a 2:15 del migdia. L'activitat que es va estrenar l'any 2022 com una de les novetats del programa de festes d'aquest aquell any s'ha acabat al final convertint en una tradició consolidada per a infants i joves. Enguany, com a millora, l'organització ha habilitat una cua inclusiva per garantir un accés més fluid i adaptat a totes les persones participants. Després del gran èxit del pregó de Festa Major protagonitzat per l'entitat sardanista La Nostra Dansa, en motiu del seu 50è aniversari, la tradició i la música de cobla tornen a prendre avui al cor del municipi. A les 7 de la tarda, la plaça de l'Ajuntament serà l'escenari d'una audició de sardanes molt especial. L'acte servirà com a cloenda oficial de la 49a edició del Curset de Sardanes. Aquest curs d'estiu, que va arrencar el passat 30 de juny amb més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors, per fi ja arriba al seu punt final amb una actuació i amb una cloenda molt ben assajada. Després de setmanes d'assajos setmanals a la plaça de l'Església, els infants i adults participants tindran el seu repte final, interpretar davant del públic la sardana que han estat preparant al llarg del curset per demostrar tot el que han après. La trobada, organitzada per La Nostra Dansa, comptarà per l'acompanyament musical en directe de la reconeguda cobla La Principal de Cassà, posant el colofó a una edició rodona abans d'encarar l'any vinent de les noces d'or del curset.

0: Després que ahir l'orquestra de Nova de Blanes fos l'encarregada de posar ritme a la Diada de Sant Bartomeu, la música de ball i de festa continua avui dimarts com una de les últimes activitats de la programació. En aquesta ocasió serà l'orquestra Salvatana qui agafarà el relleu a l'escenari. Ho farà amb una triple trobada i la primera tindrà lloc a 6:15 de la tarda a la pista de l'Amistat, on la formació oferirà el tradicional concert de tarda per a tothom que no pugui assistir-hi presencialment. Ràdio Tordera, que ho tornarà a oferir el servei de retransmissió en directe. La segona actuació es durà a terme a la porxada de l'Ajuntament a 10:15 de la nit. I finalment, la celebració reprendrà la seva activitat a la pista de l'Amistat, com el mateix concert, a partir de 11:15. La Salvatana, que tornarà a pujar llavors a l'escenari per protagonitzar el Ball de Nit, una vetllada molt especial que inclourà la celebració del popular Ball del Fanalet. I no marxem de música perquè la tradició marinera i l'esperit festiu van poder més que la incertesa del temps dijous passat. La pista de l'Amistat va acollir la tradicional cantada de maneres a càrrec del grup Peix Fregit, en una ballada que les activitats com el rom cremat i la presentació oficial dels candidats i candidates al pubillatge tordarenc també es van dur a terme a la mateixa pista de l'Amistat. L'esdeveniment en primera instància estava previst en un altre espai, però va haver de canviar-se d'ubicació a causa de les alertes meteorològiques, encara que finalment no plogués com es preveia. Així ho va explicar el regidor de Festes i Joventut, Aniol Canals.
1: Els serveis meteorològics ens van indicar que hi havia possibilitats de pluges i vents durant la tarda, nit del dijous 20, i llavors vam haver de canviar l'indret de certes activitats i posposar una d'elles, com és l'artesania a la fresca, però vam poder seguir fent amb normalitat la resta d'activitats, el concert infantil i les habaneres les vam traslladar a la pista de l'Amistat i el twirling en el pavelló parroquial.
0: El canvi d'escenari cap a la pista de l'Amistat va requerir una adaptació per al públic que havia de mantenir el silenci en tot moment per la sonoritat de la pista, com va assenyalar Canals.
1: És cert que la pista de l'Amistat, al ser una carpa, a vegades el so és una miqueta complicat, llavors per les habaneres es precisa de silenci per poder-les escoltar, però bé, vam poder dur amb normalitat i poder gaudir del concert infantil i de les habaneres.
0: Durant la mitja part de l'actuació musical, la comissió de festes va repartir el tradicional rom cremat i en aquest mateix descans es van presentar les candidatures del pubillatge 2026, com també es va tancar el procés de votació popular d'aquest. La vetllada, que es va retransmetre en directe a través de Ràdio Tordera, va evidenciar la bona resposta de l'organització davant les previsions del temps i també del gran nombre d'assistents, tot i els canvis produïts.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El municipal d'Esports de Tordera ha acollit el primer enfrontament de la pretemporada del Club Futbol Tordera, que s'ha vist les cares amb el Ronin Futbol Club, l'equip d'Ibai Llanos, dirigit pel tordarenc Narcís Barrera, en el tradicional partit de festa major. Aquest enfrontament ha tingut un caràcter molt especial per als aficionats i el teixit esportiu local, ja que ha significat la primera retransmissió en directe de l'emissora de la temporada del Club Futbol Tordera, permetent als seguidors gaudir de les primeres impressions del conjunt vermell i negre en el seu camí de preparació. Més enllà de l'atractiu mediàtic del rival, la cita va marcar-se en una planificació intensiva dissenyada pel cos tècnic encapçalat per Guillem Ferrer, on deia que el mateix entrenador del Club Futbol Tordera que l'objectiu és posar a punt l'equip abans de l'inici de la competició a la nova categoria.
2: Bé, amb moltes ganes, la veritat, venim amb il·lusió aquest any a la segona catalana, que crec que és on mínim es mereix estar l'equip, i bé, doncs, com bé dius, amb noves incorporacions, amb gent que encara falta per arribar, falta per recuperar-se, algun que està una mica tocat, lesionat, i bé, la veritat és que content, amb ganes i amb molta il·lusió, com sempre.
1: De la mateixa manera, Narcís Barrera, entrenador de Ronin Futbol Club i en passat a tordarenc, també detallava que la temporada aquests amistosos estan servint per reconfeccionar tota la plantilla. També el tordarenc que assegurava que sempre és un plaer tornar per festa major.
3: És que sempre fa il·lusió, i jugar per dia a festa major, doncs molta més. Ha pogut venir la família, els amics, gent que normalment doncs, no estic a prop seu quan treballo, he pogut estar a prop seu i és maco, i tornar a casa, això és casa meva, al final pues, sempre emociona i molt content.
1: La pretemporada continuarà aquestes pròximes setmanes amb compromisos d'alt nivell com el partit de Copa Catalunya contra el Bonmatí el dissabte 29 d'agost i també els duels davant el Mataró, el Vilablareix, el Gironès Sàbat i el La Costària.

El malson d'en Jordi va començar ara fa 3 anys quan va llogar una casa que té en propietat al Maresme i al tercer mes li van deixar pagar, li van deixar de pagar regularment i van començar les excuses. Assegurava, un dia d'aquests primers 3 mesos, avui han enterrat el meu sogre i no he pogut anar al banc. El negoci ara no em va bé o divendres que ve et dono els diners. Eren algunes de les excuses que li posaven. L'últim missatge és de fa més d'un any i mig i li han pagat i ni li han pagat ni han marxat del mateix pis. Segons Jordi Prim, el propietari, ara fa un any que no ha cobrat ni un euro del lloguer. Se'n refiava perquè aparentment són una família d'alt nivell a qui la immobiliària va avalar sense fer-los cap estudi econòmic, ja que els veien recomanats. El neguit va portar el mateix propietari a indagar i assegura que els seus inquilins són morosos reincidents. Segons va poder esbrinar, haurien viscut sense pagar en una casa de luxe al Maresme i també en, un pis de la zona alta de Barcelona. La immobiliària propietària del bloc de Barcelona els va explicar que també van iniciar aquest procediment per fer-los fora, que es va dilatar el 2013 fins al 2023, per tant, 10 anys. Explica que necessita recuperar el pis i tornar a tenir ingressos mensuals per pagar una part del lloguer de la casa on viu. Fa un any, finalment, els va denunciar per recuperar la propietat, però lamenta que tot el procés va molt lent. I fem un breu apunt del temps per acabar. Avui, dimarts, dia 25 d'agost de 2026, que tindrem un temps estable amb temperatures que aniran amb mínimes, això sí, que han refrescat de 20 graus. Això vol dir que al matí i a últimes hores també de la nit tindrem ja un temps més fresc. Tot i així, les màximes que arribaran cap al migdia arribaran amb un màxim de 32 graus. El dia serà completament assolellat, amb pocs núvols, i de cara a demà el dia sí que s'ennublarà una miqueta més, això sí, sense deixar aquestes temperatures d'avui.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: Comencem nou capítol de Càpsules de Salut. Som al despatx de l'higienista del CAP de Tordera. Ella és la Imma Ruiz. Imma, què tal?
2: Molt bé.
1: Estem aquí a la teva consulta, que de fet és ben diferent de les altres, perquè sí. Aquí tens pràcticament... És una consulta de dentista, això, podria
2: sí.
1: dir, eh?
2: Sí, sí.
1: Tens aquí al teu costat aquesta cadira, que és especial, no? Diguéssim, sí. també per poder atendre a les persones, perquè entenc que ha de ser així, eh? El
2: sí.
1: lloc on s'han de col·locar la gent que visita la teva consulta és aquí.
2: Sí, és aquí.
1: Molt bé, explica'ns. Primer de tot, tu ets higienista, sí. estàs en el CAP.
2: Sí.
1: Explica'ns una miqueta. Higiene dental, què es refereix? A tenir les dents netes o... Estem parlant d'altres coses.
2: Home, estem parlant una mica en general de tot, perquè la higiene dental no només tracta de raspallar, diguéssim, només la denteta. O sigui, és geniva-dent. Sempre es tracta de que s'ha de mirar de tenir la geniva també bé i s'ha de raspallar així fluixet, fent rodones, fent com un escombrat o formes rodones d'un cantó a l'altre, sempre. No només es tracta de fer així, que molta gent això a vegades no ho sap, perquè aquí també ens entra el menjar i se fica aquí la geniva i aquí podem tenir infeccions. Llavors, clar, això és important, raspallar geniva, raspallar també un cop al dia almenys la llengua, normalment al vespre, i també hem de passar el fil dental perquè el menjar se'ns queda entre les dents i és un complement més. Per tant, és important. És una rutina petita que és important.
1: Entenc que normalment és quan mengem, no? Que sí. podem complicar-nos la vida a nivell d'higiene sí. dental.
2: Sí, sí. Sí, sí. Perquè les bactèries es queden aquí. Si tu fas una menjada i no raspalles en un moment determinat del dia, al dematí o al migdia, no passarà res. Però si tu aquell dia te saltes totes les raspallades, doncs crearem un focus d'infecció, crearem tenir mal alè, càries, o sigui, són diverses coses. La salut no, bucodental no és només raspallar una mica i ja està.
1: Et recomanaries sí. raspallar abans, després dels àpats? Algunes després. Hores del dia es creus que són més importants? Sí. Com aniríem amb això?
2: Sempre raspallar després dels àpats, i la més important seria la del vespre, que com que se suposa que tens més temps, t'has d'entretenir a fer-ho en 3 minuts, fent cercles, passar a la llengua i passar al fil dental. És important.
1: Molt bé. Per què és important la higiene dental per la salut?
2: És persones? Important perquè, si no, és un focus d'infecció, és una porta d'entrada. O sigui, per aquí tenim la malaltia, diguéssim, i la salut. Per tant, hem de pensar que la boca ha d'estar sempre en un medi net.
1: Mm-hmm. Els higienistes, no sé si fa molt de temps que estan dintre del CAP i dintre de l'atenció primària. Des de quan fa que sí. hi sou i per què hi sou? Com és que
2: ara cada vegada s'estan posant més, almenys que hi hagi una a cada ambulatori, perquè se suposa que és una cosa de primera necessitat també. I sí, sí, ara bueno, hi hauran... Cada vegada es fica... Ja es va publicar farà 2 anys... de que cada vegada entrarien més la figura de l'higienista, perquè és un complement també del dentista. O sigui, el dentista té ajuda amb l'higienista. Per tant, si no, totes aquestes cosetes les haurien de fer sempre ells. I ells ja tenen feina, també. Vull dir que és un complement, també.
1: Com arriben a la teva consulta els pacients? Te'ls deriva el dentista? Sí. Demanen hora per tu? Com funciona?
2: Sí, normalment me'ls deriva amb una primera visita que ells fan. Ells ja veuen si té sarro la persona... Llavors, en nens, per exemple, entra fins als 15 anys, com a norma, una higiene si aquell nen no se sap raspallar. Llavors jo els faig la higiene i, a més, els explico la manera de raspallar correcta, perquè a vegades molts tampoc ho saben. O... Els pares a vegades hi ha temps i poden estar a sobre, però bueno, els nens ja sabem com són. I llavors també tinc la figura de l'embarassada, que passen la primera visita amb ells, i llavors ells me la programen a mi per fer una higiene, perquè també entra una higiene bucal a l'embarassada durant el segon trimestre.
1: I això per què? Què té d'especial una embarassada que no tinguin les altres dones?
2: Perquè, com a norma, a vegades les embarassades també fan molt allò dels vòmits i tal, i llavors o vomiten o tenen més propens, són més propenses a tenir la boca més malament, i llavors també perquè els hi fas l'explicació de quan tinguin el nadó, també com l'han de cuidar la gent, encara que no tinguin dents, passant una gasseta a les genives per anar motivant, i després també que ens han de portar el nen, perquè clar, quan un nen, per exemple, comença des de petit a anar al dentista, doncs ja ho troba com algo normal, com una rutina. Però clar, a vegades quan això no se sap, no els aporten perquè no tenen dents, i llavors el nen, doncs, venir al dentista és com un martiri. És així.
1: Molt bé, hem parlat de nens, nadons,
2: embarassades.
1: Tens algun altre... El públic en general, el públic adult, en principi no ve a través del CAP, o sí?
2: Poden venir també quan tenen una minusvalia, també els hi entra, per exemple, els tipus de càncer de coll per munt, perquè no tenen l'habilitat de raspallar, gent amb minusvalies, gent amb pocs recursos, també. Poden demanar l'hora aquí fora i poden venir. O a través del dentista.
1: Molt bé, seguim parlant d'higiene dental amb l'Emma Ruiz, la higienista del CAP de Tordera. Tordera, no sé si has estat en molts pobles diferents, has vist particularitats del públic que has atès aquí a Tordera?
2: Doncs pues mira, la veritat que d'higienista només Tordera. Estava a l'ambulatori de Salt, però no feia d'higienista, estava com ajudant.

0: indicació aquí a la consulta de com raspallar bé. Que és fent cercles, agafant forma d'escombrat o de cercles, amb la boca una mica oberta i raspallar totes les cares, vale? entre 2 i 3 minuts.
1: Què és el que la gent té més ben après? Que dius, mira, això ja ho tenim gairebé superat, i què és allò que és aquella assignatura pendent que gairebé ningú se'n recorda de fer-ho bé?
0: Bueno, el que ningú se'n recorda és de raspallar-se la geniva. Ah, ens hem de raspallar la geniva? Jo dic, sí, clar, en fluixet. Si fas fort aquí, doncs pues no. Però s'ha de raspallar també la geniva. I això la gent diu, ah, doncs pues jo no ho faig. Pues jo. Però tant adults com nens, eh? Uh-huh. Embarassades també a vegades els dius, ah, sí? Per tant, clar, per això també se'ls diu que en els nadons, quan tinguin el nadó, encara que no tinguin la dent, doncs pues una mica de frega aquí a amb una gassa, perquè primer perquè estimulen i després perquè aquell nen ja va... Ja està conscienciat de que això s'ha de raspallar o s'ha de moure. Uh-huh. I, bueno, i això, i el que menys...
1: El que menys
0: se'n recorda...
1: El que més,
0: el que menys, he dit el que menys se'n recorda.
1: Sí, i el que t'ha sorprès o que diguis, ostres, mira, això gairebé ja no caldrà ni que ho diguem, o no?
0: Sí, bueno, el del fil dental i això, la gent me pregunta, jo és que me passo el fil dental? Jo dic, ah, veus? Perquè ho tenen, o un col·lutori. Se posen molt a vegades el col·lutori. El que passa que els hi pregunto si això ho fan com a raspallat. Alguns sí. I clar, no, és una més a més. O sigui, és un... Però hi ha gent que ho fa com... No me raspallo i me passo el col·lutori aquest i ja està.
1: Mm-hmm. Molt bé, ja per acabar. Doncs vinga, dona'ns 3 tips, 3 coses que tu creguis que caldria insistir a la gent que ens pugui escoltar, ens estigui veient, que cal tenir present a l'hora de tenir una bona higiene dental.
0: Bueno, important poder seria la pasta amb flúor. És millor que tingui flúor, una bona quantitat de flúor. Després el fil dental un cop al dia, almenys al vespre, passar-lo perquè allò queda menjar en les dents. I, bueno, i el raspallat de la llengua, com a important també a la nit, quan raspallem, doncs una mica de raspallat a la llengua. Això seria important.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: De res.
2: Avui al Tordera en directe ens hem desplaçat fins a la població veïna de Blanes amb en Carles Maleis. Carles, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Avui hem vingut amb ell perquè ha fet una exposició en aquesta sala municipal d'exposicions de Blanes a la seva obra. Carles, explica'ns primer de tot com has vingut a petar a Blanes per fer aquesta exposició.
3: Doncs mira, a Blanes fa molts anys que exposo, que he viscut, me coneix molta gent i bueno, i me fa molta il·lusió perquè és un lloc que corre molta gent i a quan més divulgació i bé gent vegi la meva obra, doncs millor.
2: Aquesta exposició està arribant més o menys al seu acabador. Explica'ns una miqueta des de quan la vas inaugurar i fins quan la podrem visitar.
3: Doncs la vaig inaugurar el 7 i la tanco el 30. El dimarts tanco i els horaris són de 11 a 1 i mitja i de 6 de la tarda a les 9 i mitja.
2: Molt bé, té títol aquesta exposició. Quin és el títol i què vols explicar amb aquest títol?
3: Doncs energia bonica, bueno, diu moltes coses, no? Bona vibra, bons sentiments, empatia, ganes de bon enteniment, el que manca en aquest sistema i en aquesta societat.
2: Què t'ha motivat a explicar, a mostrar-te en aquesta exposició?
3: Doncs és un recull de 3 anys, de molta feina, llavors hi ha una part que és tema floral i animalons, l'altra part és art social i l'altra part és fons marí.
2: Carles, ja portes uns quants dies amb l'exposició oberta. Quin fet va que has rebut? Què t'ha dit la gent quan ha vist l'exposició?
3: Doncs estic molt content per la gent, perquè la gent m'ha dit que tinc segell únic i que estic en el camí adequat, que veien la meva obra, me veuen en a mi, i això per mi és molt important, perquè en poques paraules diuen molt, i estic molt content. Jo també sóc conscient des de la humilitat que són molts anys de treball i que hi ha molta personalitat i hi ha molta identitat.
2: Molt bé, ens hem desplaçat ja dintre a l'interior d'aquesta sala d'exposicions, ja podeu sentir que el so i la tranquil·litat ja és un altre. És un lloc que realment és un bon lloc, entenc, Carles, per exposar. És un lloc tranquil, però a la vegada és fresc, és un edifici antic, es troba en un lloc cèntric.
3: Estem al Rovell de l'Ou, de Blanes, i passa moltíssima gent de bon dematí per anar a la platja, per anar al mercat, i a la tarda la gent passeja amb el seu gelat, amb la canalla, amb els animalons. És un lloc molt bo. Jo diria que és el millor del poble.
2: La gent s'interessa per l'art aquí a Blanes? Entren? Són curiosos?
3: Hi ha molta cultura d'art, perquè aquí hi ha una galeria, després hi ha Casa Saladrigues, hi ha aquest espai, i també hi ha altres espais culturals. Hi ha cultura de fa molts anys a Blanes, d'art.

0: I a part hi ha molt de turisme, hi ha molta gent que és receptiva, sí, sí.
1: Ha vingut gent de Tordera?
0: Ha vingut gent, sí. Ha vingut gent i també és de dir que hi ha hagut gent que han passat, però han passat per la trecera i han mirat de reobrir.
1: Molt bé. Jo que mai seràs profeta de la teva terra, no?
0: Això
1: diuen. Que diuen. Molt bé, hem entrat a dintre per conèixer una miqueta aquesta exposició. Explica'm com l'has organitzat.
0: Doncs l'he organitzada en tres temàtiques. Una és fons marí, l'altra és art social i l'altra és flora i animalons.
1: Molt bé, com està disposada l'obra? Dintre, entenc que són una sala que té unes certes ramificacions, diguéssim, però té una entrada principal, que és on estàs tu, i què hi podem veure en aquesta zona?
0: En aquesta zona podem veure el meu currículum, part del meu currículum, el principi del meu currículum, plasmat en collage. Llavors, bueno, hi ha crítiques d'art, hi ha els meus estudis, la meva formació, premis que em vaig presentar a concursos i llocs que he exposat. Bueno, hi ha una mica de tot.
1: Molt bé, seguim. Què trobarem a continuació?
0: Pues continuarem perquè jo ho he barrejat tot. O sigui, no ho he posat per temàtiques perquè estèticament he pensat que era millor posar-ho segons jo veia. Al principi hi ha peces grosses i cada vegada que anem avançant en l'exposició hi ha peces més petites. Llavors està tot barrejat i segons vas veient l'obra veus que és d'una temàtica o és de l'altra.
1: Molt bé, més o menys no sé si ho tens comptat, quantes obres hi ha exposades aquí?
0: Al principi eren 82, però al final han sigut 75, perquè no hi ha més espai.
1: Com has fet la tria?
0: La tria, doncs, el 99% és obra nova i hi ha unes quantes peces que, bueno, tinc un carinyo especial i m'ha fet il·lusió portar-les.
1: Quan dius obra nova, a quin període de temps estem parlant?
0: Doncs de 3 anys cap aquí.
1: Molt bé, em parlaves d'obres especials, estem justament en el punt d'una d'elles. Explica'ns una miqueta què tens aquí darrere.
0: Doncs aquí darrere tinc un collage que és una gardènia, que la meva mare era una gran amant de les gardènies i sempre que anàvem a un casament o un event me posava una gardènia fresca a la solapa. Llavors en tinc molt bon record per l'olor, pel sentiment, i jo admiro de tenir-la tot l'any perquè em va coronar en l'ànima.
1: Em parles molt de collage, utilitzes més algunes tècniques que d'altres. Quines tècniques podem veure aquí en aquesta exposició?
0: Doncs en aquesta exposició hi ha peces en ferro, amb acrílics, amb paper, amb cartrons. Hi ha una arpillera d'una cadira que s'assentava la meva mare, que també l'he pintada. Després hi ha molts quadres que he traduït al marc dintre la mateixa obra. Originalitat amb estat pur.
1: Molt bé, parlaves d'aquest quadre, d'aquesta gardènia, però també abans, a micròfon tancat, ens recomanaves algunes altres obres, que no vol dir que siguin les millors, però que sí que per tu tenen un significat especial. Quines en destacaries?
0: Doncs mira, en destacaria una que si em vens, te la mostraré.
1: Seguim avançant.
0: Aquí tenim Gamba de Blanes, que la Gamba de Blanes té molt de nom i és exquisita. Aquí tenim els focs de Blanes, que és patrimoni universal de Blanes. Aquí tenim la palomera, que l'he feta surrealista en diferents colors. Palomera des d'un balconet. Aquí tenim una altra palomera. Són molt delicioses. Llavors, aquí una altra palomera i ens anem. Aquesta papallona feta d'esmalts que s'està cremant, que és per conscienciar la gent.
1: Conscienciar de què?
0: Pues dels focs, de l'especulació dels focs, perquè cada any hi ha més focs i jo ja sé que volen posar molins eòlics, però és una vergonya el que està passant perquè ho estem cremant tot i ho estem fent molt bé tot. Llavors no ens quedarà res.
1: Molt bé, vols destacar-ne alguna més?
0: Sí, volia destacar aquesta peça, que és una història d'amor que vaig tenir amb un noi que en el seu cumpleaños me va dir que volia canviar de gènere i hem quedat com amics i li he fet aquest homenatge. El títol és I d'una bonica història d'amor. Llavors, també hi ha aquesta peça que és blanca i té un cor blanc que la persona que la vegi es donarà per al·ludida. Llavors aquí tenim una arpillera d'una cadira que seia la meva mare, que també l'he pintada, i la Creu Nova de la Sagrada Família de Gaudí, que m'ha fet il·lusió fer-la. I llavors doncs, teniu aquí un recull de temes florals, amb fauna, amb molt de colorido, amb acrílics, plens de vida, tal com jo sento, tal com jo m'expresso. Aquí també tenim un homenatge de Lucía, que es diu Zú, que és una peça que em fa molta gràcia portar-la. Llavors aquí tenim el Port Olímpic de Barcelona, la platja Icària amb el peix, una altra palomera i el recull de l'exposició. Volia donar moltes gràcies a Tordera, a Feliç Sant Bartomeu i Feliç Sant Bonó.
1: Bé, Carles, ens explicaves que aquesta exposició són d'obres que has fet recentment, però tu com a artista, des de quan tens aquesta, bueno, no sé si dir-ne vocació, aquesta inquietud per tal d'expressar-te a través de l'art?
0: Jo ja vaig néixer en sensibilitat i tota la vida vaig estar molts anys fent botigues de paneres a Tordera, per Nadal, he decorat cases de senyors, he decorat discoteques, hotels, he fet escaparates i sempre he tingut molta sensibilitat pel bon gust i per les coses boniques. Jo sóc un amant de la bellesa, des de l'amplitud de l'expressió, des del color, la matèria i, en fi, amb diferents activitats i diferents moments de la meva vida. Llavors, el 94 vaig reunir-me amb dos amics, jo vivia a Santa Cristina, vam estar 3 mesos pintant a casa i va sortir una exposició que la van inaugurar sobre els terrassants, que es va titular Olors d'home, que va ser un èxit total perquè va vingué moltíssima gent de Tordera, amics d'ells, meus, i ens va anar molt i molt bé. I arrel d'aquella exposició ja vaig començar a pintar, a fer exposicions pel meu compte. Tot va venir d'una història de desamor que jo estava visquent al costat de l'Hotel Santa Marta, amb un bungalow, i un noi, amb un dia molt important de la meva vida, que un amic meu es va suïcidar, quan vaig arribar a casa, aquest noi va marxar i em va abandonar. Llavors va deixar el lletrero i clar, al moment que més el necessitava, doncs va marxar. Llavors aquest noi pintava, feia vitralls allà a casa meva, agafava fustes grans i pintava vitralls. Llavors, per despetxa, com que em va saber tant de greu que un dia tan senyalat, com més el necessitava amb abandonés, vaig començar a pintar sobre els vitralls. I a partir d'això vaig veure que m'agradava, que me relaxava, que m'acaronava l'ànima, i aquí doncs és el principi d'una gran aventura. I cada dia m'agrada més, cada dia aprenc més, cada dia és més agraït, o sigui, crec que he triat l'ofici adequat per mi, perquè disfruto molt, m'ho passo molt bé i és molt agraït.
1: Veig que portes una barretina, no sé si dintre de les teves influències hi hauria en Salvador Dalí o de quines influències creus que surt la teva obra?
0: Doncs de Salvador Dalí pressuposat, perquè sóc un gran admirador d'ell i una vegada me van convidar 50 anys del Motel a l'Empordà, que van treure un llibre, i vaig anar amb una meva amiga hotelera. Llavors la vena es va fer allà on hi ha el Museu Dalí de Figueres, i no sé si és una casualitat o una ironia de la vida que em va tocar seure en una cadira sota la seva tomba, i llavors això em va fer molta gràcia i sempre he estat un fervent admirador d'ell, i la barretina és un símbol català i a mi jo soc signe de foc i el vermell m'afavoreix molt. Llavors he matat dos pardals d'un tiro.
1: Molt bé, ja per acabar, amb quin missatge vols que la gent que visiti aquesta exposició torni a casa seva? Què els hi vols explicar a les persones que venen a veure la teva obra?
0: Doncs que el coneixement no té fronteres, que quan més saps, més te'n dones compte de lo poc que saps, i que és molt maco venir a gaudir d'aquesta exposició per veure el colorido, per veure la feina, per veure el traç, i ja està, i això.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns avui aquí la teva exposició, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres i molt bona festa major a tothom, gaudiu de Sant Bartomeu i de Sant Bonó i Quiblanes, i moltes gràcies i molt bé per tot.
1: Cinc minuts per sobre del punt de 2:15 del matí. Nosaltres seguim, ho fem ara a través de la revista de l'informatiu, després d'haver escoltat l'informatiu de les 10, de les píndoles de salut i també del Tordera en directe. Repassarem al llarg del que ens queda d'aquesta hora de ràdio diferents informacions de servei. Comencem.
2: A les vies de set tenim en Damià Julià i també a la locució us parla Albert Sabater. Repassarem com és habitual la premsa del dia. Avui tenim píndola d'opinió amb en Pepe Oyarzun. Repassarem també la informació de servei d'avui dimarts 25 d'agost del 2026. Tindrem efemèrides tan informatives com musicals per, com dèiem, arribar a les 11 del matí, on arribarà una nova edició del magazín Ara i Aquí. De moment, entrem al quiosc a repassar els titulars d'avui. Comencem amb la premsa generalista catalana. L'Ara destaca que Sánchez convoca el Consell de Seguretat Nacional 28 dies després de la crisi migratòria a Ceuta. La Moncloa també accepta crear un comandament únic encapçalat pel ministre Ángel Víctor Torres. El vicepresident Cuerpo anuncia un pla econòmic per Ceuta mentre demana recursos a Brussel·les. La fotografia de portada és per un pas soterrat, on hi veiem un cotxe pràcticament cobert d'aigua. Diu el temporal que castiga Tarragona. Les comarques tarragonines van patir ahir una tempesta amb vent, pluja i una forta pedregada. Indignació per l'agressió policial a un menor a Elx. L'independentisme condemna el tracte a un jove aficionat del Barça. Imatge petita per l'encaixada de mans entre Burnham, que diu que ignora les amenaces de Putin i viatja a Kiev. Londres facilita a Ucraïna tecnologia per fabricar míssils. En el quadern d'estiu de l'Ara, entrevisten a Victoria Luengo. Diu sempre he sigut molt tossuda i perseverant en totes les coses. I es pregunta al diari per què no hem de beure aigua de mar encara que ho recomanin a les xarxes. Seguim amb la premsa generalista catalana. La Vanguardia destaca que l'executiu crea l'autoritat única per Ceuta un mes després de l'assalt. El ministre de Política Territorial dirigirà l'organisme, en què també participaran el president de la ciutat autònoma i el CNI. Fotografia de portada per ciclistes tapats amb una tovallola. Diu una etapa de la Vuelta guanyada per la Calamarsa. Quan només faltaven un descens i el port de Font-Romeu, el que havia de ser el primer final en alt de la Vuelta a Espanya, la cursa es va haver d'aturar. Una calamarsada va aturar el gran grup, que finalment va ser recollit en un hotel, recollida en aquest cas amb l'instantània, com dèiem, dels ciclistes tapats amb tovalloles. Fotografia també per la rebuda al premier britànic a Ucraïna. Diu Burnham ajudarà a Ucraïna a fabricar míssils de llarg abast. Londres facilitarà la tecnologia per la defensa aèria del país. Fotografia també per Ulrich Siegmund, l'ultra que aspira a la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt, a Alemanya. La caiguda de preus amenaça la viticultura. El Barça no vol deixar penjat a Julián Álvarez, que el veiem assegut cap cot a la banqueta de l'Atlético. I la reentré, 10 concerts per animar la tardor. De La Vanguardia saltem al periòdico. Destaca també que el govern recorre al CNI per agilitzar repatriacions a Ceuta. La Comissió de Salut Pública acorda enviar 45.000 vacunes com a prevenció. Cuerpo proposa ampliar ja el pla de desenvolupament del 2022 de la ciutat autònoma. Feijó centra l'ofensiva a denunciar la gestió sanitària i el retard en les expulsions. Fotografia que veiem també en el diari Ara d'un cotxe anegat a Tarragona. Diu Tarragona sota la pluja i la calamarsa. Un nou episodi de fortes tempestes provoca inundacions i caigudes d'arbres. També arran de la pluja diu que Pogacar cancela l'etapa de la Vuelta per la pedregada a Font-Romeu. Illa manté l'operatiu al grup d'experts per ajudar a aplicar el nou finançament. Més notícies, als Estats Units amenacen amb tot l'abast del seu poder els que comercin amb l'Iran. L'administració de Donald Trump anuncia una operació per asfixiar a Teheran. Seguim. Una de cada tres promocions a Barcelona ja ofereix pisos d'una sola habitació. El campus de Can Ruti es reforçarà amb 200 noves places hoteleres i residencials. I les urgències ambulatòries a Barcelona superen les 200.000 entre el gener i el juliol.
0: no?
2: I acabem la premsa catalana amb la portada del Punt. Diu l'era del drac. La Xina reclama respecte pel seu estil de governança i paper de protagonista en el nou escenari internacional. Chao Pescao. Les Olimpiades Robòtiques de la Xina fan venir esgarrifances com la represa política i les pedregades. Referència amb aquesta frase a la presidenta de la Comunitat de Madrid parlant del famós àtic. I anem completant la premsa generalista del dia. Ho fem ara amb el diari El Mundo, que diu que Sánchez va prometre a Vives que Marlaska es quedaria a Ceuta. La Moncloa torna a la feina i crea un comandament únic 26 dies després de la crisi. A la imatge veiem un grup de dones rebudes a través dels cossos de seguretat a Ceuta. Líders regionals es desmarquen ja de la via Puente per liderar el PSOE. El govern bat el rècord de contractes adit amb més de 23.000 milions a l'any. Estats Units amenaça la Xina per asfixiar l'economia d'Iran, però aplaça el cop. I un de cada tres menors a Espanya sota l'umbral de la pobresa pel cost de la criança. L'ABC destaca en portada declaracions de veïns. Diu, estem molt calents i desbordats. Ens pot la situació. Els veïns, diu, se senten esgotats i incapaços de recuperar la vida anterior a Ceuta. Diu, venen ganes de fer les maletes. Imatge de diferents veïns de Ceuta ahir a la platja de la ciutat. Sánchez diu, atén el crit d'auxili de Ceuta un mes després de demanar-lo Vives. El president convoca de forma extraordinària el Consell de Seguretat Nacional. Ángel Víctor Torres assumeix el comandament únic de gestió de la crisi. I completem les portades de la premsa generalista amb el diari El País, també amb el focus posat a Ceuta. Diu que Sánchez fa un gir a la gestió de la crisi de Ceuta després de 26 dies. El president convoca el Consell de Seguretat Nacional, el govern encomana a Ángel Víctor Torres el comandament únic i Cuerpo prepara un milionari pla d'ajuts per la ciutat. Fotografia per la presidenta de Madrid, Ayuso, diu que esquiva la polèmica del àtic, dient Chao Pescao. La veiem, en aquest cas, dalt d'una llanxa, tocant-se la barbeta. Més notícies. Estats Units amenaça amb sancionar a qualsevol que no aïlli a Iran. Donald Trump intenta tallar tots els llaços de Teheran amb l'economia global. Gas car i calor extrema, el còctel que dispara la factura de la llum. Els preus del megawatt escalen enmig de la volatilitat. Un endarreriment xinès apreta la carrera per arribar al pol sud de la Lluna. Isabel Peña, guionista de El Ser Querido, entrevistada per aquest diari, diu «Soc un dubte amb cames». I un darrer punt en canvi climàtic diu que l'aigua dels oceans arriba a una temperatura rècord. Un minut i ens plantem a 3:15 del matí. Nosaltres seguim, ho farem ara repassant els titulars de la premsa esportiva i econòmica. La repassem, els titulars de la premsa especialitzada, amb el nostre company Damià Julià. Damià, bon dia.
3: Bon dia, Albert. Comencem amb el diari Esport i és que Julián el vermell viu. L'Atlètic de Madrid es nega a negociar amb el Barça. Recordem que aquest cap de setmana Julián va tornar al Metropolitano i l'afició se'l va menjar. Tot i això, i els gestos de Julián enfadat, els matalassers es mantenen en contra de que Julián fitxi pel Barça. També llegim que Xavi Hernández agafa el comandament a la selecció de Països Baixos. Passem a Mundo Deportivo, on posa que Rodri preparat per al seu debut amb el Barça. El migcampista ja s'entrena amb els seus companys i està preparat pel seu possible debut dijous a les 9:30 contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. El diari AS ens posa que Cucurella es mostra ambiciós en la seva presentació amb el Real Madrid, on el defensa assegura que vol guanyar la Champions League amb el conjunt blanc. Parlant de bicicletes, granissada i suspensió, la tercera etapa queda anul·lada. Acabem la premsa esportiva amb el diari Marca. Bellingham es retroba amb la seva millor versió al Real Madrid. El jugador vol tornar a ser Bellingham del seu primer any, un migcampista com Déu mana i que ajudi en totes les posicions del joc. Xavi Alonso guanya a Arbeloa, els dos ex-místers del Real Madrid de la temporada passada. Anem amb la premsa econòmica, on ens posa que l'economista les onades de calor i l'augment del gas disparen el preu de l'electricitat. El turisme també marca un rècord laboral amb 3,1 milions d'empleats. Ideoleo posa a prova l'escut antipaís i el govern suma 77 milions, volem dir, en retrocs pressupostaris. Cinco Días posa que Telefónica vendrà la seva filial d'assegurances per gairebé 100 milions. Allianz destaca entre els interessats en una posada oberta a AXA, Generali i Zurich. Amb els bons, Estats Units i Alemanya es perd gairebé un 6% en 10 mesos. I Sánchez acumula 4 mesures econòmiques aturades i 71 projectes de llei encallats. Acabem la premsa econòmica, com sempre, amb Expansió, i és que Repsol i Moeve competeixen per 1.500 milions de l'exèrcit en un nou megacontracte de combustibles. CaixaBank controla el 35% del negoci de pagaments de la restauració. L'IBEX recupera 20.000 punts dependents d'Nvidia i Elafet. I acabem comentant que Norges comprarà una cartera de 1.900 pisos de lloguer a Espanya.
2: Gràcies per aquest repàs, Damián. Nosaltres que anem directament, sense pausa musical, a la píndola d'opinió que tenim a punt per avui. Enllacem, com dèiem, el repàs a la premsa del dia. Ens anem apropant a les 11 del matí, ens separen, doncs, 12 minuts i, com dèiem, anem a posar-hi anàlisi, una píndola d'opinió que ens envia habitualment cada setmana el nostre col·laborador, en Pepe Oyarzún, i la d'avui es titula Vacaciones.
4: Bon dia. Hubo un tiempo en que las vacaciones no empezaban con una reserva de hotel, ni con una maleta de ruedas, ni con un mensaje que decía su vuelo ha sido retrasado. No, señor, las vacaciones empezaban cuando alguien decía este año vamos al mar. Y aquello tenía hasta fundamento médico. Bañarse en agua salada era casi una receta. El mar curaba los males, fortalecía los huesos, despejaba la cabeza y si no curaba nada, por lo menos uno volvía moreno y con la sensación de haber hecho algo importante por su salud. Pero había otra cosa mucho más seria: volver al pueblo para la fiesta mayor. Porque muchos hombres habían marchado a trabajar fuera de su tierra por Europa y regresaban en verano con unos ahorros en el bolsillo, ropa nueva y una cierta obligación moral de demostrar que aquello de emigrar había servido para algo. Y entonces empezaba el espectáculo. Llegaban los forasteros, se llenaba la plaza, las muchachas estrenaban vestidos, los muchachos estrenaban zapatos. Bueno, algunos estrenaban los zapatos solamente cuando llegaban a la pista de baile, porque más de uno venía caminando descalzo con los zapatos bajo el brazo. Había que conservarlos. Y en los palcos reservados, ¡ay, amigos! Allí se jugaba otro campeonato. Las madres observaban, las tías opinaban, y las famosas celestinas del pueblo trabajaban con una discreción que hoy llamaríamos networking sentimental. Mira, aquella chica es muy buena. Sí, pero ¿de dónde viene el chico? Porque una cosa era enamorarse y otra muy distinta era hacer un buen partido. En Cataluña, además, siempre se ha tenido una manera muy particular de administrar estas cosas. Primero se mira, después se calcula, luego se pregunta. ¿Y a qué estoy? ¿De qué trabaja? Y si la respuesta es satisfactoria, ya podía empezar el baile. Hasta la llegada de los músicos tenía ceremonia. Había que ir a la estación a recibirlo, ayudar con los instrumentos, cargar los bártulos, porque una fiesta mayor no se improvisaba. Y después, cuando comenzaba la música, aquello era una auténtica operación de inteligencia sentimental. Una mirada, un baile, otro baile, y si la cosa funcionaba, hasta el año que viene. Lo curioso es que si hoy hiciéramos una encuesta en aquellos pueblos y preguntáramos cuántas familias están formadas por dos personas nacidas allí, probablemente nos llevaríamos una sorpresa. Porque la fiesta mayor también servía para mezclar pueblos, familias y destinos. Y quizás más de un matrimonio comenzó con una frase aparentemente inocente. ¿Bailamos? Hoy tenemos coches, trenes, aviones, móviles, reservas instantáneas y todas las comodidades del mundo. Pero hay algo que no ha cambiado. Para celebrar no hace falta demasiado. Una plaza, un poco de música, un vestido nuevo, unos zapatos bien guardados y sobre todo ganas de encontrarse. Porque las vacaciones han cambiado, el mundo ha cambiado, pero la fiesta mayor sigue recordando una cosa muy sencilla. Para pasarlo bien, no hace falta tenerlo todo preparado. Basta con tener ganas de fiesta. Y si además aparece un buen partido, aquí Pau y después Glorias. Buen día a tothom.
2: Gràcies, Pepe, per aquesta reflexió. Nosaltres, que l'acompanyem de la proposta musical que ens ha fet ell mateix, de Moncho.

0: 4 minuts i arribarem a les 11 del matí, pràcticament sense temps. Anem amb més informació de servei d'avui dimarts 25 d'agost del 2026, ara mateix amb 27 graus centígrads, una previsió de dia assolellat amb una màxima de 32 i una mínima de 20. Anem a repassar també quin dia mundial és avui, Damià.
1: Avui és el Dia Mundial del Perruquer, se celebra cada 25 d'agost, ja que avui és a Sant Lluís. I Lluís IX de França va ser un monarca que va elevar el seu perruquer personal a la condició d'home lliure i el va equiparar a cavallers, jutges i fins i tot metges.
0: Com deies, avui és Sant Lluís IX de França, va ser rei de França i és recordat, entre altres coses, per la seva fama de rei just. La curiositat és que, segons la tradició, administrava justícia sota un roure prop del seu castell de Vicennes. A més, avui és Sant Genís. No tenim cap referència històrica ni curiositat, però sí que us podem dir que, com ja sabeu, avui i aquestes setmanes el nostre home d'informatius entre setmana és en Genís Mas, al qual, si el trobeu, el podeu felicitar. També el podeu trobar habitualment als caps de setmana. Anem amb aniversaris.
1: Un dels coneguts avui que fa aniversaris és Tim Burton, director de Bettlejuice, Edward Scissorhands i Charlie la fàbrica de xocolata. Avui fa 68 anys. També compleixen anys Claudia Schiffer amb 56, Blake Lively 39, Alexander Skarsgård 50 i Gene Simmons 77.
0: Anem amb els comptes enrere, que ja els hem actualitzat. El proper de data important és l'inici del curs escolar. A Catalunya, l'ESO i la primària comencen el 8 de setembre del 2026, així que falten 14 dies. I el proper dia festiu, Diada de Catalunya, l'11 de setembre. Falten 16 dies. Anem amb el temps.
1: Avui força assolellat, amb temperatures aproximadament entre 20 i 34 graus i pràcticament sense pluja. Demà ens esperen més núvols, uns 20-32 graus i una possibilitat de pluja aproximada entre el 30 i el 35%.
0: Una notícia curiosa d'avui, el País Valencià es commemora el 50è aniversari de la representació del Tractat d'Almisra, una recreació històrica del pacte entre Jaume I i l'infant Alfons de Castella, que va establir part de la frontera sud del Regne de València. La representació es fa des de 1976, amb l'excepció de l'any del Covid del 2020. Anem i obrim el calendari del pagès.
1: La data del dia a l'agost, a sol post de seguida és fosc, i les hortalisses a l'hort és un bon moment per començar a sembrar cols, bròquils, pastanagues, porros, espinacs, raves i remolatges. I per collir, l'agost és època de tomàquets, carbassons, cogombres, albergínies, mongetes tendres i bledes, entre altres hortalisses.
0: La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, que trobarem en el veïnat de Sant Vera. Recollida d'escombraries.
1: Sant Daniel i Terra Brava trucant prèviament al 937653151 o enviant un WhatsApp al 615392146.
0: Pendents de l'autorització a Mas Mora, encara es continua el repartiment d'aigua potable, que recordem serà demà de 7 a 8 del vespre i també els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí. Ha plogut, però no lo suficient com perquè hi hagi cabal al riu. El riu està sec. Anem directament a les efemèrides d'un dia com el d'avui, d'un 25 d'agost.
1: Fa 10 anys, Tordera mostrava el seu condol per les víctimes del terratrèmol d'Itàlia. Fa 5 anys, Tordera tenia 9 representants en el pubillatge 2021. I fa un any, Fotoclub Tordera tancava els dos concursos de festa major.
0: Aquests dies a la web i a les xarxes de la ràdio podreu tornar a escoltar els millors actes de la festa major. Concretament, escoltarem les havaneres. I acabem amb una frase cèlebre de John Lennon, que diu que la vida és allò que et passa mentre estàs ocupat fent altres plans.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades i, de fet, avui ja es recupera progressivament la normalitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, al Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i també netejar Embornals. Encara hi ha veïns sense llum a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro, i quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. Pel que fa a Ponent, la pedregada també va afectar a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, encara ara a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11. I el dispositiu de seguretat del Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que ha mantingut l'alcalde, Félix Larrosa, la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón, i els comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'havien produït el cap de setmana del 15 d'agost. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies més. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb la presència d'alguns núvols a la Costa Brava i a la Catalunya Central.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Bon dia, les 11 i 4 minuts. Bé, estem encara en setmana de festa, però nosaltres no parem. I no parem perquè, en aquest cas, tot seguit doncs, amb la música que encetem aquest magazín el dia d'avui, doncs no ens permet parar. Ens obliga a dir aquí estem al vostre costat i estem celebrant des d'allà on ens escoltis aquesta nostra festa major.

0: ni Déu els cria.
1: Doncs bé, molt bon dia, molt bon dimarts. Aquí tornem a ser nosaltres una vegada més, després d'unes quantes setmanes fent cosetes, vivint la festa, gaudint de l'estiu, intentant sobreviure aquesta calor. Ahir va ser el dia oficial de Sant Bartomeu i ja sabeu què passa en les festes majors, que t'hi comences a acostumar i ve aquí que s'acaben. Però no patim pas perquè encara ens queda una mica de festa. Avui encara tenim concert a la tarda i ve aquí que en aquests moments s'està portant a terme aquesta baixada d'aquest tobogant d'aigua que nosaltres ens imaginem des d'aquí que dos plegats els contertulians ens hi tirem directament. Pilar Bota, molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Què tal, t'ho imagines tirant-te el tobogant aquest?
2: Ara no, com era jove sí.
1: Ara no, però això és igual, no?
2: Home, com arribes baixa però no, no em puc aixecar.
1: Ah, va.
2: Que ja tinc una edat, jo.
1: Bueno, però, esclar, però seria bo que hi hagués algú ja preparat per aixecar.
2: No, no, no, t'asseguro que no? Tampoc em ve de gust.
1: Arseni, bon dia, gràcies per estar aquí.
3: Bon dia.
1: Què te sembla? Ve de gust, tirata? El tobogant?
3: Mira, ahir, a última hora, vaig sortir i era ja la finalització de la carrera del cos. I vaig pensar, ja, em xafardeix una mica. I vam pujar els geganters corrents.
1: Ai, sí.
3: Em va fer una ràbia pensar que jo, a les meves dificultats, i ells, que aquesta canalla, que siguin capaços de portar un gegant i córrer amb ell...
1: Tu tens la fer, això?
3: Les nostres limitacions són tremendes, són horroroses. Fan mal les nostres limitacions.
2: Que tinc cada vegada més.
3: I quan veus això, et sents tan limitat. I aquesta és la qüestió. Imagina't el tobogant.
1: No, però el tobogant és quedar, aigua, Arseni.
3: Ahir vaig quedar impressionat. Veure córrer els geganters.
1: Ah, sí.
3: I pensar, quina enveja.
2: I els castells?
3: Tu que no puguis caminar.
2: I els castells que varen passar per sobre el pont. Era impressionant,
1: ah, sí, els castellers, quina angúnia a mi van fer.
2: D'on eren aquells castellers?
1: De Tordera, són els... Bueno,
2: són d'aquí Tordera?
1: Alguns són d'aquí Tordera. Sí, sí,
2: pues
1: sí.
2: Mira que, bueno, jo, la veritat és que no he vist res en directe. Tot ho veig gràcies a Ràdio Tordera, perquè sembla que ho vegi, sí, que estiguin allà. I doncs, me va impressionar, me va impressionar.
1: Jordi, què? Tu te tiraries del tobogant o què?
4: Jo del tobogant, sí. No, no, aquest tobogant no l'he fet mai, però els parcs aquàtics sí que m'he tirat.
2: Valent,
4: i lo dels geganters, sí, és veritat, perquè ara ja jo de geganters no n'he portat mai, però prou feines tinc que m'empenya el carret del supermercat.
1: Molt bé, sí que en aquest cas també ahir es va portar a terme aquesta nit de focs d'artifici i bé, doncs focs que qualsevol no va comentar 8 minuts, és a dir, 8 minuts van durar de rellotge.
2: Però van ser intensos, els 8 minuts.
3: Petaven molt, jo sí. No hi era.
1: Petaven molt, però...
3: Des de casa vaig sentir petar molt.
1: No sé el preu que fan pagar, però veig aquí que 8 minuts és allò que és un tancar i obrir d'ulls. I bé, sí que, doncs, els valencians sempre marquen tendència, però veig aquí que sí que s'ha comentat a les xarxes els focs de 8 minuts. Que jo estic pensant, això serà un castell de focs o...
3: Puc dir algú?
1: Un moment. Això serà un castell de focs o ens estan intentant comunicar amb els extraterrestres. Això és el que vaig pensar jo. Digues.
3: No, que me va dir la meva dona, que ella mira de vegades les notícies, que sembla ser que s'estan plantejant prohibir els focs.
2: Bueno, en llocs com aquí Tordera pot ser prohibit.
3: Que llavors seria el món dels drons.
2: Sí.
4: Clar. Yeah. Ara, els focs, si has vist focs artificials a València, després tots aquests et semblen...
2: Però és que a València només fan que fareix.
1: Home, però a veure, els focs d'artifici que fan a Blanes, també Déu-n'hi-do,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, a Blanes sí, Blanes sí.
1: Ah, tanto, eh?
2: Aquí a Tordera sí. Venim darrere els focs de Blanes i no poden mai ni intentar competir amb Blanes perquè
3: no.
2: És extraordinari.
4: Però els de València, tant els que fan de dia, de la sí. Mascletà, que diuen ells, que el terra sembla que tremola, sí. I després els de nit...
2: És que
4: és que ells ho viuen d'una altra manera, això. I per això jo veig aquests, després d'haver viscut forces artificials a València, dic que aquests són poqueta cosa.
1: Jordi, tu, quan devies veure els forces artificials de València, deu fer bastants anys, però ara han sortit novetats que realment són espectaculars.
4: Sí,
1: vinga, deixa'm de presentar. Així que avui tindrem una mica de tot, música, actualitat, coses curioses, conversa, bon humor, i sobretot ganes de passar una bona estada nosaltres vosaltres amb vosaltres. Perquè encara que Sant Bartomeu ja hagi dit fins l'any que ve, això era ahir, nosaltres encara li volem treure una mica més de suc en aquesta festa. I això sí, la pregunta de la màniga avui me la guardo. Perquè no us penseu que us ho posaré tan fàcil, només començar. Així que quedeu-vos a nosaltres, oients, perquè podreu doncs, escoltar de quina manera pensen i veuen els nostres contertulians la pregunta, que la tinc guardadíssima a la màniga.
3: Jo ja tremolo.
1: Doncs bé, aquí ja doncs, començarem ja directament amb aquests 8 minuts que en aquest cas es va criticar. I bé, doncs bueno, mentre estem amb Bri Focs d'Artifici, un any no es van poder fer, em sembla, degut a la sequera, però sí que en aquest cas, doncs, una riera completament neta, preciosa, i el que faltava principalment és l'aigua. Doncs bé, doncs encara que Sant Bartomeu ja vagi dient nau fins l'any que ve, nosaltres encara li volem treure aquesta miqueta sud de la festa. Així que comença el nostre dimarts.

0: Doncs bé, anem a fer un pas d'algunes altres notícies, a veure, que cas parlant de la cistella de la compra que no dona treva. La compra continua pujant i hi ha aliments que estan especialment disparats. Segons les dades recollides per l'OCU, la cistella de referència acumula una pujada d'un 35% en 3 anys. Això d'anar a comprar, això és anar al supermercat amb mentalitat de supervivència, i entre una llista de coses i surts pensant què ha passat aquí, doncs sortim horroritzats, eh? No sé si us passa a vosaltres. També aquest estiu l'electricitat també va a ritme de muntanya russa. La calor està posant molta pressió sobre el sistema elèctric espanyol. La demanda ha crescut aproximadament un 6% durant l'agost, mentre els preus poden passar de gairebé zero durant les hores de màxima producció solar a superar els 200 euros al vespre. És a dir, a les 3 de la tarda poso tot, a les 9 de la nit apaga i fins i tot la llum del frigorífic. Atenció també als Gamers GTA 6 i escalfa motors. El primer exemplar de l'esperadíssim GTA 6 està anunciat per aquest dijous 27 d'agost i, segons la informació publicada avui, estarà disponible per als subscriptors de Netflix i unes hores més tard gratuïtament a YouTube a la pàgina de Rockstar. Jo, bé, és una cosa que no hi jugo, però hi ha gent que aquest dijous no soparà, no dormirà, perquè serà pràcticament mirant aquesta sèrie que ens proposen, que la tenim doncs a la guai si tenim el Netflix. De festa en festa, Bilbao, doncs, hem de dir que està celebrant l'Astenagúcia amb més de 600 activitats, concerts, espectacles, tradició i focs d'artifici fins al 30 d'agost. Nosaltres avui al concert amb la Salvatana, també retransmès per Ràdio Tordera, i a més també agafeu-vos fort perquè encara nosaltres no hem acabat. I bé, una notícia curiosa: a Europa amb molts fronts oberts. Un repàs publicat d'ahir analitza 6 grans crisis que coincideixen aquest estiu a Europa: el clima extrem, guerres, migració, economia, energia i els reptes tecnològics, entre d'altres. I bé, mentre nosaltres parlem de festes, de calor i de focs d'artifici, el món continua girant i Europa té uns quants deures damunt la taula que veurem si ens resoldrà. Teniu confiança en Europa que resol aquí tot això?
1: Jo tinc una desconfiança en tot el món. Creu-me que mires notícies i ja no val mirar-los, perquè començant per un costat i acabant per l'altre, estem governats per una colla de sàpatres, de veritat, eh?
0: Arseni?
2: Confiança?
0: Cap ni una. Amb Europa, eh?
2: Desconfiança, desencís, desconcert, veure que m'equivocava tant, un desastre.
0: I Jordi, què?
3: Jo no vull ser pessimista amb aquest tema, perquè sí, tot es pot millorar, però tot es pot empitjorar.
0: Més encara, sí. Jordi, no?
3: Sí,
0: eh?
3: Sí, es pot empitjorar, sí. Clar, sí, sí, sí, estem en una zona del planeta que ens podem considerar fins a cert punt privilegiats, perquè hi ha molta gent que està morint de fam, cosa que a nosaltres no ens passa. Nosaltres ens queixem de que encara podem menjar. El que no podem, a lo millor, és beure xampany, però podem menjar. O sigui, llavors, mirem-se una miqueta el que tenim i el que podíem perdre encara.
0: Bé, doncs bé, ara, i després de parlar totes aquestes notícies, afegirem una notícia tonta, a veure què us sembla. Doncs bé, podem fer doncs aquesta notícia, que no canviarà el món, però que bé, fa gràcia. I bé, aquesta notícia és que la Rioja han fet una carrera de cargols i tenim campió. Es diu Papa Poya, que ja només per nom mereix una ovació. Ha trigat 6 minuts a recórrer 82 mil·límetres. Jo només us dic una cosa, no el poseu a competir a mi quan vaig a empreses al matí, perquè em guanyarà segur. I atenció al detall, pesa 6 grams ja arrossegat, una llauna d'espàrrecs de 230 grams. Això sí, doncs, que has d'anar a carregar, pobre cargol, i bé, no para de queixar-se. Doncs bé, després d'aquesta notícia una miqueta així fora de to, però que bé, hi ha gent, doncs, que en aquest cas i amb aquest tipus de jocs també hi aposta, eh? Al tanto. Posem la música de tiets i ens anirem ja directament cap a repàs de temperatures.
4: Thank you.

0: Doncs bé, amb la sintonia de fons dels Ties, nosaltres que anem a saludar la Paquita Albertí al carrer Sant Jordi, centre del poble. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que van tindre ahir, festiu totalment.
1: Ahir 31 graus i 5 dècimes.
0: Molt bé, tranquil·lets, eh?
1: Sí, ja ha baixat una mica, gràcies
0: sí.
1: a Déu.
0: Ai, sí.
1: I aquest dematí la mínima ha sigut de 19 graus en 4 dècimes.
0: Mhm, que bé.
1: Que ja és...

0: Passada.
1: Gràcies, igualment. Un bon dia per tothom i bona festa major.
0: Gràcies, igualment.
1: Que encara continua, no?
0: No, i tant. Fins demà, fins demà al vespre. Anem a saludar amb en Joan González. L'hem arreixat. Molt bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem què és la temperatura màxima d'ahir.
2: D'ahir, sí, normalment va ser 29 graus, 9 dècimes.
0: Uh-huh.
2: La mínima de 20 graus en 4 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Un 69% de mitjà.
0: Uh-huh.
2: I el màxim de vent d'ahir de 32,6 quilòmetres per hora.
0: Molt bé.
2: I avui la mínima ha sigut de 18 graus, una dècima.
0: Uh-huh.
2: Ara, aquest moment, estem a 29 graus, 6 dècimes.
0: Sí.
2: Amb un 62% d'humitat.
0: Uh-huh.
2: I això representa una temperatura de sensació de 32 graus, 5 dècimes.
0: Bueno, més suportable,
2: sí. I la mitjana de la setmana, bé, ho deixem córrer.
0: Molt bé. D'acord, Joan, gràcies. No, ara la farem demà, si t'assembla, Joan, la mitjana. Sí, perquè avui anem una miqueta apretadets de temps, eh?
2: D'acord.
0: Vinga, moltes gràcies. Fins demà. Adéu. Ens anem ja directament a saber la temperatura de l'estació meteorològica de Fibracolor i en aquest cas, hem de dir que... me la tenen que dir-me, no funciona de moment, però sí que tenim la pregunta que està penjada al Facebook per concursar i treure aquest obsequi que rifem cada divendres d'aferència de la botiga de l'Isa Sutges. La pregunta és, d'aquí 10 anys quines feines desapareixeran? Ara, aquest és el nostre company en Martí, el nostre col·lega vol que fem de mags i de predictors, mare meva, però això és molt potent, no? D'aquí 10 anys, Jordi, quines feines desapareixeran? Vinga, va.
3: Desapareixerà alguna feina física, perquè ho faran algunes màquines que faran aquestes
0: robots,
3: feines.
0: Els robots.
3: Faran, sí, aniran robots. Mm. O sigui, ja han desaparegut feines físiques. Mm-hmm. Tantes feines com hi havia abans que requerien molta força física, cada vegada menys. Les que aniran apareixent seran les feines relacionades amb la informàtica i la robòtica.
0: Molt bé. Arseni.
4: Jo, amb el teu permís i el de Martí, revertiré la pregunta.
0: Home, ja, vam vingut molt bé.
4: La intel·ligència artificial canviarà, millorarà moltíssimes coses. Així és com n'espatllarà moltes altres. En medicina millorarà molt. Estava llegint avui, precisament, un estudi d'intel·ligència artificial que està estudiant les dades de milions de situacions malalts, de malalties. I aquest estudiós d'intel·ligència artificial considera que s'ha d'acabar que el diagnòstic d'un pacient d'una malaltia amb un pacient que tingui davant depengui només d'aquell metge en aquell moment.
5: Això ja és així ara, eh? Ja es fa així.
4: Aquest crac està estudiant casos de milions de que estan a diferents ordinadors de diferents metges de consulta de tots tipus, ho està assumint tot i la creença és que quan hi hagi un diagnòstic, quan el metge, l'especialista, analisi el pacient i demani que l'ajudin amb aquest diagnòstic sigui tan fiable que canviarà la medicina.
5: De totes maneres, Arseni, jo crec que sempre l'última paraula del diagnòstic la tindrà una persona humana. No serà mai...
0: Esperem.
5: Ha de ser així. Passa que el metge tindrà molts inputs de dir pot ser això, pot ser allò altre, li donarà tota la informació, però la decisió final... Però
4: recorda, Pilar, que nosaltres venim d'una època, quan érem més joves, que quan una persona estava molt malalta, el metge feia consultes amb altres metges.
5: Sí.
4: Això és la intel·ligència artificial.
5: Sí. Doncs bé, màxim, sí.
0: Anem cap a la pregunta treta de la màniga, que ja anem fent preguntes i anem donant les respostes i les possibles respostes. En Jordi, em sembla que encara ho has de dir.

0: ja ho has dit, no?
1: Ja ho he dit.
0: Ja ho has dit,
2: sí. Ja ho he dit, molt
0: ligerament,
2: ja ho he dit.
0: Ens n'anem, doncs, directament cap a la pregunta teta de la màniga, i en aquest cas, doncs, la pregunta anirà, doncs, de dies de festa. Petita pausa publicitària, gràcies a tots els patrocinadors i persones que confien en aquesta casa, en Ràdio Tordera, perquè sense vosaltres, nosaltres tampoc podríem existir. Doncs vinga, endavant a la publicitat.
3: Ara i aquí, d'estiu.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
3: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
2: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
4: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
9: No! Primer has de fer la digestió!
8: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Camí Ral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
0: Càpsules informatives.
3: Dimarts 25 d'agost, a partir de 2:15 del matí, el Camí Ral acollirà el tobogan aquàtic, on disposarà d'una cua inclusiva. A les 5 hi haurà l'entrega de premis del No Badis i a 6:15, a la pista de l'Amistat, el concert amb l'orquestra La Salvatana. A les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una audició de sardanes amb la cobla principal de Cassà i la cloenda de la 49a edició del curset de sardanes a càrrec de la nostra dansa. També, a 10:15, a la porxada de l'Ajuntament, hi haurà la serenata amb l'orquestra salvatana i, finalment, a 10:15, a la pista de l'Amistat, el ball de nit amb l'orquestra salvatana amb el ball del Fanalet.
4: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al Camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, el temps que sempre ens va trepitjant una miqueta, doncs, la nostra empremta, i veig aquí que entrem en la pregunta treta de la màniga, que l'Alcena porta molt bon tema avui, a veure si aquesta la resolvem, doncs, aviat, perquè és senzilla, fàcil, però que us farà pensar una mica. Vale? El llenço?
1: Sí. Sí?
0: Doncs bé, com veieu vosaltres la festa major? Hauria de començar el 24 d'agost, és a dir, ahir, que és el dia del patró, i concentrar els actes al voltant d'aquesta data, o us agrada més com es fa ara? Començar molts de dies abans amb concerts, activitats, barracs, esports i actes per anar escalfant motors. Què preferiu? Festa major més curta i concentrada al voltant del patró, o 10-12 dies de festa per anar fent boca? Vinga, aquí us espero. Arseni, va, tu primer.
2: Jo, ara, tal com està, te trobo que està fet un programa molt, molt ben dissenyat, un programa en el que realment és extens, com tu dius, però ben organitzat. I puc donar fe de que intenta aquesta organització amb aquest programa és conservar una mica l'essència de la festa major clàssica, la que tots coneixem, i jo diria que ho recull tot aquest coneixement i l'escampa durant tots aquests dies. I a mi em sembla molt adequat de que cada dia sigui festa, encara que sigui una miqueta, que no acumulis tot en un sol dia que no saps on anar. Per tant, si la pregunta teva és...
0: Què prefereixes?
2: Aquesta.
0: Vinga, Jordi.
3: A mi tal com està ja em sembla bé, perquè pots participar d'unes coses sí, de les altres no, el que més t'agradi, i està molt bé perquè són més dies, i així tens més dies per oblidar els mals tragos.
0: Sí,
3: perquè hem tingut temes de tot, hem tingut tema d'aigua, hem tingut talls elèctrics, hem tingut de tot, però arriba la festa major i tots estem contents i tots ens ajuntem com el dia de la baixada de carretons, que no he vist mai més gent a Tordera. El dia de la baixada
1: que
3: de carretons.
1: Que divertit, que
3: maco, sí. Contents, que maco, eh? Contents i feliços, i ningú se'n recordava dels mals tragos que hem tingut. Clar. Ara, quan s'acabi, tornarem a tindre, sí, els mals tragos.
0: Pilar, què te sembla?
3: Això és així.
1: A veure, jo he participat des de casa a la Festa Major, però he estat al tanto de tot. Perquè avui dia, gràcies a Ràdio Tordera, sembla que estiguis al concert, sí, sembla que estiguis, sí, sí, en els carretons, que vaig riure des de casa mirant els carretons. Jo crec que ho han fet molt bé, de dispersar-la, han conservat, han recuperat, més ben dit, coses de tota la vida que eren típiques de Tordera, que s'havien anat perdent, ho han recuperat, i a més l'han fet més extens. Jo la trobo fantàstica que faci tants dies, i no parlo per mi sola, perquè ja dic, jo l'he mirat des de casa la Festa Major, però tinc gent jove a casa d'aquests voltants del Maresme, i em deien, iaia, la Festa Major més maca d'aquests voltants, comptant Blanes, malgrat que l'hi hagi aquestes... És la Festa Major més ben organitzada, perquè sembla ser que les barraques que es fan en Prudència i Bertrana estan super ben vigilades, super controlades. Jo dic el que a mi, els inputs que em venen de gent jove que tinc, que sí que va a aquestes festes. I em deia, és la millor Festa Major d'aquesta comarca. O sigui que jo me baso en fets de gent que l'ha viscut, eh?
0: Tu, Toni, què hi penses?
4: Jo crec que és millor així, prolongar-la amb els dies, perquè concentrar-ho tot en 3 dies o així seria molt fotut. M'agrada aquesta Festa Major i crec que sí que és una bona Festa Major, perquè l'organitza Junts, que som especialistes en això, amb la festa.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs...
2: Sí, si me permets.
0: Endavant.
2: Voldria aprofitar per dir-te que ahir, fora de micròfon, parlant amb el propietari i director de la nova orquestra de Blanes, la pregunta clau era com us va? Aquesta és la pregunta.
4: Clar.
2: Ja repeteixo que era fora de micròfon.
4: Sí,
2: no estàvem amb antena. Com us va? No gaire bé.
4: Vaja.
1: No gaire. L'orquestra, sí.
2: L'orquestra. Sí. Per què? Què passa? Veig que l'Ajuntament de Tordera conservi aquestes arrels i vulgui l'orquestra. Diu, perquè cada vegada els regidors... Jo pensava que era la gent que demanava altra cosa, però em diu que els regidors dels pobles, gent jove i tal, van cap a un altre camí, sí, i posen aquestes actuacions estel·lars, no? Però no d'orquestra. Vol dir que aquí a Tordera encara el regidor o la comissió organitzadora de... Bueno, suposo que l'Ajuntament hi té molt a veure perquè ho ha de pagar.
4: Sí.
2: Per tant, doncs, felicitem a l'Ajuntament que conservi aquest usatge, aquest costum, aquest valor que té portar una orquestra amb tot el seu historial que porta darrere una orquestra cobla o el que vulgueu.
1: Jo vull vindre a la Salvatana, sembla.
0: Vinga, doncs amb aquesta pregunta
4: que hem d'agrair a la comissió de festes la seva feina, perquè fan una feinada que no veig. Sí,
0: sí, bueno, i també tots els voluntaris de Ràdio Tordera,
4: bueno,
0: per
4: clar,
0: totes
4: per les...
1: Hi ha sí, molta sí. Bontoleria, però moltíssima.
0: Digues, Arseni.
2: No, que mira, m'ho acabes d'arrencar del cervell. És impressionant, admirable. Per treure's el barret, tot l'equip que té l'Ajuntament posat al carrer per aquelles cadires que es posen bé, sí, aquella neteja, tot allò porta una feinada. Aquells vàters que espatllen, aquests desgraciats de torn, espatllen i els tornen... I ell sempre al darrere, i vinga, i anem-hi, i anem-hi, i anem-hi. Això per part de l'Ajuntament. Per part de Ràdio Tordera, impressionat de l'equip que té d'aquesta canalla.
1: Fantàstic.
2: És impressionant.
0: I voluntaris, al tanto, eh?
2: És impressionant. Té aquest...
1: Exactament.
0: Voluntaris, però és que tota aquesta gent que diu al Sani, tota aquesta gent que
2: sou. Té aquest parell de... Ja no puc dir nanos, perquè són realment impressionants.
4: De joves, sí.
2: Que és l'Agustí, que és un crac, un crac.
0: I li agrada ensenyar, també, Oi, que maco que és.
2: És un crac, l'Agustí, com el veus amb aquells ordinadors, amb dues càmeres filmant, amb una qualitat impressionant. I tu dius, com és possible que Ràdio Tordera hagi arribat a aquest nivell? I aquí tenim un altre exponent, en Damià, que ja no aconsegueixo que digui mai res, però allí està darrere la càmera, bé, fent la seva feina.
4: És el Lamine Yamal del planter.
2: Sí, sí.
0: Bé.
1: I aquest any ho ve celebrat també la nostra dansa, el 50 aniversari, perquè déu-n'hi-do el que han treballat. També,
2: sí, també han treballat molt.
1: També ha ajudat molt. Sí.
0: Bé, el voluntariat sempre s'ha de... Ens hem de recordar, ho hem de valorar-ho, com hem fet nosaltres, i també agrair, doncs, a la predisposició de l'Ajuntament, com tu dius, l'Arseni, ho has comentat, de no oblidar-se de totes les necessitats que pot tindre una persona com està de festa.
2: No, i el director d'aquesta casa que s'hi està deixant la pell, en aquesta...
0: També és la seva obligació, no? És la seva feina, no?
2: No ho sé, però s'hi està deixant la pell.
1: No sé qui és que retransmetia la baixada de carretons. Era ell, era l'Albert o era...
2: Sí, també hi era, també. Era per tot arreu. Era l'Albert,
4: el que
2: volia. És per tot arreu.
1: Perquè, dius, ho està retransmetent... Jo no li vaig acabar de conèixer la veu, perquè ho es miro des de casa, però vaig pensar, sembla un professional, tant de Catalunya de Ràdio...
3: A més, fent equilibris, perquè estava sentat a sobre d'una brana.
1: Això ja no sé.
3: Estava sentat a sobre d'una brana.
1: Doncs mira que...
3: Fent equilibris. I se li acoplava el bafle, i me'l va fer apretar, la gent se l'emportarà, perquè baixava la gent per aquell carrer.
1: Jo vaig pensar que ben retransmès que està aquesta queixada.
3: Sí, jo el vaig posar lluny. Posa'l més lluny, que se m'acopla! Sí...
1: És admirable tenir la gent que tenim, vull dir, de veritat, començant per gent. Hi ha una cosa que vull dir. Varen donar medalles a la gent que va complir 10, 15, 30 anys aquí a les... El que no sé per què no varen parlar de l'Esplai de Tordera, que també compleix 50 anys. No en varen parlar.
0: Se'ls devia passar per alt,
1: No pot ser que els hi passés per alt. No sé, poder hi ha una altra sorpresa,
4: sí,
1: però...
4: Sí, potser...
1: Jo em vaig pensar, però com és possible que no s'hagin recordat? Esclar, jo formo l'Esplai de tota la vida, i em vaig pensar, ara diran, i l'Esplai que ha fet 50 anys, caram, i no vàrem dir-ho.
0: Vinga.
1: No sé si va ser un lapsus.
0: Avui l'Arseni tindràs molt poc temps per posar el tema damunt la taula, però jo no vull, encara que el posis aquest tema, fins a no dir que avui hem acabat l'informatiu en el repertori que tinc preparat, sí que escoltareu concert, perquè escoltareu temes com l'obertura de Guillermo Motell, escoltareu l'obertura de Carmen, de Visser, la Marca Radetzky, la boda de Luis Alonso, la Revoltosa, el tambor de Graneros i la Verbena de la Paloma. Això és un concert.
2: Perquè ara... Estàs molt ben informada.
0: Ara...
2: Vull que m'ho donguis, això,
0: ara, però... Ara no és un concert, és música.
2: Sí.
0: Eh? Vinga, jo sempre faig...
2: Però ahir va ser motiu d'en Guardiola per la gent gran. Pels que som ja grans, sí, sí, que hem ballat amb ell, amb el seu pare, va ser...
1: Va tocar unes quantes peces que són de com n'érem joves, en el jovent no els hi diu res.
2: No.
4: Això és el segle passat.
0: Sí, sí. Vinga, va, trenquem de tot el que estem dient, que avui no sé la vostra audiència què deu dir, vull dir que aquesta gent esteu liats, que com començat...
1: És festa major.
0: D'això, és festa major, alegria. Arseni, parlem de peles, va, vinga, que per festa major també gastem moltes peles. Va, parlem de peles i cotxes, i parlem de, a veure, de conductors.
2: Bé, perquè la gent, nosaltres, l'ésser humà, és tan canviant. Per què s'equivoca tant? Perquè després se li plantegen tants de dubtes. Ens hem passat 30 anys, 40, no sé els quants, perquè des que vam posar el peatge a l'autopista que va de Tordera a Mataró...
0: Parlem de peatges, tanto, eh?
1: Arseni, dispensa, no vàrem posar els peatges, va ser una empresa privada que va fer l'autopista i feia pagar per passar-hi. Que no és que posés el govern
2: tu pagaves, era peatge.
1: Era peatge, però era una empresa...
2: Era el primer peatge d'Espanya.
1: El primer peatge d'Espanya perquè era una empresa privada que ho va fer.
2: Som pioners, a l'hora de pagar sempre som pioners.
1: El tren del Maresme també era el primer que es va fer, eh?
4: Sí.
0: Que és... Va, vinga, anem-hi.
2: L'enrabiada d'haver de pagar nosaltres perquè no paga ningú i tots hem passat, van passar així 20 anys o 30 sí. anys. Després va venir posteriorment els peatges de la Set i tots aquests peatges i sempre rondinant i exclamant-nos contra els peatges. Tant és així que el govern, que de vegades vol quedar bé a l'hora de les eleccions per veure si voten més o voten menys, va eliminar els peatges. Ara resulta que veiem que haver eliminat els peatges potser va ser un error molt gros.
0: Tu consideres que va ser un error, Arseni?
4: Jo també.
3: Sí.
2: Sí. Però és clar. També reconec, i això em fa dubtar molt, quan tu, Rosa Mari, em fas aquesta pregunta, em fas dubtar molt perquè jo sóc un petit usuari. És a dir, per una vegada que el agafo, pagar, no m'ha... Però, i aquests que hi van cada dia... Esclar, si li fessis la mateixa pregunta que me formules a mi, a una persona que el agafa cada dia, no sé què et contestaria. Però, esclar, jo una vegada vaig anar a un metge i em vaig queixar perquè al seu voltant del consultori estava bloquejat de peatge. I em va dir, sí, jo he demanat a l'Ajuntament que posi de pagament el pàrquing, perquè així hi hauria... Perquè, esclar, com que és de franc, sempre està ple. Una mica va, és això, no? Les autopistes ara són de franc, els camions hi han anat tots, el trànsit de cotxes hi han anat tots, i ara resulta que, clar, s'han de mantenir el govern central... Li costa molt de mantenir aquestes autopistes i, no sé, s'estan plantejant seriosament, sembla que s'estan plantejant seriosament tornar a reimplantar.
0: Aquesta és la pregunta, sí, sí. Arseni, eh?
3: Permeten que la contesti.
0: Sí, bueno, ja estàs, Arseni,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, al contrari. Que...
3: Jo crec que el que es paga amb diners és barato. Perquè l'autopista s'està demostrant que al ser gratuïta té molt més tràfic del que pot absorbir i ho està pagant amb vides. Ho està pagant amb la sinistralitat que està succeint a l'autopista. El tercer o quart dia de que l'autopista era gratis va caure uns containers que portava un camió i van aturar un tros l'autopista, els Mossos, jo em vaig aturar i em van plegar el cotxe aquí. en aquesta...
0: En tu, vaja.
3: Sí, tenint el cotxe parat per culpa dels Mossos, que estaven recollint uns bidons o no sé què.
2: Em van embestir per darrere.
3: Em van embestir per darrere i em van pegar el cotxe, menys mal que era un Volvo, i el Volvo és molt fort, però va ser sinistre gairebé.
4: Imagina't, si arribes a portar un utilitari, te passa per sobre.
3: Jo era dins i la meva dona era dins, també. I la meva
2: cervicals
3: dona...
2: i tal, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No van haver-hi víctimes per això.
3: Perdona?
1: Víctimes no n'hi van haver.
3: No, morts no. Morts no.
4: Però quasi, quasi. Però si arribes a portar un altre cotxe...
3: La meva dona va arribar a cobrar, per lesions, va arribar a cobrar 20.000 euros i jo em vaig cobrar 5 per lesions. Per lesions, a banda de la sinistralitat del
2: cotxe. El tractament que...
3: El tractament i la rehabilitació durant dies la van tindre que operar d'un canell perquè es va apujar amb el... Amb això vull dir que jo estic a favor de que es cobri l'autopista. La petita quantitat que es cobra per l'autopista fa que seleccioni gent i circuli menys vehicles, i amb la qual la peligrositat no és tan gran com ara, que allò és una barbaritat. Allò és una barbaritat. La del Maresme és una barbaritat. I l'AP7, més barbaritat encara.
0: Uh-huh. Vinga, més opinions.
1: Jo crec que es va treure el peatge de l'autopista equivocadament, també, com dia, estic d'acord amb vosaltres, una mica perquè feien comparació amb la resta d'Espanya.
0: Clar, més que tot era això,
1: passa que
0: i ara serem igual.
1: Sí, aquí, si vas al voltant de Madrid, tenen una circunvalació a Madrid, totes gratuïtes. A Barcelona varen fer...
2: Però també tenen l'autopista. Pista, el que passa que no l'utilitzen.
1: No l'utilitzen perquè...
2: Perquè tenen aquelles carreteres...
1: Tenen una autopista de peatge, però no l'utilitzen perquè resulta que les carreteres nacionals ja són prou potents per absorbir tot el trànsit de Madrid. Vull dir, llavors, si tenen... jo no me recordo la B30, o van fer una altra autovies que voltegen Madrid, no necessiten. Si comparem les inversions que han fet allà, només cal mirar els pressupostos, les inversions que s'han fet al voltant de Madrid i les que s'han fet al voltant de Barcelona, és una vergonya.
0: I
1: llavors hi ha una altra cosa. Sí,
3: però no critiquem tant Madrid, perquè Madrid té molt més tràfic, perquè pensa que la ciutat de Madrid té 6 sortides.
0: Jordi, deixa acabar d'explicar la Pilar.
1: Tu el que vulguis, però sí. jo la veig que ens tenen a Catalunya abandonats amb les infraestructures, totalment abandonats. Només cal veure, parlem del peatge, que sí, s'hauria d'haver, però el passa que s'hauria d'haver fet extès a tota la resta d'Espanya. Que vinguin aquí camions que arriben a la frontera, que travessen i se'n van cap a, no sé, a França, paguen a les autopistes de França aquests camions. Aquests camions deterioren molt les autopistes i aquí vive la vida, no paguen res. I això no pot ser. Qui ho paga? Al final ho paguem tots. I ho paguem tots i amb deteriorament de la conservació de les carreteres. Perquè què passa? Com que abans era una empresa privada que ho portava, ja es cuidava de que les carreteres estan en condicions. Ara les carreteres estan malmeses a l'asfalt i no, com que no hi ha diners perquè ho han donat tot de franc, doncs s'han equivocat. Però hi ha una altra cosa aquí. Les carreteres sí que estan plenes, però si els trens de totes les rodalies funcionessin al 100% de bé que funcionen, per exemple, a Rotterdam, o funcionen a Londres, o funcionen a aquestes capitals, que la gent viu molt allunyada de les capitals, però sap que agafa el tren i a mitja hora es planta a la capital, no hi hauria el trànsit que hi ha a l'AP7, que diu en Jordi. Per què hi ha aquest trànsit? Perquè estem abandonats amb infraestructures. I llavors sí que s'ha de mirar de fer pagar o la vinyeta o fer pagar. El que no pot ser és que aquí fem el primo, sobretot en camions que van cap a l'estranger, i a la que arriben a França sí que paguen, i aquí els deixem passar per diferències, perquè aquí la protesta era per què nosaltres paguem i la resta d'Espanya no paga. Va ser dir que la protesta.
4: Bé, jo crec que estic d'acord en que s'hauria de tornar a posar el peatge i que els diners anessin a la millora de la carretera AP7 i de la C32, i crec que era molt més confortable i còmode agafar l'autopista aquí a Hostalric i de seguida estaves a Girona, sense gaire trànsit, i no hi havia cap problema. I ara jo no agafo l'AP7, jo me'n vaig per Mallorquines... i cap a...
2: És curiós, hi ha gent... La meva filla també ho fa,
1: El meu fill també ho fa, això. Però ells se saben els camins. Jo ara, com que tampoc surto gaire, No us ho puc dir, no estic gaire al dia. El que sí que estic al dia és normalment que funcionen els trens i l'aglomeració.
4: Ah, clar, clar, això és un altre. Això és, bé, per això ja vam parlar aquí que en una tertúlia amb això de que els comuns han volgut fotre-li llenya a sac al cotxe particular i van ser tan burros que no van pensar que primer havien de millorar tren i metro.
1: I tant que sí.
4: I van ser burros.
3: Són transport
4: burros
3: públic de... està
4: i sostenible malament. Totalment.
1: Arruïna un país ja, la falta de transport.
4: Però per això va la peseta a tope. També,
0: a veure,
4: també
0: clar,
4: és la que peseta que
1: deia,
4: a tope.
1: Que deia.
2: Si em permeteu, sí. Això que deia la Pilar, m'hi agafo, perquè sí que varen posar posteriorment, molt retardadament, peatges a Espanya. El que passa que varen fer l'autopista, varen posar l'autopista de peatge, però en paral·lel tenien unes avingudes i unes carreteres que, impressionants, que esclar que no costaven, no havies de pagar. Això va comportar que l'autopista no fos rendible. I a la resta d'Espanya es trobaven que així com aquí es forren, allà... doncs això, era un fracàs, no era rendible. Jo pràcticament vaig, recordaré tota la meva vida, que vaig anar de, em sembla que era des de Toledo a Lleó, amb una autopista que acabaven de...
4: Que anava sol.
2: Que acabaven d'inaugurar. I jo veure que jo em fico en aquest sol, tot el viatge.
4: Sí, sí.
2: Tot el viatge sol. Però, esclar, hi havia unes carreteres que... Si aquí, paral·leles, que no costava res. Si aquí hi afegeixes, que m'ho has fet venir tu, Pilar, a la memòria, tu agafes el cotxe aquí a Catalunya, aquí a Tordera, perdó, tu agafes el cotxe a Tordera i vas a Espanya. Vas, travesses tota aquesta zona de Sabadell, unes cues, uns problemes... Uh-huh. Uns aquí, uns allà. Bueno, has passat una mica ja a Sabadell i has travessat el peatge, el que abans era el peatge, i entraves a la zona de Sant Sadurní de Noi, ja una mica ja disminuïa. Bueno, però quan arribaves a Tarragona encara hi havia allà, al voltant de Tarragona, però travessat l'Ebre i així, o si anaves cap a l'altre, anaves sol. És a dir, el trànsit que hi ha aquí a Catalunya comparat amb el trànsit que hi ha a Espanya, a Madrid, com deia...
3: Madrid hi ha un tràfic...
1: Però tenen bones infraestructures, Jordi. Però... Tenen bones infraestructures estatals.
3: Però ja t'ho dic, tenen 6 carreteres nacionals que surten de Madrid, més la de Toledo, que és una sèptima sortida.
1: Clar, llavors...
3: 7 sortides de Madrid... comprendràs que és molt diferent.
1: Bueno,
3: i tants habitants a l'àrea de Madrid com tot Catalunya, eh?
1: Bueno, però tenen bones infraestructures, Jordi.
3: Home, és que només faltaria que no les tinguessin.
1: Que
3: tinguessin el mateix que nosaltres.
4: Ens queixem que nosaltres no les tenim.
3: Clar.
4: I
3: nosaltres les hauríem de tindre.
4: I ens queixem que el pressupost en cada any i després
3: però,
4: no ho portem.
3: Perdona, l'altre dia vaig tindre que anar d'aquí a Tordera, a l'Hospital del Mar, a Barcelona.
4: Uh-huh.
3: Poso el navegador, amb cotxe, 59 minuts. Amb transport públic, 2 hores, 30 minuts.
1: És el que estem dient.
3: És clar. Però la culpa ja no és solament de les carreteres.
4: No.
3: Perquè tenim dues sortides de la ciutat de Barcelona. Nord i sud, no n'hi ha més. No n'hi ha més. Però és una qüestió de transport públic que això és inadmissible, el transport públic de Catalunya.
0: Bé, allargarem uns minuts més després de l'informatiu a aquesta tertúlia, perquè jo encara tinc 3 preguntes sobre aquest tema i m'agradaria doncs, que donéssim també l'opinió. Ens anem amb aquesta petita pausa informativa, després deixarem un tract de publicitat i bé, acabarem i enrotirarem aquest tema tan interessant que ens ha portat avui el nostre company Arseni sobre el tema del nou pagament, si és que es porta a terme, que sembla ser que sí, d'aquesta autopista.
5: Ara i aquí, d'estiu.
6: Infopodcast Tordera. Benvinguts i benvingudes als Parla de Genís Mas. Les tres paraules d'avui, dimarts 25 d'agost de 2026, són plaça, dimarts i pluja. Plaça. La plaça de la Concòrdia acull avui dimarts l'artesania a la fresca i la plaça de l'Ajuntament acull la cloenda del 49è curset de sardanes. Dimarts. Aquest dimarts torna al camí ral del ja consolidat tobogan aquàtic i l'orquestra salvatana durà a terme una triple actuació la tarda d'aquest dimarts. Pluja. Les habaneres triomfen a la pista de l'Amistat malgrat els canvis per la previsió de pluja i el Club Futbol Tordera obre la pretemporada davant Ronin Futbol Club amb pluja de gols i un resultat final 2-6. Avui és dimarts 25 d'agost de 2026, el Dia Mundial del Perruquer, que se celebra cada 25 d'agost, ja que avui és Sant Lluís i Lluís IX de França. Va ser un monarca que va elevar el seu perruquer personal a la condició d'home lliure i el va equiparar a cavallers, jutges i metges. El sant del dia, com comentem, és Sant Lluís. Va ser rei de França i recordat, entre altres coses, per la seva fama de rei just. La curiositat és que, segons la tradició, administrava justícia sota un roure prop del seu castell de Vincennes. L'aniversari famós, un dels més coneguts, és Tim Burton, director de Beetlejuice, Edward Scissorhands i Charlie la fàbrica de xocolata, que avui fa 68 anys. Pels comptes enrere, a l'inici del curs escolars a Catalunya, l'ESO comença el 8 de setembre. Avui és 25 d'agost, així que falten 14 dies i per la diada, l'11 de setembre, en queden 16. La previsió del temps a Tordera avui és un dia força assolellat amb temperatures aproximadament entre 20 i 34 graus i pràcticament sense pluja. La notícia curiosa d'avui, el País Valencià es commemora el 50è aniversari de la representació del Tractat d'Alzimira, una recreació històrica del pacte entre Jaume I i l'infant Alfons de Castella, que va establir part de la frontera sud del Regne de València. La representació es fa des de 1976, amb l'excepció de l'any 2020. La dita de l'agost, a l'agost el sol post de seguida és fosc i per l'hort és un bon moment per començar a sembrar cols, bròquils, pastanagues, porros, espinacs, raves i remolatges. I per collir, l'agost és època de tomàquets, carbassons, cogombres, albergínies, mongeta tendra i bledes, entre altres hortalícies. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Pérez Martre, al carrer Amadeu Vives. També la recollida d'escombraries es fa a Sant Daniel i Terra Brava. I el repartiment d'aigua potable segueix a Masmora de dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu no hi ha cabal, està sec i les efemèrides locals. Fa 10 anys, Tordera mostrava el seu condol per les víctimes del terratrèmol d'Itàlia. Fa 5 anys, Tordera tenia 9 representants en el pubillatge 2021 i l'any passat Fotoclub Tordera tancava els dos concursos de festa major. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera podeu tornar a escoltar les habaneres de la festa major de Tordera 2026. I acabem amb una frase cèlebre de John Lennon: la vida és allò que et passa mentre estàs ocupat fent altres plans.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: necessitem poc.
1: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
0: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
3: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera. Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
1: Càpsules informatives.
5: Dimecres 26 serà l'últim dia de festa major. De 5 a 7 a la plaça de la Concòrdia hi haurà una ballada més classe d'exhibició de country a càrrec de Gia Caparrós. A les 7, a les escales de l'església, audició de sardanes amb la cobla Bisbal Jove. A les 9 començarà el sopar popular a la pista de l'Amistats amb el preu de 15 euros i els tiquets es podran adquirir als serveis personals de l'Ajuntament de Tordera. Finalment, la festa major acabarà a les 11 amb el concert i ball final de festa major amb el solista Xavier Músic.
6: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
8: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs vinga, anar agafant el tema que avui ens portava el nostre company contertulià l'Arseni, jo tinc aquestes tres preguntes que segurament l'Arseni ja ha d'haver comentat a l'inici. A veure, comenteu i dieu ben ràpidament perquè estem fora de temps, no els peatges, ja paguem prou impostos, què us sembla? Sí, els peatges, qui utilitza més els autopistes que contribueixi més? I una altra pregunta, a veure quina us quedeu, una fórmula intermitja, que és una tarifa segons quilometratge, tipus de vehicle o ús de la via. Us ho torno a repetir?
1: Sí, no, ja està. Ja,
0: sí? Ja Toni, vinga, va.
1: Jo estic d'acord amb peatges.
0: No, peatges, que poc he dit jo.
1: Sí, l'has dit, la primera.
0: No, els peatges, sí, els peatges, qui sí, utilitza més les autopistes que contribueixi més.
1: Sí, sí.
0: Una fórmula limitada és una tarifa segons quilometratge, tipus de vehicle o ús de la via.
1: No, no, jo un peatge per fer servir la P7.
0: Qui contribueixi més.
1: Sí, clar.
2: Segons el quilometratge ja ho era. Ja o sigui, pagaves segons la distància on t'anaves.
1: La distància és que circulaves, clar.
2: A l'ús de la via, lògicament, l'has de pagar. Es van treure els peatges perquè es considerava amortitzada aquesta autopista.
1: Sí.
3: Es considerava... Feia molts anys que estava amortitzada.
2: Sí, sí, sí. Es considerava amortitzada. Però, bueno, hi ha un manteniment. Jo he vist com la mantenien aquesta autopista.
0: Bueno, però...
2: cada nit feien algun tram d'aquesta autopista i estava molt ben mantinguda.
0: Vinga.
2: No sé com està.
0: Sí, no, a veure què us enganxeu. No, els peatges, ja paguem prou impostos. Sí, els peatges, qui utilitza més autopistes, qui contribueixi més. I la fórmula intermitja és una tarifa segons quilòmetres, tipus de vehicle o ús de la via.
2: I tipus de vehicle.
3: Jo m'agafo un a l'últim. El que passa que és difícil de controlar. Per exemple, aquests grans camions que porten tant de pes, que passen aquí, que és la seva feina, i per mercancies cap a Europa, aquests haurien de pagar més. Però el que passa que és molt difícil de controlar, però sí que per mida de vehicle i per pes haurien de pagar més, i llavors jo crec que també s'hauria de pagar més, l'usuari d'un cotxe hauria de pagar menys, l'usuari diari d'un cotxe petit. Una cosa és passar-hi un cop, com diu l'Arseni, cada 15 dies, una altra cosa és cada dia dos cops fes a l'autopista.
0: Arseni,
3: llavors s'hauria de controlar això.
4: Però el mateix, que sí al peatge, rotundament sí. Un manteniment adequat, tenir unes bones vies que ens comuniquen amb l'estranger i ens comuniquen amb la resta d'Espanya, no sé si dir estranger, es comuniquen amb la resta d'Espanya, és molt important. I més tenint en compte que aquí a Catalunya, com el que deia, ja també ho entenc, el Jordi, que tot el que és la perifèria de Madrid, doncs aquí, és pràcticament mig Catalunya que té molt de trànsit. Vosaltres us imagineu el trànsit que hi ha entrant i sortint de Mataró i al voltant de Mataró i tota la circumval·lació de Mataró? És tremendo.
0: De totes maneres, sí que també al Zenit veig que vas encarrelat cap a quin vehicle en fa més ús de la via, no? Perquè, és clar, si un hi passa de tant en tant, un altre que tingui que passar dues vegades al dia. Vull dir,
3: hauria d'haver-hi una norma.
0: Clar, això, hauria de ser,
2: però
0: sí.
2: Això és fàcil, perquè jo tenia el teletac, amb el teletac, que se suposa que és d'ús freqüent, sí. Pues que l'utilització del teletac tingui un descompte.
3: Clar. Hauria de ser, s'hauria de fer això.
1: Exacte.
2: Tècnicament, fer-ho no hi ha cap problema.
1: No hi ha cap problema, és veritat.
0: Bé, perquè una cosa segura, les carreteres són de tots, però mantenir-les gratis del tot potser... Doncs
1: i que solucionin el problema del tren, que és molt lligat amb el tema de la carretera.
0: Totalment. Perfecte, Jordi, gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a tu.
0: Arseni,
4: un plaer.
0: Gràcies per estar aquí. Pilar,
3: gràcies
0: per estar aquí. Toni, gràcies per estar aquí.
1: Un plaer.
0: Acabeu de passar una molt bona festa major i aneu a tirar el tobogan.
1: Sí, home.
0: Ara podeu fer cua i us ho tireu.
1: Jo l'enfonso el tobogan.
0: No, Toni.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50. La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa, on treballen les emocions a través del moviment. Taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques. Servei d'acollida i menjador. I disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera. I el telèfon 633-05-0016.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Doncs bé, estem a punt ja ara per oferir-los des de la ràdio doncs aquest petit gran concert. Avui, que encara estem a la Festa Major, a les venes, hem pensat que el nostre repertori també havia de tenir aires de concert. Orquestra, metalls, melodies que ens sonen de tota la vida i fins i tot alguna peça de sarsuela, perquè això també forma part de la nostra cultura musical. Així que avui pugeu el volum, us ho recomano, i deixeu que soni l'orquestra radiofònica de l'Àrig aquí, perquè tenim repertori per tots els gustos i alguna peça que segur que us farà dir aquesta la conec. Doncs bé, nosaltres aquí comencem amb aquesta gran obra, l'obra de la boda de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez.

I bé, aquesta és la gran obra que hem fet per obrir, doncs, aquestes autèntiques joies del concert de l'àrea aquí de la ràdio, La boda de Luis Alonso. I ens anem cap a una gran obra de Giannino Rossini, una obra espectacular, sobretot que m'arriba al final. Es diu Obertura de Guillermo Tell.

Realment espectacular, sobretot doncs, en aquest final que anem oferint-te cap a tu, que ens escoltes. Obertura de Guillermo Tell és una composició de Giorgino Rossini que va compondre més de 39 òperes i va revolucionar l'òpera italiana. És el rei de les obertures com realment tothom coneix. Una curiositat d'ell és doncs, que al cap d'uns anys va decidir, després de 36 anys, per això va decidir compondre i òperes, però al cap de 37 anys, com dèiem, va deixar de compondre òperes i es va dedicar a cuinar. Va inventar el Turne dos Rossini i bé, hem de dir que en el seu bon moment escrivia una òpera en 2 setmanes. També una nota d'humor, totes les seves obertures comencen lentes i acaben, més que tot, a 1000 per hora. Prepari-se perquè també anem compartint amb vostès una altra gran obertura, és l'obertura de la Cavalleria Rústica d'en Pietro Mascagni, solemne i preciosa. Escoltem-la.

Mascagni. Hem de dir que ell doncs, va fer una sola obra, aquesta, doncs, que en aquest cas seria La cavalleria pagesa, una obra que va ser estrenada el 1890 i va tindre un èxit brutal. Tots coneixem la seva música, encara que no sapiguem que és d'ell. Doncs bé, va escriure 15 òperes, però cap arribar al nivell de cavalleria, algunes doncs, no tenen la popularitat que va arribar a tindre aquesta versió que hem escoltat. Una de les curiositats, d'un dia per l'altre va guanyar un concurs amb cavalleria rústica i a 26 anys es va fer famós ja mundialment. Durant el règim de Mussolini va ser una mica la figura musical oficial d'Itàlia i el posaven sempre al costat de Puccini o León Cavallo, eren els tres grans del verisme. I ens anem ara a escoltar una obertura festiva i que funciona perfectament bé, com és aquesta, amb títol El tambor de granaderos.

Aquí ha estat aquesta gran obra de Roberto Chapí, que va ser un dels compositors més grans de la sarsuela espanyola. Música molt espanyola, amb passió, amb humor, i també melodies que t'enganxen. Realment aquest final és espectacular. Doncs bé, hem de dir que aquest compositor va compondre més de 150 obres, i bé, entre elles hi ha La Revoltosa i aquesta que acabat d'escoltar, o també La Corte del Faraón. Hem de dir que Eduardo Chapí se l'ha considerat al costat de Barbieri i Breton com un dels tres grans de la sarsuela. Doncs bé, anem a passar ara amb una d'aquestes marxes que realment és coneguda, una marxa que realment sona a lo que és el cap d'any, lo que és com estem visualitzant des de Viena, doncs, aquests grans concerts. Concert de Johann Strauss, pare, amb aquesta marxa Radiskrieg.

Déu-n'hi-do, com ens fa vibrar, doncs, des d'aquest estudi fins al punt on vostè doncs, ens estigui escoltant. És Johann Strauss, pare, és el rei del vals original i és el pare d'aquesta dinastia Strauss. Hem de dir que es va popularitzar els vals a Viena, abans els valsos eren música vulgar de ballar i ell els va convertir en música de concert. Va compondre més de 250 valsos, polques també i marxes. I bé, aquesta obra que hem acabat d'escoltar és un la que tothom la reconeix i més que tot perquè invita a picar de mans. La història del seu fill doncs, ve doncs, marcada per un drama. El pare no volia que el seu fill Johann Strauss fill fos músic, volia que fos bancari, però això el seu fill va aprendre a tocar de secret i com va debutar va tenir més èxit que el seu pare. Van acabar sent rivals, fins i tot dirigien orquestres competint al mateix temps a Viena. Doncs bé, alguna de les curiositats, hem de dir que va morir molt jove de febre escarlata als 45 anys i bé, els seus fills, tres fills, van ser músics, Jonathan fill, Joseph i Eduard, tots compositors de valsos. Doncs bé, anem ara i retornem a agafar aquestes obertures de Zarzuela. Obertura de Carmen de George Bizet.

0: Doncs bé, fins aquí arriba el nostre concert especial de Festa Major, un concert en el que doncs, hem volgut fer memòria de moltes i moltes versions musicals en forma d'obertures, doncs, en forma també de grans melodies internacionals i també doncs, que ara ens quedem amb aquesta última versió de l'obertura de Carmen. Seguim, anem arribant perillosament al punt horari de la una, punt i final del magazín del dia d'avui, de l'ara i aquí, i en plena Festa Major.
1: Ara i aquí, d'estiu.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
3: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
5: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al Camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: bé, nosaltres sí que, doncs, com és habitual, avui és l'últim programa, però que farà la temporada de tardor-hivern i pràcticament, doncs, part de l'estiu, d'aquest contacte que tenim en consum, on ens aporten, doncs, la manera que tenim nosaltres defensant-nos de qualsevol, doncs, mal i feta o qualsevol error que es pugui produir. Avui parlarem dels nostres drets a l'hora de viatjar dintre aquest magasin de l'àrea aquí, i sí que es parlarà d'aquest consumer, el senyor Isidor García, director de l'agència. Molt bon dia, senyor Isidor.
1: Bon dia.
0: Sigui molt benvingut, gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera i en aquest magasin per explicar coses que són tan interessants. Perquè coincidint amb les vacances d'estiu, l'Agència Catalana del Consum ha posat en marxa una campanya informativa amb l'objectiu que la ciutadania conegui els seus drets i la manera d'exigir-los en cas de patir incidències amb els serveis contractats pels seus viatgers, com ara cancel·lacions, retard de vols, entre d'altres qüestions. Per aquest motiu, doncs, tenim el senyor Isidor a l'altre costat del fil telefònic, i bé, doncs anem cap a la primera pregunta, senyor Isidor. Per què és important aquesta campanya que ha posat en marxa des de Consum?
1: Bueno, bon dia, moltes gràcies. I tant que és important. Jo crec que en aquest moment de l'any és, sens dubte, en el que es fa un ús més intensiu de tots els serveis relacionats amb els viatges. I per això creiem que és important que els consumidors tinguin clar els seus drets, sàpiguen que en tot moment poden adreçar-se als organismes públics de consum. La campanya es titula, el lema és "No deixis els teus drets a terra", perquè és cert que com a consumidors cada cop ens informem més i som més conscients del poder que tenim, però encara hem de fer un esforç per passar de la cultura de la queixa a la cultura de la reclamació. Jo crec que deixar constància escrita del problema que hem patit i fer valir els nostres drets adreçant-nos quan cal als organismes públics de consum, com ara l'agència o qualsevol altra, diguem-li oficines municipals, comarcals d'atenció als consumidors, és un tema important.
0: Quines són les incidències més habituals que siguin relacionades en aquest cas amb viatges?
1: Bé, el lema de la campanya l'he fet valer, l'he dit, no et deixis els teus drets a terra, precisament perquè en la gran majoria són les incidències relacionades amb les aerolínies, amb els vols, són un clàssic. Aquests darrers dos anys hem gestionat més de 1.500 reclamacions sobre aquest sector del transport aeri, i el 40% d'elles han estat relacionades directament amb la cancel·lació de vols o amb retards a l'arribada a destinació. També és veritat que reclamem altres reclamacions, com ara les relacionades amb allotjaments turístics, que potser no han complert o no complien ben bé amb les condicions anunciades, i en un to menor, però també important, són habituals en aquestes dates les reclamacions sobre lloguer de vehicles, perquè sovint els consumidors contractem aquest servei per moure'ns amb més llibertat en el nostre lloc de vacances.
0: Bé, ens comentava que una de les incidències més habituals és aquesta cancel·lació de vols. A veure, què podem reclamar exactament si ens trobem en aquesta situació?
1: Bé, primer que tot hem de recordar que en l'àmbit de la Unió Europea hi ha una normativa concreta i important perquè ens reconeix el dret a rebre assistència i en alguns casos també compensació si estem patint un retard d'una cancel·lació o una denegació d'embarcament per sobre reserva, això que en llenguatge anglès es coneix com a overbooking. L'única condició és que aquest vol surti d'un aeroport de la Unió Europea o tingui com a destinació un aeroport de la Unió Europea i que la companyia aèria que opera el vol, òbviament, sigui europea. Ho dic perquè en aquest cas resulta particularment indicat comentar el tema a la vista de que s'ha anunciat una vaga del personal de handling de Ryanair, de manera que estaria en aquesta hipòtesi.
0: Molt bé. Explica'm als oients, si li sembla, en què consisteix exactament aquest dret d'assistència i a la vegada també de compensació que ens va comentant.
1: Bé, si ens cancel·len un vol, en primer lloc ens han d'oferir la possibilitat de triar. entre la devolució de l'import del bitllet o un transport alternatiu fins a la destinació final. Cas que acceptéssim aquest transport alternatiu i haguem d'esperar a l'aeroport fins a la nova sortida, també ens han de proporcionar assistència gratuïta, és a dir, menjar, begudes i, si calgués, en última instància també, allotjament amb els desplaçaments inclosos a aquest allotjament i de l'allotjament a l'aeroport. A més, podíem arribar a tenir dret a una compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros en funció de la distància del vol. Llevat que la companyia s'hagi vist obligada a cancel·lar el vol per motius totalment imprevisibles, inevitables, i faig èmfasi aliens a l'empresa. Estem parlant d'accidents climatològics, tempestes, no estem parlant de vagues del propi personal de la companyia. En segon lloc, no tindríem aquest dret a la compensació en cas que s'hagués comunicat la cancel·lació amb una antelació mínima de 14 dies. I en qualsevol cas, si ens oferissin un vol alternatiu que s'hagués de portar a terme en un horari similar.
0: En cas d'aquests retards, també podem exigir el mateix?
1: En cas de retards, cal tenir en compte que hi ha diferències també en funció del temps de retard. Molt important és tenir en compte que l'hora que s'ha de tenir present per decidir si tenim dret a una compensació o no és no és l'arribada de destí, sinó, perdó, és la hora de l'arribada a destí, no l'hora de sortida. Dit això, doncs, a partir de les dues hores de retard respecte a l'hora prevista inicialment, tenim el dret d'assistència, com he dit abans, menjar, begudes, etc. A partir de tres hores podem tenir dret a la mateixa compensació econòmica que en cas de cancel·lació, és a dir, entre 250 i 600 en funció de la distància del vol i tenint en compte també aquelles excepcions que he indicat. I a partir de cinc hores, tècnicament el retard s'equipara a una cancel·lació de forma tal que podem triar entre la devolució de l'import del bitllet o un transport alternatiu fins a la destinació final.
0: Molts usuaris del transport aeri se sorprenen quan descobreixen que l'overbooking és una pràctica permesa, és així?
1: Bueno, a veure, al sector aeri històricament és cert que se li ha permès l'overbooking, és a dir, vendre més seients dels que en té disponibles per tal d'incrementar al màxim la possibilitat d'omplir la capacitat dels avions. Això ho hem vingut fent perquè sempre hi ha una petita part de passatgers que al final no es presenten al vol o que acaben cancel·lant el viatge. Però el que és important és que des del 2004 la normativa europea regula com han d'actuar les companyies aèries en aquesta situació. En primer lloc, si la companyia preveu que hi pot haver overbooking en un vol, ha de buscar voluntaris dels viatgers que renunciïn a la seva plaça a canvi de determinats beneficis, a les condicions que hi acordin amb el passatge interessat o amb els passatgers interessats i la línia aèria. I si no ho aconseguís, pot denegar l'embarcament. I si finalment ha de denegar l'embarcament a algun passatger en contra de la seva voluntat, no hi ha acord, li han d'oferir la mateixa assistència que abans hem comentat pel cas de cancel·lació, és a dir, que pugui triar entre la devolució de l'import del bitllet o un transport alternatiu. Si acceptés aquest transport alternatiu, han de donar-li gratuïtament l'assistència, menjar, begudes, allotjament i, en última instància, també una compensació econòmica en funció de la distància del vol entre els 250 i els 600 euros. L'import es pot reduir la meitat si ens reubica en un altre vol que ens permeti arribar a destí amb poques hores de diferència sobre l'hora prevista inicialment.
0: Quin seria el procediment per reclamar si ens han trobat amb algun d'aquests supòsits que comentem?
1: Fàcil. Si la companyia no respecta els nostres drets, hem de demanar el full oficial de reclamació. O bé, hem de reclamar per algun mitjà que pugui deixar constància. Estic parlant de formularis a les webs de les aerolínies, un telèfon en què ens han de facilitar més un número d'incidència per poder-ne fer el seguiment, etc. I si en el termini de 30 dies no rebem resposta o aquesta resposta de la companyia no és satisfactòria, podem contactar, jo diria, hem de contactar amb el servei públic de consum del nostre municipi en el que hi residim o de la nostra comarca, o bé, per descomptat, podem omplir el formulari en línia de reclamació que oferim des de l'Agència Catalana de Consum en el web consum.gencat.cat. Des dels organismes de consum s'intentarà resoldre la reclamació en primer lloc mitjançant una mediació, que és un mecanisme de resolució judicial voluntari i gratuït, àgil, gens feixuc, ni costós, en comparació, és gratuït, per descomptat, el que podria haver estat si anéssim de pensar en anar a la via judicial. També s'ha de dir que aquest sistema de mediacions està oferint uns resultats molt satisfactoris a nivell d'aconseguir solucions entre el consumidor perjudicat i la companyia aèria. I sempre hem de recordar que també en aquestes incidències que hem comentat que afecten a drets dels passatgers reconeguts en la normativa europea, també podríem reclamar a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.
0: Molt bé. Encara tenim temps de comentar una mica què hem de tenir en compte si lloguem un vehicle, com comentava vostè, durant les vacances?
1: Sí, tant que en tenim. A veure, si marxem de vacances i volem llogar un cotxe en el lloc de destinació, el primer consell que hem de tenir en compte és comparar ofertes, revisar el que s'inclou en el preu del que ens estan oferint, quins serveis estarien inclosos, quins haurien de pagar a banda. Un altre aspecte important, si volem gaudir del viatge sense mals de caps, és estudiar bé quines assegurances tenim disponibles. I per descomptat això comporta també vigilar també les possibles restriccions, si hi ha un límit de conductor, si hi ha un límit de quilometratge, si es prohibeix travessar alguna frontera, etc. En poques paraules, per decidir-nos sempre cal llegir en calma el contracte, assegurar-nos que ens queden clares totes les clàusules i, sobretot i molt important, guardem una còpia d'aquest document. Tinguem en compte que de vegades poden haver-hi altres situacions, com ara arribar a un lloc en què resulta que no tenen disponible el model que havíem reservat. Bé, en aquest cas, si ens donen un cotxe de gamma superior, no ens poden cobrar més, no ens poden apujar el preu. Si ens el donen de gamma inferior, tenim dret a demanar que ens apliquin un descompte. I finalment, quan haguem de tornar al vehicle, comprovem quina benzina hem de deixar en el dipòsit. Demanem que algú de l'empresa revisi en general l'estat del cotxe conforme no ha patit cap dany per evitar possibles inconveniències posteriors.
0: Déu-n'hi-do, molt interessant tot el que ens ha comentat i interessant llegir sempre aquesta lletra petita que a vegades ens la deixem per acabar de repassar. Senyor Isidro García, director de l'Agència Catalana del Consum, moltes gràcies i un bon estiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bones vacances a tothom i als consumidors en particular, i que puguin gaudir dels seus drets, que també vol dir gaudir d'unes vacances felices i tranquil·les.
0: Gràcies. Si teniu dubtes sobre el que hem comentat, podeu consultar la web de consum.gencat.cat o bé seguir les xarxes socials @consumcat.
2: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dimarts 25 d'agost. La plaça de la Concòrdia acull avui dimarts l'artesania a la fresca. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 de la tarda a 2:15 de la nit a la plaça de la Concòrdia.
5: Que, bueno, muntarem una sèrie de paradetes perquè la gent pugui gaudir de la nostra artesania. Estarem a la tarda al costat del Patufet, a la plaça de la Concòrdia, i esperem que, bueno, que us agradin els nostres productes i que podeu gaudir d'una tarda divertida i diferent amb nosaltres.
4: Avui torna al camí ral el ja consolidat tobogan aquàtic. La proposta refrescant arrencarà a 11:15 del matí i s'allargarà fins a 1:15 del migdia. Incorporarà enguany una cua inclusiva. La plaça de l'Ajuntament acull la cloenda del 49è curset de sardanes. Un centenar d'alumnes mostraran tot el que s'ha après durant l'estiu. L'orquestra Salvatana durà a terme una triple actuació de tarda aquest dimarts. La pista de l'Amistat serà la ubicació del concert i ball de nit, mentre que la porxada de l'Ajuntament serà la del concert de tarda. Les habaneres triomfen a la pista de l'Amistat malgrat els canvis per la previsió de pluja. El grup Peix Fregit, el rom cremat i la votació de candidats van marcar la nit del dijous passat.
6: És cert que la pista de l'Amistat, al ser una carpa, a vegades el so és una miqueta complicat, llavors per les habaneres es precisa de silenci per poder-les escoltar.
4: El Club Futbol Tordera obre la pretemporada davant Ronin Futbol Club amb un resultat final 2-6. El duel ha servit com a primer test per preparar la temporada a la nova categoria.
7: És que sempre fa il·lusió i jugar per dia a Festa Major, doncs molta més. Ha pogut venir la família, els amics, gent que normalment doncs no estic a prop seu quan treballo, he pogut estar a prop seu i és maco. I tornar a casa, això és casa meva, al final doncs sempre emociona i molt content.
4: L'angoixa dels propietaris per recuperar un pis quan l'inquilí no paga. El procés judicial dura de mitjana entre 15 mesos i 2 anys. I aquest dimarts tindrem un temps una mica més estable, tot i que les temperatures han baixat lleugerament respecte als dies anteriors. Avui, amb unes temperatures que tindrem màximes de 32 graus, unes mínimes per això que baixen i es marcaran en 20 graus. Durant el matí tindrem un dia assolellat i cap a la tarda seguirà de la mateixa manera. Per tant, avui no hi haurà gaires complicacions i no s'esperen previsions de pluja.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major. El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
1: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb

0: Els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bleig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35. I respira tranquil.
2: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
3: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kids i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes al Josa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes al Josa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
8: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
9: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
3: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs, més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
1: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
4: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
1: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona. També al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimarts, 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
6: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
1: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
6: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
1: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
6: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb el seu 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ho ha fet des de la primera edició del curs.
7: Massa no he fet tantes coses. Estimar la música li procurarà comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
1: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
8: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
1: El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
6: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
3: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
6: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
3: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
6: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
1: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
10: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
9: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
11: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
12: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
9: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
1: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà, agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
13: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
14: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
13: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
1: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb el més cultius de pera, de poma i de préssec i les organitzacions organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
15: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Asaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Asaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
16: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
15: Segons Assaig, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passant 10 minuts a les 2, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
18: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
17: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
19: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
17: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
1: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
20: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
21: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
22: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
20: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern en la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
6: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
3: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi... aquest és el trasllat que podem fer des del govern, hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
6: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
2: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
6: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
0: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
6: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
1: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
4: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
5: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga. Només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
4: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
1: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
23: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
24: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents, i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
23: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
6: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
1: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
6: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de 4 i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
1: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
6: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
1: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
7: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
8: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
7: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
8: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
7: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
1: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat usonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
10: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai, on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
11: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga.

0: la situació de poder vindre aquí, ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, content i endavant sempre.
1: I a segona divisió, hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
2: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
1: I en bàsquet, el FIEC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando San Emeterio.
3: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIEC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
4: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el terme

0: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: Ràdio Tordera.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que a dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia,
8: què tal?
7: Com
8: estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
8: sí.
0: Estàs?
8: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
8: Correcte.
0: I aquí no,
8: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
8: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
9: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
9: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
9: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
10: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
10: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
10: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
8: No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
11: Hola.
0: Com estàs?
9: Bon dia, Sara.
11: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
11: Sí, sisplau. Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
11: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
11: Primera pregunta.
10: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
10: Jo estic enamorat.
11: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
10: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres us esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
11: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
11: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
10: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
10: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: clar,
4: per amor.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
9: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Mm-hmm.
4: Sí.
9: Perquè mm-hmm. tu pots veure aquella persona que... Pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
9: Sí, bueno,
4: moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir... a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics, sí. per saber Hòstia, què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona Exacte. A la qual et vols declarar, perquè bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes d'aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí.
10: Digues.
0: Tu estàs enamorat.
10: Jo
0: o
10: estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
10: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
10: Sí, exacte. doncs... em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
10: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Hola, aquell... persona.
10: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
10: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh!
9: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
10: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
10: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
9: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: potser... Com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
9: Perquè és que jo dic tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins claro. i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo,
9: exacte,
0: no?
9: Perquè tu dius a una persona Sinònims. T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
10: Sí.
9: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
0: Ai,
4: jo.
0: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar. Jo m'he enamorat.
0: A veure,
4: sí,
0: i com ho vas viure? Com ho vas gestionar, això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: I ella ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt sí. i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
9: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: no
4: coses.
0: No vas necessitar sí. distància, és a dir, com ho vius tot això, veient cada dia la persona que t'agrada, a més a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle, uh-huh. que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo, vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè... potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
10: Mm.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
10: Sí. I tant,
0: sí.
11: Però
0: i tant.
11: Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb Ostres. La meva millor amiga de la infància.
4: Ostres, literalment,
11: hòstia, literalment la conec des de que fa mateix. Mesos.
0: I et molesta que facin
11: no,
0: aquest...
11: No, no, perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, no. perquè tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
11: Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha...
1: A veure,
11: Sara, jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
11: Tipo la galta,
1: el front, saps? La... I Aaron, moments... tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
11: Canvia jo, molt la cosa, eh?
9: Jo estic completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
10: Clar.
9: I, de fet, l'abraço... O sea,
1: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
9: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
10: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
9: També.
4: I perquè s'avorreixen.
9: I perquè s'avorreixen.
4: Bueno, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
9: Sí, sí.
1: Em vegeu els que tenen parella actualment?
11: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa. Sí. No. Espera.
6: Com bueno, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
9: Perfecte.
1: Sí, sí. Endavant.
7: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
12: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et separa una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
7: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
12: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
18: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són més impossibles, no?, que passin.
12: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
15: Ho mantén tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
1: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
11: Sí.
1: Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
11: Massa.
1: Què en penseu? Sí. Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí. Després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
1: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
1: I que fàcil que és tot, no?
4: Que fàcil que
10: fet,
4: és tot,
10: jo soc... Ara, o sigui, no tenen en compte les variables.
9: Exacte.
4: Tot, sí.
1: Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
10: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix.
9: Guapo. 1,80 m, sisplau. Què passa amb els que no som tan alts?
1: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
9: Exacte, sisplau.
10: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
10: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt, molt estranya.
11: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè és clar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
1: I què seria,
11: no?
1: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
11: Divers,
9: jo crec
11: divers.
9: Que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar. Si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta, li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui,
1: exacte.
9: Està ple,
1: que bonic això, per favor.
9: Està ple de veure's, una abraçada.
1: Aaron, ets un romàntic, eh?
9: Sí, però és que...
11: ho copio per un poema, vale?
9: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
11: És l'èxit.
1: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
11: Oques gràcies. A mi Oques gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
10: Mm-hmm.
11: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
10: És la persona.
11: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust...
9: Exacte.
11: És amor el que sents.
1: I el reggaeton dona aquesta imatge.
10: No.
1: Felipe,
10: no.
1: Què vols opinar sobre això?
10: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
1: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
10: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la Qué cançó concret. De Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans no era.
10: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè és la dona, saps? Uh-huh. No és una cosa que no m'agrada gens.
11: Uh-huh. Una persona. Tu, romantitzen el fet de la violació sexual.
10: Exacte.
11: Què collons és això?
1: Uh-huh.
11: Què és això?
4: Sí, no, és una nada d'olla molt heavy. Sí.
10: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, al tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Uh-huh. Sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava, sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
1: Clar.
10: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no? Que inclou humiliacions sí. I violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
11: Depèn, algun... hi ha primers cops de tot.
10: Exacte, hi ha tot.
11: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
10: No, però
11: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al
10: sí,
11: seu
10: mira,
11: temps.
10: Jo tinc una opinió.
11: Tot són primers cops, digues.
9: Sí, digues.
10: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: Exacte. I tant.
11: Sexe.
10: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
9: Exacte.
10: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb com sentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
9: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
11: El plaer
9: llavors,
11: de l'home.
9: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
6: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
7: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions i em sento preparat.
6: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
15: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
19: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
20: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
19: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
6: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
20: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
19: I el que se troba en el buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares,
1: tu a qui vas?
10: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Mm-hmm. No sé.
9: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt oberts.
9: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
11: Sí, la confiança que tens amb ells.
9: Exacte,
11: per parlar.
9: Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí. Estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
4: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
9: Tu que estàs enamorat, compte.
4: Sí, sí. Exacte, va, explica.
10: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan lo de la cançó, que no sé, tu recordatoris, era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
4: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
10: Clar.
4: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
9: clar, però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmode amb aquella persona, clar, i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho, i també fer una part del respecte. No?
9: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per, per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
1: Exacte.
9: Ni has de, perdona, que posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
1: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest aspecte.
9: I deixar anar.
1: I Sara, jo, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa de... inseguretat.
2: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no? Que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I cada... i m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic,
4: que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè forma part d'aquest respecte que vols.
2: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
9: Jo...
1: una cosa rapidíssima.
9: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt bé.
9: Aquesta
1: falta de llibertat, a tu, Julià?
9: Exacte.
4: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc.
10: Sí.
4: I això, sí.
1: Felipe?
10: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
1: Això, eh?
10: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
2: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
4: La ideologia és molt important.
2: La ideologia.
1: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
10: Felipe.
1: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant, i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
10: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
10: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
10: Bueno, no?
1: A veure, obre aquest entrepà.
9: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
10: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
4: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
2: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure.
2: No havíem fet un ull.
1: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
10: Vale. Jo soc mediador.
1: Endavant.
2: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té por de les possibles represàlies.
1: El repeteixo,
4: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe, diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
10: Però quin és el problema?
1: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
10: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
4: 100%
10: ets,
4: m'encanta,
10: clar,
4: això.
10: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual... Si...
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
10: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què? Yeah.
2: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
4: 100%.
1: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
4: Jo diria, Pau, endavant. 100%, és això. Sin miedo. Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix. I tu.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
21: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern defensa no haver activat les alertes davant les pluges els últims dies perquè, diu, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteix que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos, ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
22: Només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no, de si aquest període, si aquest fenomen, serà llarg o curta en el temps. Diferents paràmetres absolutament tècnics es pren la decisió d'emetre o no. I així ho continuarem fent.
21: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ahir va afectar sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern. També hi ha afectacions al Segrià. I el govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta.
23: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
21: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del ple del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. Segons ha apuntat la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar fa 2 anys que reclamen l'ampliació de millores salarials i farts d'esperar han convocat diverses jornades de vaga a les portes de la Festa Major. Avui han tallat la Nacional 2 i s'han manifestat pel centre. El govern els acusa d'haver intentat pressionar amb baixes injustificades fent un abús dels dies d'indisposició. I la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. Ho ha fet amb una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana, per cert, imparteix classes a Mataró com ha fet des de la primera edició d'aquest curs.
3: Notícies en xarxa.
24: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga.

bona tarda o bona nit, depenent si estàs escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim el plaer de dedicar el programa a una banda que s'anomena Nazareth, una banda escocesa nascuda a Dunfermline l'any 1968 i convertida en una de les grans formacions del hard rock clàssic gràcies a la gran veu d'en Dan McCafferty, la guitarra d'en Minnie Charlton i una manera seca i directa d'entendre el rock. La seva gran etapa daurada va arribar sobretot durant els anys 70 amb discos com Razamanaz, Loud and Proud i Hail of the Dog, que els van donar identitat pròpia i projecció internacional. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb Broken Down Angel. Vindria a ser així com Àngel Abatut. Una cançó de l'LP Razamanaz de l'any 1973 que parla d'una figura femenina derrotada, vulnerable, gairebé trencada per la vida, però observada amb una barreja de tendresa i duresa. La lletra té aquell aire de personatge nocturn, de carrer, un aire de ferides acumulades i musicalment la banda hi troba un equilibri molt eficaç entre la melodia i la contundència. És un inici perfecte perquè ja presenta dues cares molt pròpies de Nazareth. La rugositat del so i la capacitat d'humanitzar els seus personatges. Per cert, Razamanaz va ser produït per Roger Glover, de Deep Purple. I sovint es considera el disc que va impulsar definitivament Nazareth cap a una primera llista comercial. Anem a escoltar Broken Down Angel. Des de l'any 1973, el Nazareth, el nostre protagonista, avui al Rockmasters.

Broken Down Angel. Hem escoltat la primera declaració d'intencions. Música, bona música, carrer, emoció i una veu impossible d'oblidar, impossible de confondre. Ara seguim amb el segon tema, seguim amb Bad Bad Boy. Noi molt dolent, també del mateix LP. Una peça desafiant, insolent i carregada d'energia. Aquí la lletra juga amb la imatge del rebel, del tipus que viu al límit, que no demana permís a ningú i que gairebé presumeix del seu costat més problemàtic. No és una cançó introspectiva, sinó un retrat descarat d'actitud, i això encaixa perfectament amb un so més ràpid, més rocallós i molt més orientat a l'impacte immediat. Anem a escoltar Bad Bad Boy.

En directe, Bad Bad Boy, any 1973, si el primer tema ens mostrava la ferida, aquest tema ens ensenya la dentadura. Ara passarem a This Flight Tonight, aquest vol, el vol d'aquesta nit, vindria a ser la traducció, inclosa en l'EP Loud and Proud de l'any també 1973, una cançó molt interessant perquè Nazareth agafa una composició de John Mitchell i la converteix en una altra cosa. La lletra parla d'inquietud, parla de distància i de moviment, amb aquella sensació de desplaçament emocional que acompanya sovint els viatges i les relacions inestables. Però el grup la transforma en una peça molt més intensa, molt més tensa, urgent i elèctrica. Això és important perquè aquí veiem com Nazareth sabia llegir una cançó des d'una sensibilitat dura, però no simple. No es limiten a tocar-la més fort, la tensen, l'endureixen, la fan forta, li donen una pulsació gairebé nerviosa, com si el vol del títol fos també una fugida interior. Aquesta versió es va convertir en una de les cançons més conegudes del grup i és una de les millors proves del seu talent per reinterpretar material aliè amb personatge, amb personalitat pròpia. Anem a escoltar aquest gran tema This Flight Tonight

This Flight Tonight. Des de l'any 1973, quan Nazareth versiona No demana permís, únicament s'apropi del tema i el fa totalment seu. Ara arribem a Pèl del gos, Hair of the Dog. És una peça central del disc del mateix nom, publicat l'any 1975, i una de les grans targetes de presentació del grup. La lletra és desafiant, agressiva i plena de ressentiment, com si el narrador estigués plantant cara a algú que li ha volgut dominar o manipular. És una cançó de confrontació, de reacció i de dignitat ferida. Musicalment és dura, repetitiva, en el millor sentit, i molt física. Funciona gairebé com un mantra de resistència, amb aquella sensació de perill controlat que tal identifica el millor hard rock dels 70. Nazareth aquí sona compacte, arrogant i absolutament segur de si mateix. El disc havia de portar inicialment un títol molt més provocador, però la discogràfica el va frenar i el grup va acabar optant per Hair of the Dog, el pèl del gos. Anem a escoltar aquest bon tema de l'any 75, els Nazareth, els protagonistes avui, al nostre Rockmasters.

Ara sí, Nazaret en estar pur, sense sobitzar res. Del cop sec, passem a la gran ferida sentimental del repertori. Love hurts, l'amor fa mal, l'amor fereix. Associada sempre a Nazaret. És una cançó que parla de la desil·lusió amorosa, de la fi de la innocència i d'aquell moment en què descobreixes que estimar també significa patir. La lletra és senzilla, però precisament per això colpeja, per això fa mal. Desmunta la idea romàntica de l'amor i la substitueix per una veritat amarga. La força de la versió de Nazaret no és només la melodia, sinó la manera de com en Dan McCafferty la canta, i amb una veu escardada que sembla venir d'algú que realment ha passat per aquest dolor. El grup no la converteix en una balada dolça, sinó en una confessió totalment aspra. I aquí hi ha la clau del seu impacte. No és casual que acabés sent un dels grans èxits als Estats Units. Anem a escoltar aquest gran tema també, aquesta gran ferida.

Love Hurts. Els Nazaret, els protagonistes avui al nostre Rock Masters. L'amor fa mal, l'amor fereix. Hem escoltat aquest gran tema de l'any 1975. Continuem amb un altre tema, un tema que s'anomena Telegram, d'en Closinoff for Rock and Roll, l'any 1976, una peça que retrata la vida accelerada del músic en gira, sempre en moviment, sempre responent a pressions externes. La cançó parla de la seva carrera, de l'urgència, parla de l'ofici convertit en marató i del desgast que sovint s'amaga darrere l'èxit. És gairebé un relat del dia a dia d'una banda que viu entre hotels, escenaris i missatges constants. Musicalment, això es tradueix en una estructura viva, canviant i amb molta tensió rítmica. És una de les peces que mostren que Nazaret no era només un grup de tornades efectives, sinó també era una banda capaç de construir petites narracions sonores amb moviments i detall. Després de l'èxit de Heart of the Dog, Closinoff for a Rock and Roll va confirmar que Nazaret mantenia la força creativa i no vivia només d'un himne o d'un sol disc. Anem a escoltar Telegram, Nazaret, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

Telegram, aquest gran tema tan conegut, impressionant, de Nazareth. Ara recuperarem des de l'EP Razamanaz el mateix títol, un dels títols més emblemàtics del grup, aquí pensant en clau de directe, perquè Nazareth sempre va ser una banda especialment poderosa davant, damunt de l'escenari. La lletra és bàsicament una explosió, una energia juvenil, una invitació a deixar-se anar i a viure el moment amb intensitat. No hi busquen una història complicada, sinó d'actitud i moviment. Musicalment és una peça, podríem dir, accelerada, nerviosa, ideal per encendre una sala. En directe guanya encara més força perquè el grup hi desplega aquell punt salvatge que sempre els va fer creïbles davant del públic. L'àlbum en directe, des de l'any 1981, va reforçar la reputació de Nazareth com a banda sòlida i contundent sobre l'escenari. Anem a escoltar aquest gran tema de Nazareth, Razamanaz.

Razamanaz Nazaret, el protagonista avui al nostre Rock Masters. Ara entrem amb un tema que s'anomena Dream On, Somia, de l'EP 2XS, l'any 1982. Una cançó molt més melòdica que ensenya una altra cara de Nazaret. La lletra parla de persistir, de no renunciar del tot a una esperança íntima, fins i tot quan el temps o la realitat et posen traves. Té un punt de consol i de resistència emocional. La peça busca més elegància i menys cop de puny, però la veu de McCafferty manté el segell de la casa, com sempre. Això la fa especialment interessant. Nazaret podia suavitzar el to sense perdre veritat ni res de tot això. I aquesta capacitat explica també per què van durar tants anys amb una discografia que arriba fins l'any 2022. Anem a escoltar Dream On, Somia, des de l'any 1982. Nazaret, el nostre protagonista avui al Rock Masters. Dream on, though it's hard to tell, though you're

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. Torres ha assegurat que la prioritat del govern espanyol és la devolució dels migrants a Marroc, però s'ha de fer amb garanties pertinents, d'acord amb l'ordre internacional i respectant els drets humans.
3: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
2: El govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar-les al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. Canviem de tema. Tarragona refà de les conseqüències del temporal de pluja, intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Ahir, recordem, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts, netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari i ha dit de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se a episodis tan ràpids.
4: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
2: I la Ronda de Dalt recupera el carril tallat entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. El carril estava tallat en dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar els futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·laboració d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és enllestir-lo a finals de 2027. I detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà aquest dilluns. Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides que li va provocar l'accident. I acabem amb nom propi, el del terrassenc Xavi Hernández, que inicia una nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos de futbol. El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès. Fins al 2030, el català s'estrena oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Get on down to the funky disco sound. Five, four, three, two.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a l'edició 657 de Hot Dance 80. Aquest programa el dividirem en dues parts. On seran els gegants del pop britànic i un altre les produccions de Sau, Stock, Eight and Waterman. Començarem amb les produccions d'aquest trio britànic i ho farem per començar el programa d'avui amb la música d'una cantant australiana. Estem parlant de la Kylie Minogue i I Should Be So Lucky.

un dels grans èxits de l'equip. La cançó va convertir a Kylie Minogue en una estrella internacional i fou número 1 en nombrosos països. El seu so aparentment senzill era un exemple perfecte del pop ballable que Stokic & Waterman va convertir en una autèntica fórmula d'èxits. I aquesta és una de les produccions més reconeixibles de Stokic & Waterman. La veu greu de Rick Astley contrastava amb la producció electrònica i ballable del trio.

I de la música de Rick Astley anem a la de Jason Donovan. Varen tornar a aplicar la seva fórmula de melodia immediata, teclats i ritmes ballables. Donovan es va convertir en un dels grans ídols juvenils britànics dels 80.

Jason Donovan ens arribava amb Too Many Broken Hearts al 88. Tirem un any enrere, ens anem al 1987 amb Mel and Kim i Respected.

Un dels temes que era més ballable era aquesta cançó de Xinita, Toy Boy. Stocking a Waterman estaven construint un autèntic imperi del pop ballable.

I saltem cap al 89. Amb Sonia, You're Never to Stop Me Loving You. O una altra de les grans apostes de Stokic and Waterman. La cançó va aconseguir el número 1 al Regne Unit i va representar perfectament el so pop dance de Stokic and Waterman a la transició.

Una peça fonamental per entendre que una figura important de la High Energy com Hazel Dean es va posar a les mans de Stokic and Waterman i els va consolidar com una força decisiva dins de

anem a escoltar una col·laboració històrica. La reina de la música disco es va posar a les mans de Stockaker Waterman i va aconseguir un dels seus grans èxits a finals dels 80. Estem parlant de Donna Summer. If this time you know it's for real. La que va crear amb les seves declaracions el High Energy es va posar amb Stockaker Waterman.

anem a escoltar la desena producció de Stock Aitken Waterman, Brother Beyond the Harder I Try, editat el 88. Un altre exemple del gran catàleg de Stock Aitken Waterman. Després d'aquest entrarem a les produccions dels gegants del pop britànic, però que no eren de la producció de Stock Aitken Waterman.

Tennant i Chris Lowe varen arribar al cim top britànic a les pistes de ball internacional. It's a Shame combina electrònica, dramatisme i una producció espectacular. És fonamental per entendre l'evolució del dance europeu cap als 90s.

que en Waterman sabien el que havien de fer per promocionar els seus treballs. Els singles duraven 3 minuts, que és el que normalment es punxa una cançó per la ràdio. Ara, per exemple, estem escoltant aquesta de Pet Shop Boys, que ja dura 5 minuts i un segon. Lògicament, no escoltarem la cançó sencera, perquè anem a per la propera, que és de Erasure i A Little Respect.

Andy Bell i Vince Clark van crear un dels himnes electrònics de finals dels 80. El seu so basat en sintetitzadors i melodies molt enganxoses va influir enormement en el pop electrònic posterior, com The Depeche Mode. Això és Personal Jesus. The Depeche Mode demostra que el pop electrònic britànic podia ser fosc, contundent i ballable al mateix temps. Personal Jesus va obrir una nova

Una formació que es va crear quan un dels seus components ens va deixar. La discogràfica va crear una portada que cada cop que venien més còpies perdia més calés. Estem parlant de New Order i Blue Monday, el dilluns blau.

I acabarem aquest apartat amb la música de Duran Duran i de

una parella que treballaven artísticament. Decideixen separar-se. Al mig de l'estudi de gravació, amb plors i retrets. I varen fer aquest himne de la música del món. Sweet dreams are made of this. Lògicament es van separar com a parella sentimental, però no com a parella artística. Un gran èxit internacional que mostra la vertent més sofisticada del pop britànic dels 80. La seva producció i estructura melòdica van tenir una gran influència en el pop posterior. Estem parlant dels Tears for Fears i Everybody Wants to Run the World, el 85.

proper trepitjar l'escenari central va estar amb un grup anomenat Guam i es va fer famós amb el Wake Me Up Before You Go Go. Avui, però, l'escoltem en solitari. Ell és George Michael i això és Fate.

anem a escoltar un dels grans himnes del Club dels 80. Fou una obra de Trevor Horn, No The Sow, de Stoking and Waterman, i representa una de les grans escoles de producció britànica de l'època. Estem parlant de Frankie Goes to Hollywood i el seu Relax.

Ruiz i Frank Igois to Hollywood ens varen fer ballar. Els propers protagonistes també. Estem parlant del Soul to Soul, acompanyant a Caron Wheeler,

0: els gegants del pop britànic. Produccions Stokic and Waterman, per començar. Produccions no Stokic and Waterman, per acabar el programa. La música de qualitat dels Backlife, del Soul to Soul. I acabem amb una altra que té més d'una cançó, eh? Però aquesta és la seva gran cançó, el seu gran èxit. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical amb Barba Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Serà fins la propera edició de Hot Dance 80. Ens retrobem aviat. You've done me wrong. Your time is...
1: Hola, molt bona tarda. Sóc en Pons Bonfolleda. Avui és dimarts 25 d'agost. Us acompanyo en el repàs de l'actualitat de Tordera. Ara mateix tenim una temperatura de 26 graus i el cel està clar i sense núvols. Ara us avanço com farem aquest informatiu. Primer escoltarem els titulars principals. Després us explicaré les notícies amb més detall. Més tard farem una pausa musical curta i finalment tornarem a repassar els titulars perquè tot quedi ben clar. Molta gent va anar dijous passat a les Havaneres a la Pista de l'Amistat. La plaça de l'Ajuntament avui acull la festa de final de curs de les Sardanes. L'Orquestra Salvatana fa avui concert i ball a la Pista de l'Amistat. El tobogan d'aigua del Camí Ral ha tornat aquest matí amb una cua adaptada. Ara us explicaré les notícies amb més detall. Moltes persones van anar dijous passat a les Havaneres de la Pista de l'Amistat. La festa es va fer sota teulat per si plovia. El grup Preix Fregit va cantar les cançons i la gent va veure rom cremat. També es van presentar els joves de Pobillatge. La plaça de l'Ajuntament avui fa a les 7 de la tarda la festa final de curs de les Sardanes. Un centenar d'alumnes ballaran la sardana que ha après durant aquest estiu. La cobla principal de Cassà tocarà la música en directe. L'Orquestra Salvatana fa avui dues actuacions a la Pista de l'Amistat. A les 6:15 de la tarda fan el concert i a 11:15 de la nit fan el ball de nit amb el ball del Fanet. El tobogan d'aigua ha tornat aquest matí al Camí Ral. Moltes famílies hi han anat a jugar per passar la calor. Aquest any l'activitat tenia una cua adaptada per les persones que ho necessitessin. Ara farem una pausa musical ben curta.

0: Ara tornem a repassar les notícies d'avui en poques paraules. Les havaneres de dijous van omplir la pista a l'Amistat. El curs de sardanes fa avui la seva festa final a la plaça de l'Ajuntament. L'orquestra Salvatana toca aquesta tarda i aquesta nit a la pista de l'Amistat. El tobogan d'aigua del Camí Ral ha tingut una cua adaptada aquest matí. I fins aquí les notícies d'aquesta tarda a Tordera. Moltes gràcies per la companyia. Passeu una molt bona tarda i fins la pròxima.
1: En 7.1 FM.

0: leaves now.
1: Sí, presentamos.
0: Sí.

Bona tarda. Segon dia de Festa Major, l'endemà de Sant Bartomeu, i un clàssic de tants anys de concert

0: Han arribat, preguntem, indaguem, i han arribat notícies de que aquest any esteu fent-ho molt bé. Què plantegeu amb aquest concert? Per què la gent en parla bé? Explica'm més o menys què és el concert que porteu aquest any.
1: Mira, el concert de la Salvatana és un concert que jo diria que... Jo que sóc el director i estic des de dalt mirant les cares de la gent, jo el que veig és que la gent, quan els números que interpretem, mouen els llavis i van tatarejant les cançons que nosaltres estem cantant. Això és la clau fonamental de l'èxit. És dir, que el públic coneixi el que els hi venim a oferir. És dir, el concert d'avui és un concert dividit en tres parts fonamentals. La primera és una part d'exhibició dels nostres cantants com a solistes. Després ve una part...
0: Perdó, amb quin tipus de música?
1: Perdona?
0: Amb quin tipus de música l'exhibició?
1: Mira, aquest tipus de música és un tratge a mida per cada un dels cantants que tenim. És dir, nosaltres no anem amb idees predeterminades de que un cantant es pugui adaptar a qualsevol cosa, que sí, però el que busquem és que aquella cançó que li fem li vagi com un guà. És dir, que cada cantant pugui oferir el millor que té.
0: Segons la seva qualitat de veu i sobretot la seva especialitat, si és soprano, si és tenor...
1: Correcte, és dir, les cançons, el repertori va en aquest primer bloc perquè a cada cantant aquell tema és de les poques coses que jo consulto en els cantants i que arribem a un consens de que cada un, quan fa el seu tema solista, hi està a gust i l'escollim mútuament. A partir d'aquí, totes les coses de bloc, de més d'orquestra, aleshores ja venen donades per la
0: segona part.
1: Sí, per la segona part. La segona part fem fonamentalment dos espectacles, dos musicals. El primer aquest any està dedicat a ABBA, aquest grup ABBA, que l'hem traduït tot al català. És un grup de guitarres, si ho recordem, que només hi havia un guitarra i un piano, i nosaltres l'hem fet simfònic, adaptat a trompetes, a tota la instrumentació que tenim a l'orquestra, a quatre veus. Tot el rato canten dos nois i dos noies, i totes les cançons d'Ava les hem traduït al català.
0: Molta feina.
1: Molta feina, tot l'hivern. Jo treballo tot l'hivern.
0: Lligar en català, en anglès, sí, devia ser complicat, sobretot pel significat del que diuen, que jo no ho sé, perquè com no parlo anglès, no sé què diuen el... quan...
1: Miro de respectar el màxim possible l'idea, però que em perdonin els puristes d'Ava, hi ha alguna cosa que és...
0: Allà on hi ha voluntat, hi és.
1: Que això...
0: Tercer bloc.
1: Sí, sí. I la segona part és un musical dedicat a Dagoll de Gom, que oferim a Maricel. Maricel, un clàssic català, però l'adaptació que t'hem fet, com ja deia abans, també és a quatre veus. Mentre que, per exemple, la cançó emblemàtica, el Per què he plorat, el canta només la protagonista, en aquest cas el canten els quatre cantants. I per acabar, acabem amb l'Himne dels Pirates, que aquest ja sí que és un número de coral.
0: Un dels grans problemes que hem tingut per iniciar l'entrevista i connectar ja el programa ha sigut que entenc que vosaltres emeteu amb estèreo, o sigui que heu buscat la màxima qualitat en quant a so. En què ho notaran la gent que ens escoltin a través de Ràdio Tordera? Que hi haurà alguna diferència? Explica'ns una mica això.
1: Aviam, quan tu escoltes per la ràdio, a menys que tinguis un aparell estèreo, i que no és, la majoria de casos és quan estàs al cotxe, quan estàs a casa.
0: Molta gent...
1: Ara bé, el que nosaltres busquem en aquest cas és que quan fem fragments de música que sí que sonen amb estèreo, que a casa no els hi desapareixin instruments. Perquè, clar, si un surt per la dreta i l'altre surt per l'esquerra i només emetem l'esquerra o només emetem la dreta, l'espectador, l'oient, es perdria...
0: He sentit que els aconsellaves al director, l'Albert, de Ràdio Tordera, que podia passar això si no estava ben connectat.
1: Clar, clar, i nosaltres això és el que cuidem, vull cuidem els detalls i intentem, doncs, que aquestes coses no passin, que arribi el total perquè en els nostres concerts en directe, doncs, el so és estèreo. no solament amb estèreo, ara entraríem en coses tècniques, però és que hi ha més que dreta i esquerra, hi ha dreta, esquerra, frontal, com un surround del cinema.
0: No sé si tenim gaire temps, com ho tens? 5 minutets?
1: 5 minutets.
0: M'adon 5 minutets. A mi m'encanta conèixer i saber la qualitat de cada instrument, de cada instrumentista. Explica'ns una mica qui portes en aquí, en quins nivells estan, la teva valoració de cada un dels integrants de l'orquestra, o destaca aquells que consideris que val la pena destacar.
1: Valorar companys que fa més de 30 anys que toquem junts, que ens hem criat junts, que hem crescut musicalment junts.
0: No vull que me diguis de 0 a 10, però sí que me diguis fulano, doncs...
1: Jo et destacaria, per exemple, el Josep Ferràs, que per mi és el millor tenorista de Catalunya, sense cap dubte.
0: El millor?
1: Per mi sí. El millor tenora de tot Catalunya, per mi, Josep Ferràs.
0: I a sobre és soci.
1: Esclar, és que és el meu soci, però jo fa tants anys que treballo, 33 anys que toquem junts.
0: I pararé especial atenció, a quina peça de lluïment no ho faig?
1: Mira, doncs avui començarem una selecció de música catalana i ho començarem precisament amb el Per tu ploro, que ell farà un solo de tenora, i amb un fragment de És la Moreneta. I jo crec que tota la gent, jo veig que els emociona aquest fragment de tenora. És un tenorista que transmet molt, és molt... és molt visceral, ho porta molt, ho sent molt i ho transmet molt i agrada molt.
0: Hem acabat, que quan acabem el concert vindrà aquí i l'entrevistarem. Te volia fer per anar marcant el tema, te volia fer que dir que ahir hi havia un moment que jo vaig haver d'anar a l'escenari en cerca, doncs, dels músics, i la meva companya entrevistava una seguidora vostra, i em vaig quedar parat perquè aquesta senyora ens va dir que teníeu tants de fam.

0: amistats i d'excusa per sortir de casa, i el fet de seguir a la Selvatana és un fet de cohesió social i de poder-se esbargir amb gent que molts d'ells són tots doncs de la seva edat, i això és el que fa l'afició dels nostres seguidors.
1: Eliseu, Quintana, que tingueu una bona actuació, que no sueu gaire i que avui fa calor. Avui fa calor.
2: Quan vegis la meva armilla, el meu plastró...
1: Avui suareu. Avui suareu. Que tingueu molt bona actuació, que tingueu molt d'èxit, i que doncs aquí a Tordera se'n parli de que ha vingut la Selvatana i ha tingut, doncs, això, ha quedat molt bé i ha sigut de l'agrat de la gran majoria.
2: Gràcies a vosaltres per la difusió.
1: Ha sigut un plaer.
2: Gràcies.
1: Ens veurem després amb els cantants i amb en Josep Ferran.
2: Molt bé, d'acord.
1: Vegem, com ho tenim això? Teniu ara en aquest moment... Farem una cosa. Deixeu-me que agafi una mica... I faré una mica les ulleres. I faré una mica les ulleres. I faré una mica de resum. Veig que aquí tinc en Ventura. Ventura, que vols afegir alguna cosa? Sí, és que tenir en Ventura aquí i no fer-li afegir quelcom d'aquesta orquestra que ell ha seguit tant seria quasi gairebé un pecat. No, Ventura, que jo anava ara a llegir tot el currículum de l'orquestra.
3: De la Selvatana.
1: Però he pensat que jo el tinc aquí llegit a través d'internet. Però tu ets internet de totes les orquestres. Explica una mica què escoltarem avui.
3: No ho sé, perquè no l'he sentit aquest any. Els allà i amb en Ferràs i amb en...
1: Pots seure.
3: No, és igual.
1: Estàs bé així?
3: Sí. I els allà i que... que ahir em va agradar aquella orquestra perquè va tocar fàcil, va trobar fàcil i sap, que em va agradar. I, però dic que això és diferent de les orquestres aquestes. Les orquestres aquestes tenen més força. Tu hi ha una Maravell, una Salvatana, una Montgrins i una Bisbal que toquen fort. Com a veure, la Bisbal la vaig sentir a Caldes o com una serenata, va fer el conte de concert, que em va agradar molt, de coble, eh? Però esclar... amb aquests ja no saps, perquè ara tots aquests concerts, fixa-t'hi, totes aquestes orquestres toquen balls. Sí, balls per exhibir el músic que toca, diguéssim, sigui el friscorn, sigui la tenora, vale, els hi val això. Però esclar, aquests concerts d'abans de violins i sarsueles i coses, i òperes, ja no se'n fan. Ja no se'n fan. Que és el que els hi trobo a faltar.
1: Però aquesta orquestra... no ho sé, igual avui quedo decepcionat, no ho sé, però tota la informació que ha arribat aquí a Ràdio Tordera és de que ho fan molt bé i agrada molt,
3: sí.
1: I a més té molts seguidors, m'ha sorprès la quantitat de seguidors fixes que té, o sigui, avui és molt possible que vingui gent de fora seguint aquesta orquestra.
3: El que passa... aquestes orquestres, esclar, es basen a fer foto en un programa i ara no és els concerts d'abans que s'obran a baixa a la pista sense tants aparatos, sense tantes hòsties, però bueno, és el que hem d'agafar, el que donen ara les orquestres aquestes. Perquè mira, ahir vaig sentir per Ràdio Tordera que van fer el concert de l'any passat, que hi ha entre els dos, de la Maravella, que em va agradar molt.
1: Però ahir el van passar?
3: Sí, abans del concert de les Blanes van passar el concert. Jo t'ho juro, em va agradar més aquí a Tordera que no pas a Caldes. I això que diuen que a Caldes sembla que han de fer alguna més per... no, doncs mira, poder el local, pel que sigui, em va agradar molt més aquí.
1: Veiem, Ventura, els músics són persones. Hi ha dies que estàs més bé i dies que estàs més malament. I les circumstàncies poden portar...
3: Tots aquests músics són...
1: Eli!
3: Eh!
1: Falsort, eh?

0: No, és que ha passat l'alcaldessa i he pensat que li volia fer un parell de preguntes.
1: Les orquestres aquestes tenen, perquè tots són professors i tots són músics i, bueno, els altres també, però vull dir que aquests es basen més en un orquestre. Ja ho veuràs, la força que té una sabatana no la té l'orquestra d'ahir, per més barreca general. Mira, fes el parell.
0: Me perdones un moment, Eli, que et puc entrevistar. Tenia moltíssimes ganes de veure't, perquè lògicament he parlat amb molta gent, no solament del concert que és allà on he intervingut, sinó amb la resta d'actes de la Festa Major, i he quedat parat de la manera que heu aconseguit, no ho sé, però satisfer a tanta i tanta gent amb els actes d'aquesta Festa Major. Per tant, encara que jo sigui un gra de sorra, per mi que et feliciti, perquè tota la informació que m'ha arribat a mi és una informació de que un gran nivell d'actes en aquí aquest any de la Festa Major.
2: Bé, de fet, les activitats es munten amb la, bueno, amb la voluntat que la gent hi participi i que agradi. És veritat que hi ha actes per totes les edats, de vegades fins i tot ens, gairebé que se solapen, perquè surts d'un i has d'anar a l'altre. I poder des de fora no es veu, però dintre hi ha cosetes que cal acabar d'ajustar de cara a l'any vinent. Per exemple, la baixada de carretons que hem recuperat, hi ha coses a millorar de cara a l'any vinent. Sabem que les havaneres, per exemple, són molt més lluïdes a la plaça, no té res a veure amb fer-les a la pista de la Mista.
0: Ho tenia mala sort.
2: Sí, vam haver de canviar, i mira que aleshores no va ploure, però vam garantir que es pogués fer amb tranquil·litat. Va ser poder l'únic punt de la festa que ens va...
0: Però no va ser culpa vostra. Va venir aquella alarma i...
2: Bé, vam ser una mica més conservadors en aquest sentit, però vaja, són activitats a les que participa molta gent des de fa molts anys, i aquest any estem contents perquè el temps al final ens ha respectat, que tenim por.
0: Deveu estar cansats, no?, de tanta marxa.
2: Ara ja fa baixada, ara ja fa baixada, ja només queda aquesta tarda, aquesta nit i demà, i esperar que la gent n'acabi de gaudir.
0: Ha sigut un... Ja repeteixo, m'ha agradat molt veure't i poder-t'ho dir personalment, perquè a mi m'ha agradat els actes, i sobretot, ahir ens ho deia el director de l'orquestra d'ahir, que a vosaltres conserveu aquells valors que havien sigut tant d'anys aquí, i que vosaltres els aguantàveu amb tot el que això comporta. I doncs, fer això, felicitats.
2: Doncs moltes gràcies, esperem que
0: segueixi. I seguir treballant.
2: Exacte, perquè això és un no parar. Després de la festa venen més coses, ve la diada, per tant, a continuar.
0: Doncs moltes felicitats.
2: Gràcies, Arsène, fins aviat.
0: Bé, hem aprofitat que teníem aquí l'alcaldessa perquè creiem, no hem improvisat el comentari que li hem fet. És que ja el portàvem a dins, sabíem o havíem sentit a dir que era una Festa Major que molt a l'agrat de molta gent i sobretot molt participada. En el moment en què hi participa la gent, vol dir que allò que s'està fent bé. I aquí a Tordera s'ha fet una Festa Major clàssica de tota la vida, amb tots els actes que tots coneixem i que han tingut un èxit extraordinari. Bé, ara ja crec que me relleven a mi l'orquestra, oi? Doncs us deixo amb l'orquestra i que us vagi, que sigui molt agradable avui l'actuació i que ens agradi molt.

la tardor de 1913, tres músics de les comarques gironines consolidaven plens d'entusiasme un projecte que culminaria amb la creació d'una cobla orquestra. La Salvatana, nom que van escollir en honor al seu lloc de naixement, Cassà de la Selva. En aquests més de 100 anys de trajectòria professional han passat per la Salvatana músics de gran prestigi i directors de categoria que han fet possible que la Salvatana s'hagi consolidat com una de les orquestres de més prestigi del nostre país. Amb una posada en escena innovadora, juntament amb la versatilitat escenogràfica dels seus músics i cantants, conformen que els concerts de l'Orquestra Salvatana siguin un autèntic espectacle. Guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, sempre ha cuidat i promogut la música pròpia del nostre país, adaptant la majoria d'èxits internacionals al nostre idioma, el català. Senyores i senyors, per a tots vostès, la Gran Orquestra Internacional Salvatana.

Molt bona tarda, amics i amigues de Tordera, també, òbviament, totes aquelles altres persones que vingueu de d'altres localitats i també, especialment, totes aquelles altres persones que ens estigueu seguint des d'aquesta emissió en directe des de Ràdio Tordera. Aquí també doncs, agraïm aquesta cobertura, perquè també des del voluntariat no? És important doncs, fer arribar la música i totes les activitats que es puguin dur a terme durant l'any des de casa. Molt benvinguts i benvingudes en aquest concert que enguany us ofereix l'Orquestra Salvatana a motiu de la vostra festa major. Estem molt contents doncs, de tornar-vos a retrobar. La nostra última actuació va ser l'any 2022. Han passat uns quants anys, però estem contents doncs, novament de tornar-vos a veure. Ara en format concert. Ja sabeu que 9:45 hi serem als porxos de l'Ajuntament per fer la serenata. I un cop acabem serà recollir, baixar i començar el tradicional ball de festa major. Un concert que l'iniciem, com heu vist, amb aquesta versió que hem fet d'aquest tema de Louis Armstrong i que nosaltres hem traduït en quin món tan bonic, perquè malgrat passin tantes coses desagradables, en uns dies com de festa major podem reivindicar doncs, que malgrat tot el món és molt bonic. I un concert que nosaltres ara el continuem amb un altre bloc, aquell el que dona importància i rellevància a les veus de la Salvatana. Tordera, moltíssimes gràcies per convidar-nos i que passeu una molt bona tarda avui aquí amb l'Orquestra Salvatana. Benvinguts, benvingudes.

Vale.

Moltíssimes gràcies. Bueno, després d'aquestes ballaruques, vaig a plegar la roba. Perquè, és clar, aquí ara de passar gent, saps? Llavors, això queda lleig. Ai, nen, ja no puc a finals d'agost. Escolta, bueno, aquesta és la carta de presentació de les veus de la Selvatana. I ara anem amb un altre bloc, aquella que dona protagonisme als nostres músics en un d'aquests primers temes instrumentals d'avui. Aquest, en aquest cas, té com a protagonistes els nostres trompetistes. I el que hem fet enguany en el nostre concert és recuperar un baljota que, a més, feia bastants anys que la Selvatana no portava en el seu repertori. És un baljota de l'Enric Massana, i per això demano aquí davant la presència dels nostres trompetistes. Ells són en Santi Pi, en Xavi Segura i en Josep Pineda. Sí, senyor. Que amb la resta de músics us interpreten el batallador.

L'any 1972, a Estocolm, quatre joves van unir les inicials dels seus noms. Agneta, Bjorn, Vagn i Annie. Sense saber que estaven escrivint la paraula més brillant de la història del pop. ABBA. Més de 400 milions de discs venuts a tot el món i lletres universals que avui, 50 anys després, l'Orquestra Salvatana fa seves parlant la nostra llengua, el català. Perquè tots compartim els mateixos anhels, els mateixos somnis, les mateixes ganes de fer un món millor i d'estimar. Per a tots vostès, tinc un somni. ABBA, el musical.

Senyores i senyors, un plaer presentar-vos per tots vostès a Xavier Albert. Victòria Huguet. Noé

Moltíssimes gràcies. Bueno, com anem per aquí baix? Bé? Sí, jo me n'alegro perquè jo tinc una calor, nenes. Jo us celebro que estigueu bé, però em deixareu al vano. Escolta, bueno, ara hem acabat la primera part del nostre concert i si us sembla bé podem seguir per la segona, eh? Bueno, ja que hem vingut, almenys que ho fem tot, no? Que clar, no escatimarem pas. Bueno, doncs aviam, aquesta segona part ve marcada per tres grans blocs. Ja veureu que cada un d'ells està ben diferenciat, però bueno, jo us ho explicaré igualment. Aquest primer tema, normalment un tema instrumental, però és un tema instrumental bastant curiós en aquest cas, perquè l'instrument protagonista no és cap d'aquest que toquen els nostres músics, sinó que és un utensili que podeu tenir tots a les vostres llars. Perquè, aviam, aquí a la Selvatana hi ha la secció de roba, que ja veieu que aquí de vestuari no hi vol, hi ha la secció de peluqueria, podem veure el nostre director que sempre va molt ben clenxinat, N'hi ha d'altres que no l'utilitzen com el Josep Ferràs, que ell no hi va a la secció de peluqueria perquè ell ja ho té tot, Aquesta calva això no ho fa servir. I llavors hi ha la secció de xapa i pintura, I que també treballa aquesta. Però a vegades, bueno, com que no hi són gaire a casa, no poden pintar gaire. No vull dir que a casa no pintin res, perquè segurament sí que pinten alguna cosa. Però vull dir, aquí els hem fet aquest número, que és del Leroy Anderson. I ja veureu que ells ara ja sortiran aquí, faran les seves coses, i ja veureu que quedarà ben lluït. Us deixo amb ells, amb en Jordi Feliu, en Xavier Canals, a ritme d'aquest tema de Leroy Anderson. Som-hi!

0: Formar part de Maricel ha estat un privilegi, però veure com l'Orquestra Salvatana ens fa un lloc en el seu homenatge ens emociona profundament.
1: Gràcies per recordar no només Maricel, sinó tot el que de Goll de Gom ha significat. Antaviana, Nit de Sant Joan, Flor de Nit, Cop de Roc, L'Alegria que passa...
0: Sou part d'aquest comiat tan especial. Gràcies de tot cor per fer sonar aquesta història una vegada més.
1: Perquè mentre soni la música, de Goll de Gom mai s'acabarà.

Moltíssimes gràcies. Doncs, Maricel, aquest segon bloc d'aquesta segona part, hem volgut homenatjar a De Güell de Gom, aquesta companyia catalana que tants bons moments ens ha regalat i que l'any passat, després de 50 anys de trajectòria, es va acomiadar dels escenaris, normalment amb aquesta quarta i última producció de Maricel. Un Maricel que, de fet, ja ens transporta cap a l'últim bloc d'aquest concert, que és aquell al que dediquem a la música de casa nostra, la música catalana, posant així en valor tot aquest llegat musical que ens ha arribat fins als nostres dies i posant en valor encara més la llengua catalana, una llengua que aquí a la Salvatana intentem preservar al màxim i també intentem oferir-vos un concert gairebé 100% en català. Un bloc en el qual no hi faltaran les sardanes, la música d'autor, música reivindicativa i al final, com deia, tot aquest seguit de melodies que ja formen part del nostre patrimoni musical com a país. Un recorregut que us el dediquem a tots i totes vosaltres, els veïns i veïnes de Tordera, contents doncs, de tornar-vos a retrobar i tampoc ens podem oblidar de tota aquella gent que ens està seguint ara en directe des de Ràdio Tordera, també des de casa, per ells també, i òbviament totes aquelles altres persones que veniu de d'altres localitats, que agafeu el cotxe, ens acompanyeu, òbviament també per vosaltres, i com no, a la nostra nació, a Catalunya.

Josep Ferràs a la tenora. Moltíssimes gràcies. Continuem aquest bloc de música catalana, enguany també incorporant l'Havanera. L'Havanera, que ara també feia uns quants anys que no ho portàvem en el nostre repertori, i el que hem fet és versionar un tema de música de Càstor Pérez amb lletra de Glòria Cruz, que precisament són els pares de la Sílvia Pérez Cruz i que de fet també doncs, va popularitzar bastant aquesta Havanera. Nosaltres hem fet la nostra versió particular d'aquest Vestida de nit.

David Martínez, al saxo.

0: Moltíssimes gràcies, Tordera. Sisplau, fortíssim aplaudiment per les veus de la Salvatana, la nostra soprano, Noelia Mora. També soprano, Victòria Huguet. El nostre tenor, Xavier d'Albert.
1: El nostre baríton, Miquel Gili.
0: A la direcció i arranjaments, Eliseu Quintana. I amb més de 112 anys d'història, la Copla Orquestra Salvatana.

0: tenen una pantalla que ocupa tot l'escenari i ara fan la presentació dels músics, cada un dels músics. Ara sí que això és el final, no sé com acabarà. Nosaltres, mentre estan fent la presentació dels músics que vostès, evidentment, no perquè surt en pantalla i, per tant, no hi veu. Nosaltres aprofitarem per dir que retransmetre un concert com aquest porta molta feina, porta molta despesa, porta molta qüestió d'elements tècnics i és molt benvinguda qualsevol tipus d'ajuda que ens pugui arribar. I nosaltres hem d'agrair molt seriosament a Montsalut Veterinaris, que ens ha ajudat a la retransmissió d'aquest concert, que doncs esperem que a vostès els hagi agradat i que tot seguit intentarem fer el que fem cada any, que és entrevistes. Intentarem entrevistar a un dels propietaris, en Josep Ferràs. Intentarem entrevistar a les cantants i aquí desitjar-vos o demanar-vos a vosaltres, aviam que parleu entre vosaltres, aviam què us ha semblat el concert d'avui. Nosaltres l'hem trobat molt clàssic, un concert realment adient a molt adient a la que a el que és habitual als concerts de festa major, i que després que intentem fer lloc. Agustí, ens hem de posar el sol? Bueno, ja et tiro una mica enrere. És que he de dir que endavant? Ah, ens diuen endavant. És que endavant hi ha més sol, punyetero.
1: Molt bé.
0: Aviam.
1: M'ha agradat molt, molt. Molt, molt, i a més a més, han tornat a Origins, tant de cosa com feien l'espectacle aquells, que anaven canviant, han tornat a lo vell, el que feien abans. M'ha agradat molt, molt. I musicalment, bueno, es pot pas discutir, el que et deia el Castro.
0: Ventura, són gent professionals, són bons músics, veritat.
1: I tot l'espectacle, a veure, han canviat de vestuari cada dos per tres, tu. Quasi cada cançó han canviat d'Ava. I més allò de d'Ava, ja ha agradat de colors amigos.
0: T'ha agradat, Ava?
1: Molt, molt, molt. M'ha agradat molt, ja t'ho diràs dels anys.
0: Agraïa o agraeixes que hagi introduït la lletra a català?
1: En català, molt bé.
0: Això ho agraeixes?
1: Això sí, tant que sí.
0: Creus que és millor així?
1: Sí. T'has de felicitar.
0: Ah, bé, home, ara ja hi són tots.
1: El canvi de... el vestuari de Conos Amigo, eh? Sí, molt, sí. Molt, molt, molt, molt.
2: Bueno, ja t'ho he dit abans de començar.
1: El
2: concert era molt diferent de tot el que heu vist fins ara.
1: La presentació és fantàstica.
2: Sí, sí.
1: M'ha agradat molt, molt, Ferràs.
2: Gràcies,
1: molt.
2: Gràcies.
1: M'ha agradat molt, molt, molt. Ja t'ho dic. I ara la idea, jo. Perquè dic que les orquestres ara fan molt de peces de ball, però hi ha peces de ball i peces de ball,
2: sí, sí.
1: Perquè les peces de ball del conjunt Nava els heu fet fantàstic, els heu clavat, eh? Molt, molt, molt, m'agrada molt.
2: Gràcies,
1: molt
2: bé.
1: Molt bé.
2: Per què ho fem? Perquè us agradi.
0: Bé, a nosaltres ens ha sorprès perquè evidentment abans de començar el concert hem sabut que eren els propietaris de l'orquestra i tal, però és que aquí deixeu la pell també com a músics.
2: Home, esclar. Hem de fer
0: i tot. A mi m'han parlat de trombó, no, però veig el clarinet, déu-n'hi-do, no?
2: Sí, home, ho hem d'anar trempejant una mica tot, el clarinet, la tenora, i anar fent.
0: Ho heu fet molt bé, jo entenc que m'han parlat molt bé de la qualitat musical vostra, però quan heu actuat realment sou músics. Sou músics?
2: Sí, home, esclar.
0: Més que representant, que m'has dit que eres.
2: Sí, bueno, representant algú ha de fer, no? Per això, però bueno, nosaltres som músics, ens hi trobem molt bé. I aquesta orquestra, penseu que és l'orquestra de Catalunya actualment que fa més anys que hi ha la mateixa plantilla i que hi ha aquí tothom. Jo fa 36 anys que hi soc, el trompeta en fa 37, l'Eliseu 33. Tothom s'hi troba molt bé. I això que ens els hem vingut a buscar, bueno, ara ja no venen, però abans antigament ens els venien a buscar de totes les orquestes, eh? Meravella, Salva, Principal de la Bisbal, i mai ningú ha volgut marxar. I estan bé aquí.
0: Vols que et digui una cosa per què? Perquè quan ha arribat a final de mes han cobrat.
2: Ah, sí, sí, home, això sí.
0: Músic pagat, no, mal pagat o no pagat, fa mal so.
2: Aquí a la que
0: però cobrem, ben pagat fa bon so.
2: A la que cobrem, cobra tothom aquí. Vull dir que aquí
1: saps
2: això sí que és sagrat, això.
1: Saps demanat, Josep? Que al final moltes orquestres, ai, molta gent deien, on van ara? Dic, a Villers i a Sils, els he dit.
2: A on? Què diu?
1: A Villers i a Sils.
2: Ah, sí, sí.
1: Sí, home, perquè sí, no, molta gent quedava allò per posar-se, no en tornava a venir.
2: Penseu que hi ha molta gent que ens segueixen cada dia venen, eh? Sí, sí. Hi han, tenim 7 o 8 matrimonis que si toquem 140 dies, 80 dies venen. A veure.
1: Una vegada, un any, vaig sentir 12 concerts de la Sabatana, 12.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Vaig sentir a Villeres, aquí a Tordera, a Massanet, bueno, tots els meus, a Llos allà, a Ciclos allà, no, a Borrassà, o per allà.
2: Sí, a Vilabertran.
1: A Vilabertran, tot.
2: Vilabertran, Vilamalla.
1: Vaig sentir a Vilamalla, sí, ah, senyor.
2: Treballem molt. I gràcies a Déu només a Catalunya, això és l'important, que no hem de sortir de Catalunya per treballar.
1: Ah, sí.
2: Que nosaltres ara estem treballant entre 145 i 150 actuacions l'any, que és moltíssim, però no marxem de Catalunya. Tenim la sort de que les podem fer totes a casa.
0: Amb l'avantatge de que ho teniu menys... ho teniu més còmode en quant al desplaçament,
2: sí,
0: perquè ara imagina't que fora de Catalunya
2: no.
0: Hi ha prou duques a Catalunya. Nosaltres... perquè no, avui aneu a Lleida, demà sí, aneu a Girona.
2: Sí, però escolta, anem cada dia a casa a dormir, eh, nosaltres.
1: Ara.
2: Perquè nosaltres a l'estiu no treballem mai els dematins, això ja ho vam abolir fa molts anys, i cada dia anem a dormir a casa, siguem on siguem, perquè esclar, ara de punta a punta de Catalunya són dues hores, vull dir que...
1: Una vegada m'ho deia aquella...
2: Sí,
1: sí. Que deia, si l'any que vam de venir, la Serrada del matí ja es pagava amb una orquestra que l'havien de tocar.
2: No, nosaltres ho vam abolir fa molts
1: no,
2: anys, això.
1: No, perquè potser tocaven allà i endavant havien tocat Roses.
2: Sí, bueno, però guaita com va acabar la Meravella. Se'n van matar quatre una vegada.
1: Sí, noi, sí.
2: Es va matar en Mosquit, es va matar en Gasol, es va matar molta gent, eh?
1: I el meu complenys.
2: Sí, sí.
1: Jo passava per allà, que anava al Castell del Remei.
2: Sí, sí.
1: Allà a Tàrrega.
2: Sí, sí.
1: Passava per allà com es van matar.
2: Sí, sí.
1: Me'n recordo.
2: Això no es pot jugar. La feina s'ha de fer bé. I, a més, per fer aquest tipus de concert que fem, has d'estar en forma i haver descansat, eh? Perquè sí, no es pas tocar qualsevol cosa, això.
1: No sé si te'n recordes tu d'allòs, d'en Met, de la caravana, que va anar, va plegar l'actuació no s'entera,
2: sí.
1: I va anar, que el seu fill havia tingut una sirena a València,
2: sí,
1: i es va matar.
2: Sí, sí. Sí, sí.
1: Saps,
0: bé, no parlem de coses negatives, que avui tot ha sigut positiu. I ho entenc, ho entenc. Bé, jo, com ell, a mi també m'ha agradat. Jo he trobat que, com ho diria jo, torneu a les arrels, busqueu les arrels del que era el concert en general abans de... o quan es va popularitzar a fer concerts, i vosaltres manteniu el llistó d'aquell concert. I crec que és molt important perquè tot està canviant tant, tot canvia, tot, i és bo conservar. Jo com veig aquests anglesos que conserven tot el seu i tradicions, i nosaltres tot ens desapareix per la cultura que ve de fora, per tantes coses. I en canvi, si trobem, doncs això, actuacions com aquesta orquestra, la Salvatana Ventura, jo entenc que ajuda molt a mantenir aquests records, aquestes arrels, aquesta...
2: I conteu una altra cosa. Nosaltres fem el 90% molt llarg per cent tot en català.
1: Sí.
2: traduccions.
0: Sí, hi havia rolo d'Ava.
2: Tot, Ava en català, tot és traduccions en català, que ho tradueix el nostre director, l'Eliseu Quintana, el que no està, i som molt afèrrims amb el català. Estem a Catalunya i hem de defensar la nostra terra, i la nostra pàtria i el nostre país. I nosaltres això ho tenim sagrat.
3: Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú.
2: Nosaltres no ho farà ningú, ho tenim claríssim, això.
4: El Maricel.
2: El Maricel. Cada any fem un musical
4: saps
2: diferent.
4: Saps que el Maricel, sí, quasi no va fer garrí, no per dir, perquè no el tardessin bé, eh? La Bisbal, que va un any ho feia, però feia quasi tota l'obra.
2: Sí, jo ja
4: i a mi la, tota l'obra és una mica pesadota. Sí. El maco és el que heu fet vosaltres. El dels pirates...
3: Aquí ha sigut un esbós.
4: És el tros... És el, mira, això és com una òpera. L'òpera hi ha un tros que és el que la gent li agrada, sí, sí. I és clar, si has de comptar tot una òpera, no, el que no hi entenem, ho trobem pesat.
2: El secret és el secret de fer un concert que agradi o no agradi, en una part molt gran, és fer que el públic, el que estem nosaltres tocant i interpretant a dalt l'escenari, el públic ho coneixi. Perquè si a la que comences un número ja veus la gent que comença a fer badalls, malament, treu-lo aquell número ja. Mira, de seguida.
4: El que heu fet de Chicago,
2: sí,
4: fa dies enrere, aquí a Tordera, van fer una obra de teatre, que van fer de poder, un musical molt maco. El van a veure, m'agrada molt. Sí. Però, clar, no hi ha cançons conegudes. Però no. N'heu fet dues, no. Fantàstiques.
2: No, esclar, és el que et dic, Ventura. És extreure el conegut i popular. Que la gent... Jo m'he fixat en una cosa amb el concert avui, i m'hi fixo cada dia. Tot el que nosaltres fem, la gent canta.
4: Sí.
2: La gent canta, tarareja, ho segueix, això és que ho coneixen. I com que ho coneixen, ho disfruten. Per això.
4: És un concert que toquin el que hi hem de tocar. Toques bé o malament, bueno, vosaltres papes de jullar perquè tots sou professors. Però tot depèn també de la música que es fa.
2: Sí, esclar.
4: Del repertori.
2: Exacte.
4: Si el repertori, el que dius tu, repartir a la gent que tarareja el que toqueu, és molt bo.
2: Sí, sí.
4: Jo amb això quedo molt bé.
2: La gent ha de disfrutar.
3: Josep Ferran.
2: Doncs vinga.
3: Felicitats.
2: Anem a veure si trobem els cantants i els entrevisteu.
5: Sí.
3: Va. Digue'ls, sisplau, que s'apanyin.
2: Sí, ja n'hi ha algun.
3: Perquè estem en directe, vale, i no tallarem.
2: Vale, vale.
3: Jo aniré mantinguent, sí, la línia, doncs ara, però esperarem també.
2: Però jo us vull demanar una cosa. Oh. Ventura i Arseni, jo us vull demanar una cosa. Us ha agradat el concert?
4: No,
2: jo sé que sou molt meticulosos i molt crítics, no, amb les orquestres. Us ha agradat la Salvatana?
3: No, a mi m'agrada molt.
2: Doncs ja estic content.
4: Vitorien és un puestos que la gent és agraïda.
2: I tant.
4: Perquè ell també amb la Blanes, que ja saps que és una orquestra més petitona, tot, i la gent és agraïda. Aplaudeix.
2: No, per dir,
4: home, una cosa pot dir perquè agradi a l'altre per quedar bé, no.
2: Sí, no,
4: però
2: sí.
4: La gent d'aquí a Tordera és agraïda.
2: No, ja ho he vist quan...
3: Josep, jo a la ràdio tinc dos programes i tots dos són musicals.
2: Molt bé,
3: sí. Però n'hi ha un que és de música clàssica. I és que m'agrada molt l'instrumentació de la música.
2: Sí.
3: I vosaltres avui he sentit instrumentar la música. I això a mi m'agrada molt.
2: Arseni, tenim la sort de tenir un director que jo diria que pocs directors han tingut les orquestres catalanes com ell, l'Eliseu Quintana.
4: Sí.
2: És una persona que és un pou de sabidoria amb la música i ell fa els arranjaments que li sembla que han de sonar, els fa a mida, els fa... I, bueno, i el resultat és bestial, ja ho veieu. Ja ho veieu.
3: Té una altra virtut, encara. Té una altra virtut, que és un gran tècnic electrònic, perquè
2: sí,
3: si no arriba a ser per ell,
2: ell
3: no ens sortim, eh?
4: No, ell ho remena tot. Vaig veure per ràdio, no sé quina ràdio, eh? Que va ser de
2: l'Isabel Guinart. Sí, per ràdio, el programa que fa la Montserrat Juventeny.
4: Sí. Tu, sí. I surt en l'Arsène Ayen, l'Eliseu,
2: sí.
4: Que és el seu millor amic, diu en Josep Ferràs.
2: Home, esclar. Escolta, fa 35 anys que estem junts, eh? Escolta, hem pujat junts, hem tingut els crios junts, hem fet vida junts, és com un meu germà.
3: Un germà.
2: Viu, ostres, i tant. Viu i trempat. Em sembla que té 92 anys.
4: I amb el Setson.
2: Encara ens va venir a veure abans d'ahir a Camp Llong.
4: Ah, està bé.
2: Té el pare i la mare vius, sí, tots dos, sí, sí. Grans seguidors.
4: I tant.
3: Josep Ferràs, ha sigut un plaer. Esperarem que ens portis els cantants, eh? I llavors amb en Ventura els hi farem un parell de preguntetes.
2: Ben fet, doncs va.
4: Ja vaig dir l'any passat a Cali, un dels cantants diu, aquest conec, i diu, cony, el que et va entrevistar a Tordera, li vaig dir.
2: Vaig a buscar-los, va.
3: Val, va, gràcies. Bé, nosaltres anirem aquí primer, que
0: que nosaltres és molt important que la gent ens ajudi econòmicament i hem de reconèixer com un salut veterinaris ha sigut molt important per nosaltres per la retransmissió d'aquest concert que, com hem explicat aquí amb el punt del propietari, és el Josep Ferràs, que és un concert.
4: Ell i l'Eligeu són l'alma del Sabadana. Bueno, ell i tots els músics...
3: És que ser músic i propietari, m'imagino que t'obliga a tenir una qualitat per sobre del
4: i,
3: que
4: i és. I a més, a dalt de l'escenari també han donat el do de petxo que diuen ells, eh? També el donen, eh? Tots dos, tant l'Eligeu Quintana com en Josep Ferràs. Tots dos donen el do, perquè ja els has vist com han actuat. Ja has vist com han actuat, tots dos, que també han fet la seva feina, la feina que han de fer. I ara avui, perquè al vespre no vull baixar, perquè fa no vull anar de nit, però ja veurà la serata, ja farà la serata mà. Perquè l'any passat, me'n recordo, van trobar a Caldes i em va dir, fem un programa que t'agradarà. I em va agradar. Va fer un programa de coble preciós. Bueno, com el que ha fet avui, vés-ho.
3: Home, som músics.
4: Som músics. Va agradar molt, molt, molt.
3: I per el que ha explicat, el gran problema de les orquestres és la circulació que hi ha entre elles d'anar a fitxar aquell que destaca més, pagant-li una mica més. I per el que diu ell, es manté la fidelitat.
4: No, saps què passa? També els cantants, bueno, els cantants o músics, com les actuacions que fan també els hi val la pena, perquè no fan quatre escalarons del que actuen a l'any.
3: Home, és que toquen, venen i és la seva feina.
4: I han
3: de mantenir una família.
4: I no sortir de Catalunya, que és el que ha dit.
3: I han de mantenir... Potser si diu que fan 150...
4: 140 i pico, 146.
3: Actuacions a l'any.
4: Està bé.
3: Això vol dir gairebé cada dos dies una. Tinguent en compte el desplaçament i...
4: La meitat de l'any tocant.
3: És...
4: I això sense tocar, que a vegades els hi toca fer coses de sardanes i coses així. Mira, ja tenim els cantants aquí.
3: Bé, ara.
4: Vinga.
3: És que estem a l'aire. Ja podeu venir. Ja podeu venir, que estem a l'aire.
4: Vinga,
3: Ah, tens calor. Però aquí fa calor, però fa menys que allà dalt. Aquí estaràs una mica més fresqueta. Bé, per on comencem? Per la veterana?
4: Saps que ja hi ha mare m'han jugat.
5: Per la veterana, va.
3: Espera.
4: Ara m'han ferrat.
3: En Ventura vol anar a l'atac, ja.
4: Hem tornat als orígens d'abans. L'espectacle que feia abans, que era preciós.
5: Us ha agradat l'espectacle?
4: Molt. Ja, sí? De l'Ava,
3: Ventura. Presenta la primera. Noèlia.
5: La Noèlia.
4: A la Victòria.
5: I en Xavier, i fem un equip fantàstic. La veritat que tinc molta sort de tenir els meus companys, que sempre m'ajuden en tot, i no només ells, sinó tots els músics, cadascú té, de veritat, un somriure, una paraula, un xiste, un no sé què, sempre, sempre. Tenim molt bon rotllo tots.
3: El que he vist és que no sé qui fa la programació, però us exigeix molt, eh?
5: El director que tenim ens posa a vegades unes cançons complicades, eh?
3: Bueno, us exigeix molt i esteu passant la maroma contínuament, eh? A més de l'exigència musical, a més, teniu l'exigència dels moviments, del moure's, del canvi de vestidor.
5: això, la culpa que la té és aquesta dona que hi ha aquí. Perquè ella fa totes les coreografies. Ella és la culpable que fa les coreografies. I la veritat és que té molta feina amb mi, perquè jo sóc un pato mareado, però tengo que... Sí.
2: N'has après, eh?
5: Però ella de veritat que ho fa molt bé, i si no fos per ella, Victoria, aquí una servidora Victoria estaria fent un pato.
4: Victoria. Victoria.
6: Pato quac-quac.
4: La coreografia dels pintors també l'has fet tu?
6: No pas. La dels pintors se l'han fet els pintors. Perquè ells ja ho saben.
2: Per cert, qui era?
6: Els pintors? En Jordi... No, en Jordi Feliu i el Xavier Canals.
2: Ah, això anaven disfressats i no els he pogut des d'aquí baix, no he pogut decidir bé. I no sabia si eren els dos cantants o eren dos músics.
6: Perquè era ballú. No. Són músics, són músics. De fet, el del ritme.
2: Explica'ns una mica tot això de... Doncs aquest món que has organitzat en quant a això, a l'Atrezzo, vestuari, vestidors, vestuari...
6: Mira, t'explico com organitzem el tema vestuari. I a més, quasi cada any fem el mateix. Mira, la Noelia i jo un dia fem una videotrucada i comencem a passar enllaços. I moltes vegades...
2: Enllaços què vol dir?
6: Enllaços d'internet, de coses, o diem, mira, hem vist aquesta boutique, anem a fer-los una visita. Coses... Sí. Cada vestit és d'una botiga diferent. I després anem a la modista i quan ho tenim tot els hi ensenyem als nois. I aleshores s'encarreguen de buscar algú que combini, que a vegades els hi posem molt difícil.
7: Primer que triguin elles i llavors ja fem nosaltres. Perquè...
4: Sí, perquè així, si trieu vosaltres ja en vols dir...
2: Tu avui has sortit amb un vestuari que devia ser una mica engorrós. Has anat desprenent de peces.
7: Sí.
2: Ràpidament, perquè suposo que era bastant engorrós. Sí. Segueix.
6: No, és això. Aleshores anem a la modista. La modista aquest any hem hagut de fer 4 o 5 visites.
8: Ha sigut complicat.
6: Perquè, bueno, ja heu vist el vestuari. Vull dir, cada peça, cada pantaló està fet a mi. Vull dir, ens ho fan tot.
4: La gent com s'ha posat aquell blau.
6: Les cremalleres ben fortes.
4: Oh, i la gent ha quedat.
6: Sí, no. Les cremalleres ben fortes han de ser unes cremalleres especials, perquè, clar, 130 vegades pujaran i baixaran aquest any a tota pressa. I, bueno...
8: Sí.
6: I ja ho fem, eh?
2: Victoria i Noelia, bé, molt bé. No puc dir res més. Original. Hi heu deixat la pell. Reconec que l'orquestra descansa molt amb vosaltres. I Déu-n'hi-do, eh? Ja. Enhorabona, ho feu molt bé, canteu molt bé. Les dues són sopranos.
4: No fan saber.
2: Sí. M'ha semblat que era un soprano, no? Val. Bé, anem, què us sembla? Anem amb els nois.
7: Jo crec que està tot dit gairebé, perquè ells ho van fer molt bé, que no... No sé si hi ha comentat alguna cosa. No?
2: Sí, i tant que hi ha per comentar, home. Com arribes tu? Tu eres el baríton.
7: Sí.
2: Tu eres el baríton i el tenor.
4: Sí.
2: M'ha semblat.
7: Sí. T'ha semblat molt bé.
2: Com arribes? Primer, t'agradava el cant?

0: Sí, són molt fidels. De fet, és una formació que canvia molt poc de músics, realment.
1: Això és el que m'ha dit.
0: Sí. De fet, el Xavi també farà l'any que ve 10 anys que hi és. Correcte. I la Noelia fa molt més, no me'n recordo, però... No, 20 i pico no, però sí, uns 16-17, i la Victòria es va incorporar ara fa 4 anys. Ja han marxat, no sé per què han marxat, però bé. Però sí.
1: Aquí no feu cap nosa, eh? A més a més, si voleu intervenir en alguna cosa dels que ells diuen...
0: Sí, però costa bastant guanyar-se la vida només amb orquestra. Vull dir que la majoria de gent té d'altres professions. Hi ha molts professors de música, sobretot
2: sant,
0: això.
2: Sant de música.
0: I això, i vaig arribar aquí a l'orquestra això fa 10 anys. El noi que hi havia abans, el Pitu Manovens, va plegar, i llavors vaig entrar jo a través d'un altre company que també estava aquí, l'Adrià Mas. Sí. Bueno. Però d'orquestra només he fet Salvatana, l'altre hi ara cosa teatral i etc. Sí.
1: El que t'hi has trobat a gust.
0: M'hi he trobat molt a gust. La veritat és que m'hi sento molt a gust i estic molt content d'això, de fer territori, com dèiem els companys, vull dir que ens portem superbé.
1: Xavier...
0: Sí, vull dir tots, vull dir, és que... No, està passant l'estiu molt ràpid, a més, i això...
1: Va, Xavier, què
0: direm? Que parli una miqueta, ell.
1: Va.
3: Què li dic a vostè?
1: Començant per aquí, pel currículum.
3: Ah, molt bé, doncs...
1: Tenor.
3: Coses destacables.
1: Tenor, això és dur, eh?
3: Ahí estem, intentant-ho. Doncs la meva història musical, bàsicament, és que el meu pare era cantant, de la Salvatana, precisament.
2: Ah, cantant.
3: Es deia igual que jo, Xavi d'Albert.
2: Ah, sí.
3: Formació
2: sí.
3: Dels anys 90, de quan en Lluís, Susana...
1: La meva memòria no dona per tant. Per cert, perdona que t'interrompeixi, ara faig una pregunta global. Sempre, com que jo tinc tan poca memòria, sempre m'he preguntat com ho feu per recordar tantes lletres de tantes cançons.
3: Repetició.
1: Com ho feu?
3: Repetició, no?
0: Sí. No sé, suposo que a mesura que ho vas fent també, sí, vas sortint sol, la part musical... Sí que costa, sobretot quan...
1: Posa-te al costat d'ella i posa-li el micro. Perquè a mi m'admira, perquè com veig, ara teniu, per cert, hi ha calé, en aquesta orquestra, aquesta pantalla és impressionant. Teniu una pantalla que jo no havia vist mai, ocupa tot l'escenari. I aquí, a la lletra de les vostres cançons, queden nítides, netes i molt fàcils de llegir. I automàticament... Espereu. Ventura, ja et donaré pas. Perquè si parlem dos, no se n'entendrà.
2: Que m'endonava
0: aquesta entrevista.
1: Doncs això que estava dient de la pantalla impressionant, la lletra se pot llegir tota, i jo pensava, quan llegia la lletra, com s'ho deuen fer per memoritzar tantes cançons i tanta lletra? Va, qui vol dir?
3: Doncs mira, és molt fàcil. Bàsicament el que fem és... jo, per almenys, em gravo a mi mateix i me la poso una...
1: Ah, aquest és el truc?
3: Sí, és una manera de... perquè és la meva veu. No sé, igual se'm fa més familiar així.
1: Val. Val, i una altra qüestió. Qui us ensenya a ballar?
4: La Victòria.
1: La Victòria.
5: Sí, està allà amb el regle, bàsicament.
6: L'emissora que t'escolta.
0: Surt així, sí, tampoc intentem fer com unes coreografies molt elaborades, sinó que al final és moviment i que quedi tot amb concordància i que al final hi hagi una música també en la dansa.
1: No, però el moviment hi és, i us moveu, gràcies, va, fes, ara, te dono pas, va.
2: Noel i Lleves, que hi eren, que feia la coreografia, com sabia que feia la coreografia.
7: Ulisses.
2: Sí. Vam fer un espectacle així que va venir bé, que em va agradar molt. Molt, molt, molt. Ja no
7: ho vam
2: venir.
7: Bueno,
2: anàvem
7: la Susana i...
2: Ah, sí, la Susana.
1: Estàveu parlant d'un espectacle d'abans.
2: Espectacle feien abans.
1: Ens han de renovar. Han de renovar-se, són joves. Han de canviar. És lògic.
2: Digues.
1: No, pregunta.

0: que trobo a faltar molt les orquestes totes, no vosaltres, sarsueles o coses així.
1: Bueno,
0: perquè
1: mi...
0: m'agradava jo.
1: És
0: molt massa. No, perquè hi ha gent ja més... Ja, jo ho dic com la gent que sóc gran.
1: Hi ha gent més jove
0: que tal i tot.
1: Si ho dius per mi, jo encantada de la vida, perquè és el meu estil, o sigui que a mi m'agrada molt la sarsuela i l'òpera, o sigui, tot el que sigui líric,
0: una àrea de
2: l'òpera. Cada any es
0: canvia tot.
2: Mira, qui sap, igual l'any que ve...
3: Noelia, jo li deia al Josep Ferràs, li deia que a mi m'agrada molt la música, sóc un fan de la música, i la instrumentalització de cada instrument, la interpretació d'aquella música, no? I m'ha agradat molt el concert d'avui, m'ha agradat, perquè heu fet orquestralment, ha sigut una actuació, crec, molt completa. Per vosaltres, crec que ja està bé. Està bé que ell rememori i recordi aquestes qüestions, però crec que el repertori que heu plantejat és un repertori que molt complet, molt divers, i ho tocava tot. Recolzats com esteu, sou bons cantants, us moveu bastant bé i teniu a darrere una gran orquestra. Ha sigut un plaer.
4: Gràcies,
1: molt, molt, gràcies. Molt, molt, molt,
4: per donar-nos veu, per ser aquí, per retransmetre
0: i per la feina. Per dir, la gent és agraïda.
1: Moltes gràcies.
3: Doncs, dit això, nosaltres, com vosaltres comprendreu, ha sigut una tarda molt agradable. És que l'Agustí em fa posar aquí amb el sol de cara. Més a prop.
0: Anava a la cuina.
3: Ara.
1: Vinga.
3: Enrere.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Vosaltres.
1: Vinga.
3: Gràcies. Ara et veig, Agustí. És que el sol no et deixava veure l'Agustí. Bé, això són les trampes, els paranys del directe, i nosaltres des de les 5 de la tarda que estem aquí en directe, mantenint-nos fidels al programa del que representa el concert de la Festa Major, i bé, que avui com molts anys hem estat acompanyats per en Ventura.
0: Una mica.
3: Ventura, que ens ho hem passat bé.
0: Sí,
3: ha sigut una tarda molt agradable.
0: Jo molt.
3: I bé, gràcies per acompanyar-nos.
0: A més, m'ha agradat molt.
3: I nosaltres, ara si t'assembla, doncs ja faríem el comiat.
0: Sí,
3: esperem que hagi sigut de l'agrat dels nostres oients, i dir-los això, que per nosaltres és molt important la seva presència escoltant-nos, i que els hi estem molt agraïts, i sobretot que desitgem de que ells s'ho hagin passat tan bé com ens ho ha passat nosaltres. Dit això, bona tarda. I en quant concerts, doncs això, fins l'any que ve.
0: Fins l'any que ve, si ho vols.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergències han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró per l'incendi a Collserola. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges des d'alert per ordenar el confinament dels veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc, que afecta ara unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. L'incendi se situa a prop del barri de Canyelles, per sobre la carretera alta de Roquetes en direcció a Sant Cugat. Bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 60 dotacions, 12 de les quals aèries. El foc s'ha declarat passades les 3 de la tarda en una zona de matolls. També s'han tancat les estacions a la línia 11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana i a Rodalies a causa del fum. S'ha actuat en la circulació, tallant la circulació de trens de la R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. El govern català ha condemnat avui a l'agressió un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana afirma que no s'havia donat cap ordre específica de requisar banderes. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
3: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
2: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 d'agost al matí un menor de 17 anys al volant d'un cotxe on viatjava per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. S'investiga, a més, un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut el permís. Els agents van arrestar també el seu pare de 58 anys com a presumpte cooperador necessari del mateix delicte per haver-li consentit la conducció. I la Generalitat ha aprovat atorgar el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, dotat amb 80.000 euros, al biòleg Josep Canadell. L'investigador ha estat premiat per la seva recerca pionera en la investigació sobre la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen ecosistemes d'intercanvi de carboni a la Terra.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
2: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb plets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera. Darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
3: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Capirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
7: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: El descans que et mereixes el trobaràs a OZEN, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camiral 180 de Tordera. OZEN Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
2: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
3: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
2: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
4: Ràdio Tordera. Hora que t'escolta. Sense 107.1 FM.

0: tampoc.
1: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
0: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
3: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
4: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
5: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El foc a Collserola continua actiu. Els equips d'emergència s'han desallotjat de forma preventiva. Una primera línia d'habitatge a Torre Baró. Es tracta de 35 veïns als edificis dels carrers Lliçai i de Castellví, que fa frontera amb la zona forestal. Protecció Civil, de fet, ha enviat dos missatges des d'alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El foc afecta unes 35 hectàrees de terreny. Els bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 16 dotacions, 12 de les quals aèries. Els bombers esperen les properes hores que les condicions ambientals ajudin a controlar el flanc dret i esquerre perquè els preocupen. Escoltem el cap d'intervenció, Sergi Bové.
3: Sí, inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues en mitjans aèris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament encara a la recta final de la transformació de l'antiga fàbrica industrial escocesa, ubicada al 22 arroba nord. L'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària. Jaume Collboni, l'alcalde, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial pública o privada de prop de 52 milions. Es preveu 100 llocs de treball directes i 500 d'indirectes.
4: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
2: I Toses compta amb una guingueta a peu de carretera, just davant de l'estació, que actua com a botiga i dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió per dinamitzar el poble. I ho acabem de saber, la cantant i compositora nord-americana Dolly Parton, una de les grans figures de la música country, s'ha mort als 80 anys a Nashville. La mort ha estat anunciada pel seu nebot Brian Seaver en un comunicat i un vídeo publicat a les xarxes socials de l'artista. No s'ha fet pública la causa de la mort. Aquests darrers mesos havia tingut, això sí, problemes de salut. Darrer punt, el Barça-Real Madrid de la Lliga F jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals, probablement el 3 o el 4 d'octubre.
0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
5: Efectivament, sóc Toni López i estem aquí per gaudir de les havaneres i de la música en català en general. Comencem amb el grup Morralla, que avui ens visita, amb El meu secret.

Som a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, al programa El Cant de la Sirena. Soc Toni López i tinc encomanat de posar-vos habaneres. Avui hem escollit, a la primera part, el grup Morralla com a representant d'aquestes habaneres. Escoltem el grup Morralla interpretar l'Encís de Calella.

davant per davant de la colla de la... aviam, de la ciutat de Palafrugell i de Calella de Palafrugell, hi ha un accident geogràfic a la costa que li diuen les Illes Formigues. Aquestes Illes Formigues va dedicada a aquesta cançó del grup Morralla.

Seguim ja enfilant la recta final, valgui la redundància, de la primera part del programa, amb el grup Morralla i aquest tema que es titula Pensaments.

Ai, aquests pensaments cap a on ens porten. Finalitzem la primera part del programa amb aquesta última peça d'avui del grup Morralla i que es titula així, Vola, barca meva.

presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major. El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Catedral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
5: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bleig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
6: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera. Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
2: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Alhosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Alhosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
7: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
8: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
9: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
8: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
10: 107.1 FM. Tordera.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Carbi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
6: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
7: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
6: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
7: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
6: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
8: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93-764-2453.
9: Ràdio Tordera.
10: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
11: Bé, hem tingut una primera part en la qual ha predominat la bandera, com és típic i tòpic en aquest programa. Però ara anem cap a una altra secció, que és la dels musicals. Sabeu que els musicals estan triomfant arreu del món, també a Catalunya, a Madrid, triomfant musicals, a Broadway... Com no, han triomfat sempre de tota la vida els musicals, a London hi ha gent que va a Londres a veure musicals, i nosaltres també volem tenir el nostre racó del musical. Ho fem amb la companyia que més bona traça té a fer musicals, el Des de Goll de Gom. Avui tractarem prioritàriament de El Mikado. I la primera de les cançons que escoltarem, i amb molta qualitat, és presentar-nos és un plaer. Soc un pobre juglar. Escoltem-la.

Hem començat aquest espai parlant dels musicals i la seva importància. Concretament, el Mikado és una òpera còmica. El Mikado, el poble de Titipu, és una òpera còmica en dos actes amb música d'Arthur Sullivan i llibret de W.S. Gilbert. És la novena de les 14 òperes que van composar ambdós. Escoltem el gran Mikado, cast i pur.

0: Crec que paga la pena portar aquest tipus d'interpretació perquè dona molta riquesa al programa i crec que les persones que ens escolten han de saber que estan a la 107.1 de la FM, a radiotordera.cat, si ens escullen des de, si ens escolten des de les xarxes socials, i també estem al programa El Cant de la Sirena i volem saludar les persones que ens escolten el dimarts a la nit, bona nit, i tots aquells que ens escolten el dimecres a les 3 de la tarda i diumenge a les 8 del matí abans de les sardanes. Continuem amb més música de Degoll de Gom, que són uns cracs, sempre han sigut uns cracs, i el tema és Si un dia se'm demana.
1: Si un dia se'n demana una llista d'acusats, en tinc molts d'apuntats per ser sacrificats. Són autèntics perits públics que no serien plorats si estiguessin enterrats, difunts i soterrats. I els que donen la matova somrien per sota el nas, els que no renten d'aixella i van cantant de sota braç. També els que fan borilles i les llancen a mastits, els que escalfen a la dona i les que peguen els marits. I els nens que van coberts de mocs i mai no són mocats, no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: Hi ha el polític que promet molt i després diu que no pot i es deixa tots plantats, en tinc 100 apuntats.
3: I de dones de polítics que fan un trist paperot,
1: tinc els seus noms apuntats, gravats i subratllats, i els imbècils que proclamen que el passat sempre és millor i que de tot el món el seu país és el pitjor. I els ganduls penxa contenta que remuguen això rai, i els que diuen sempre més que mai i tot és més que mai, i els buròcrates filòsofs que estan massa ben pagats no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: I els crítics de teatre que no parlin bé de mi també hauran de ser apuntats per ser decapitats. I els del públic de platea que no paren de tossir no poden ser oblidats, no poden ser oblidats. Els que venen al teatre només un cop l'any o dos, els que fan comèdia a casa i al despatx són grans actors. I també... Sí, sí, sí, sí, i aquell en qui estàs pensant, i els que tenen més mania, i els codies tant i tant.

0: Bé, ja estem tots a la Dark List. Marxem ja, arriba l'hora dels adeus per aquesta setmana. Amb de Goll de Gom, no hi pensis més, i jo he viatjat durant un mes. Mireu el gran i just senyor Bucci.
1: No hi pensis més, vés-te'n d'aquí. Iam, iam, no és per tu ni per mi. Saps què vull dir? Que el seu dels fugí mai no arribaràs a poder tenir.
2: Però per què? Què voleu dir?
1: Perquè se sap que avui iam, iam.
2: Iam, iam, iam, iam, què?
1: Portarà al cap un mel i un ram, i enmig d'un ram i un ram a

0: És un cas perdut, ja pots dir adeu. I tururut, el cos de neu, que serà seu, i ni teu ni meu. Em sap molt greu haver-t'ho de dir així. Diran amén,
1: oh, quin espant, quan, quan...
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'incendi a Collserola està en fase d'estabilització. Bombers de la Generalitat i de Barcelona i treballaran amb 50 dotacions sota la nit refrescant la zona i vigilant els flancs i esperen que la davallada de temperatura els ajudi. Els equips d'emergències han desallotjat aquesta tarda de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Barú. Es tracta de 35 veïns dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges és alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. De moment, el foc afecta unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Sergi Bové, s'ha mostrat preocupat pel vent.
5: Inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat, el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues amb mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
4: Hi ha afectacions a la mobilitat. S'han tancat les estacions de l'L11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana, Rodalies, a causa del fum i a petició dels bombers. S'ha aturat la circulació dels trens de l'R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Forcació. Pel que fa als busos, hi ha desviacions a la línia B27, 27, 47, 182 i 227 amb 25 parades afectades. El Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i ha activat un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'executiu espera que la declaració per la seguretat nacional permeti accelerar l'expulsió dels adults migrants, resoldre les sol·licituds d'asil, determinar el futur dels menors i impulsar mesures econòmiques. I una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats de dissabte a Roda de Barà. Totes dues van resultar ferides. Han quedat atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Barà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des de dissabte. El succés va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I acabem. La temperatura mitjana diària de la superfície del mar ha assolit un nou màxim a escala global, 21,1 graus, el 22 d'agost. Segons ha fet públic el Servei de Canvi Climàtic Copernicus, aquest registre és el més alt mai anotat en gairebé 50 anys. El valor supera, encara que sigui per poc, els 21,09 registrats al març de 2024. Aquesta sèrie es calcula en dades des de 1979.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes als parlar de Genís Mas. Les tres paraules d'avui, dimarts 25 d'agost de 2026, són plaça, dimarts i pluja. Plaça. La plaça de la Concòrdia acull avui dimarts l'artesania a la fresca i la plaça de l'Ajuntament acull la cloenda del 49è curset de sardanes. Dimarts. Aquest dimarts torna el camí ral del ja consolidat tobogan aquàtic i l'orquestra salvatana durà a terme una triple actuació la tarda d'aquest dimarts. Pluja. Les habaneres triomfen a la pista de l'Amistat malgrat els canvis per la previsió de pluja i el Club Futbol Tordera obre la pretemporada davant Ronin Futbol Club amb pluja de gols i un resultat final 2-6. Avui és dimarts 25 d'agost de 2026, el Dia Mundial del Perruquer, que se celebra cada 25 d'agost, ja que avui és Sant Lluís i Lluís IX de França. Va ser un monarca que va elevar el seu perruquer personal a la condició d'home lliure i el va equiparar a cavallers, jutges i metges. El sant del dia, com comentem, és Sant Lluís. Va ser rei de França i recordat, entre altres coses, per la seva fama de rei just. La curiositat és que, segons la tradició, administrava justícia sota un roure prop del seu castell de Vincennes. L'aniversari famós, un dels més coneguts, és Tim Burton, director de Beetlejuice, Edward Scissorhands i Charlie la fàbrica de xocolata, que avui fa 68 anys. Pels comptes enrere, a l'inici del curs escolars a Catalunya, l'ESO comença el 8 de setembre. Avui és 25 d'agost, així que falten 14 dies i per la diada, l'11 de setembre, en queden 16. La previsió del temps a Tordera avui és un dia força assolellat amb temperatures aproximadament entre 20 i 34 graus i pràcticament sense pluja. La notícia curiosa d'avui, el País Valencià es commemora el 50è aniversari de la representació del Tractat d'Alzimira, una recreació històrica del pacte entre Jaume I i l'infant Alfons de Castella, que va establir part de la frontera sud del Regne de València. La representació es fa des de 1976, amb l'excepció de l'any 2020. La dita de l'agost, a l'agost el sol post de seguida és fosc i per l'hort és un bon moment per començar a sembrar cols, bròquils, pastanagues, porros, espinacs, raves i remolatges. I per collir, l'agost és època de tomàquets, carbassons, cogombres, albergínies, mongeta tendra i bledes, entre altres hortalícies. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Pérez Martre, al carrer Amadeu Vives. També la recollida d'escombraries es fa a Sant Daniel i Terra Brava. I el repartiment d'aigua potable segueix a Masmora de dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu no hi ha cabal, està sec i les efemèrides locals. Fa 10 anys, Tordera mostrava el seu condol per les víctimes del terratrèmol d'Itàlia. Fa 5 anys, Tordera tenia 9 representants en el pubillatge 2021 i l'any passat Fotoclub Tordera tancava els dos concursos de festa major. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera podeu tornar a escoltar les habaneres de la festa major de Tordera 2026. I acabem amb una frase cèlebre de John Lennon: la vida és allò que et passa mentre estàs ocupat fent altres plans.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dimarts 25 d'agost. La plaça de la Concòrdia acull avui dimarts l'artesania a la fresca. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 de la tarda a 2:15 de la nit a la plaça de la Concòrdia.
2: Que, bueno, muntarem una sèrie de paradetes perquè la gent pugui gaudir de la nostra artesania. Estarem a la tarda al costat del Patufet, a la plaça de la Concòrdia, i esperem que, bueno, que us agradin els nostres productes i que podeu gaudir d'una tarda divertida i diferent amb nosaltres.
1: Avui torna al camí ral el ja consolidat tobogan aquàtic. La proposta refrescant arrencarà a 2:15 del matí i s'allargarà fins a 2:15 del migdia. Incorporarà enguany una cua inclusiva. La plaça de l'Ajuntament acull la cloenda del 49è curset de sardanes. Un centenar d'alumnes mostraran tot el que s'ha après durant l'estiu. L'Orquestra Salvatana durà a terme una triple actuació de tarda. Aquest dimarts, la Pista de l'Amistat serà la ubicació del concert i ball de nit, mentre que la porxada de l'Ajuntament serà la del concert de tarda. Les habaneres triomfen a la Pista de l'Amistat malgrat els canvis per la previsió de pluja. El grup Peix Fregit, el rom cremat i la votació de candidats van marcar la nit del dijous passat.
3: És cert que la Pista de l'Amistat, al ser una carpa, a vegades el so és una miqueta complicat, llavors per les habaneres es precisa de silenci per poder-les escoltar.
1: El Club Futbol Tordera obre la pretemporada davant Ronin Futbol Club amb un resultat final 2-6. El duel ha servit com a primer test per preparar la temporada a la nova categoria.
4: És que sempre fa il·lusió i jugar per dia a Festa Major, doncs molta més. Ha pogut venir la família, els amics, gent que normalment doncs, no estic a prop seu quan treballo, he pogut estar a prop seu i és maco. I tornar a casa, això és casa meva, al final doncs, sempre emociona i molt content.
1: L'angoixa dels propietaris per recuperar un pis quan l'inquilí no paga. El procés judicial dura de mitjana entre 15 mesos i 2 anys. I aquest dimarts tindrem un temps una mica més estable, tot i que les temperatures han baixat lleugerament respecte als dies anteriors. Avui, amb unes temperatures que tindrem màximes de 32 graus, unes mínimes per això que baixen i es marcaran en 20 graus. Durant el matí tindrem un dia assolellat i cap a la tarda seguirà de la mateixa manera. Per tant, avui no hi haurà gaires complicacions i no s'esperen previsions de pluja.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Després del gran èxit de la tarda familiar de dilluns, on la plaça de la Concòrdia va omplir-se de ritme, aquest mateix espai torna a ser el punt de trobada de la Festa Major. Aquest dimarts torna l'artesania a la fresca de càrrec de l'Associació Artesanes de Tordera, que organitzen aquesta fira de paradetes a la plaça de la Concòrdia. L'activitat que no es va poder dur a terme la setmana passada per previsió de pluges i, al contrari que la resta d'activitats, es va ajornar cap aquest mateix dimarts. Es desenvoluparà des de les 6 de la tarda fins a 11:15 de la nit, al costat del Patufet. La presidenta de l'entitat, Carol Torné, convida veïns i visitants a apropar-se per descobrir i gaudir de les seves creacions fetes a mà.
1: Que, bueno, muntarem una sèrie de paradetes perquè la gent pugui gaudir de la nostra artesania. Estarem a la tarda al costat del Patufet, a la plaça de Concòrdia, i esperem que, bueno, que us agradin els nostres productes i que podeu gaudir d'una tarda divertida i diferent amb nosaltres.
0: Amb aquesta fira d'artesania, Artesanes de Tordera busquen reivindicar el paper de l'ofici i fer comunitat amb un ambient de festivitat. Això sí, aquest dia ja els hi permetrà dur a terme aquesta fira per previsió de bon temps. La calor de finals d'agost té una cita al camí ral de Tordera. Avui dimarts, al matí, a partir de 11:15 del matí, la via es transformarà de nou en una gran atracció d'aigua amb la instal·lació del tobogan aquàtic, una de les propostes més populars de la programació. Aquest tobogan, que recordem que està al camí ral des de Benadal fins a baix del mateix carrer, i es durà a terme des d'aquesta hora fins a 2:15 del migdia. L'activitat que es va estrenar l'any 2022 com una de les novetats del programa de festes d'aquell any s'ha acabat al final convertint en una tradició consolidada per a infants i joves. Enguany, com a millora, l'organització ha habilitat una cua inclusiva per garantir un accés més fluid i adaptat a totes les persones participants. Després del gran èxit del pregó de Festa Major protagonitzat per l'entitat sardanista La Nostra Dansa, en motiu del seu 50è aniversari, la tradició i la música de cobla tornen a prendre avui al cor del municipi. A les 7 de la tarda, la plaça de l'Ajuntament serà l'escenari d'una audició de sardanes molt especial. L'acte servirà com a cloenda oficial de la 49a edició del Curset de Sardanes. Aquest curs d'estiu, que va arrencar el passat 30 de juny amb més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors, per fi ja arriba al seu punt final amb una actuació i amb una cloenda molt ben assajada. Després de setmanes d'assajos setmanals a la plaça de l'Església, els infants i adults participants tindran el seu repte final, interpretar davant del públic la sardana que han estat preparant al llarg del curset per demostrar tot el que han après. La trobada, organitzada per La Nostra Dansa, comptarà per l'acompanyament musical en directe de la reconeguda cobla La Principal de Cassà, posant el colofó a una edició rodona abans d'encarar l'any vinent de les noces d'or del curset.

0: Després que ahir l'orquestra de Nova de Blanes fos l'encarregada de posar ritme a la Diada de Sant Bartomeu, la música de ball i de festa continua avui dimarts com una de les últimes activitats de la programació. En aquesta ocasió serà l'orquestra salvadana qui agafarà el relleu a l'escenari. Ho farà amb una triple trobada i la primera tindrà lloc a 6:15 de la tarda a la pista de l'Amistat, on la formació oferirà el tradicional concert de tarda per a tothom que no pugui assistir-hi presencialment. Ràdio Tordera, que ho tornarà a oferir el servei de retransmissió en directe. La segona actuació es durà a terme a la porxada de l'Ajuntament a 10:15 de la nit. I finalment, la celebració reprendrà la seva activitat a la pista de l'Amistat, com el mateix concert, a partir de 10:45. La salvadana que tornarà a pujar llavors a l'escenari per protagonitzar el ball de nit, una vetllada molt especial que inclourà la celebració del popular Ball del Fanalet. I no marxem de música perquè la tradició marinera i l'esperit festiu van poder més que la incertesa del temps dijous passat. La pista de l'Amistat va acollir la tradicional cantada de maneres a càrrec del grup Peix Fregit, en una vetllada que les activitats com el rom cremat i la presentació oficial dels candidats i candidates al pubillatge tordarenc també es van dur a terme a la mateixa pista de l'Amistat. L'esdeveniment en primera instància estava previst en un altre espai, però va haver de canviar-se d'ubicació a causa de les alertes meteorològiques, encara que finalment no plogués com es preveia. Així ho va explicar el regidor de Festes i Joventut, Aniol Canals.
1: Els serveis meteorològics ens van indicar que hi havia possibilitats de pluges i vents durant la tarda, nit del dijous 20. I llavors vam haver de canviar l'indret de certes activitats i posposar una d'elles, com és l'artesania a la fresca, però vam poder seguir fent amb normalitat la resta d'activitats, el concert infantil i les habaneres les vam traslladar a la pista de l'Amistat i a Turlink en el pavelló parroquial.
0: El canvi d'escenari cap a la pista de l'Amistat va requerir una adaptació per al públic que havia de mantenir el silenci en tot moment per la sonoritat de la pista, com va assenyalar Canals.
1: És cert que la pista de l'Amistat, al ser una carpa, a vegades el so és una miqueta complicat, llavors per les habaneres es precisa de silenci per poder-les escoltar, però bé, vam poder dur amb normalitat i poder gaudir del concert infantil i de les habaneres.
0: Durant la mitja part de l'actuació musical, la comissió de festes va repartir el tradicional rom cremat i en aquest mateix descans es van presentar les candidatures del pubillatge 2026, com també es va tancar el procés de votació popular d'aquest. La vetllada, que es va retransmetre en directe a través de Ràdio Tordera, va evidenciar la bona resposta de l'organització davant les previsions del temps i també del gran nombre d'assistents, tot i els canvis produïts.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El municipal d'esports de Tordera ha acollit el primer enfrontament de la pretemporada del Club Futbol Tordera, que s'ha vist les cares amb el Ronin Futbol Club, l'equip d'Ibai Llanos, dirigit pel tordarenc Narcís Barrera, en el tradicional partit de festa major. Aquest enfrontament ha tingut un caràcter molt especial per als aficionats i el teixit esportiu local, ja que ha significat la primera retransmissió en directe de l'emissora de la temporada del Club Futbol Tordera, permetent als seguidors gaudir de les primeres impressions del conjunt vermell i negre en el seu camí de preparació. Més enllà de l'atractiu mediàtic del rival, la cita va marcar-se en una planificació intensiva dissenyada pel cos tècnic encapçalat per Guillem Ferrer, on deia que el mateix entrenador del Club Futbol Tordera que l'objectiu és posar a punt l'equip abans de l'inici de la competició a la nova categoria.
2: Bé, amb moltes ganes, la veritat, venim amb il·lusió aquest any a la segona catalana, que crec que és on mínim es mereix estar l'equip, i bé, doncs, com bé dius, amb noves incorporacions, amb gent que encara falta per arribar, falta per recuperar-se, algun que està una mica tocat, lesionat, i bé, la veritat és que content, amb ganes i amb molta il·lusió, com sempre.
1: De la mateixa manera, Narcís Barrera, entrenador de Ronin Futbol Club i en passat a tordarenc, també detallava que la temporada aquests amistosos estan servint per reconfeccionar tota la plantilla. També el tordarenc que assegurava que sempre és un plaer tornar per festa major.
3: És que sempre fa il·lusió i jugar per dia a festa major, doncs molta més. Ha pogut venir la família, els amics, gent que normalment doncs, no estic a prop seu quan treballo, he pogut estar a prop seu i és maco, i tornar a casa, això és casa meva, al final pues, sempre emociona i molt content.
1: La pretemporada continuarà aquestes pròximes setmanes amb compromisos d'alt nivell com el partit de Copa Catalunya contra el Bonmatí el dissabte 29 d'agost i també els duels davant el Mataró, el Vilabrareix, el Gironès sàbat i el Lacustària.

El malson d'en Jordi va començar ara fa 3 anys quan va llogar una casa que té en propietat al Maresme i al tercer mes li van deixar pagar, li van deixar de pagar regularment i van començar les excuses. Assegurava un dia d'aquests primers 3 mesos: avui han enterrat el meu sogre i no he pogut anar al banc. El negoci ara no em va bé, o divendres que ve et dono els diners. Eren algunes de les excuses que li posaven. L'últim missatge és de fa més d'un any i mig i li han pagat i ni li han pagat ni han marxat del mateix pis. Segons Jordi Prim, el propietari ara fa un any que no ha cobrat ni un euro del lloguer. Se'n refiava perquè aparentment són una família d'alt nivell a qui la immobiliària va avalar sense fer-los cap estudi econòmic, ja que els veien recomanats. El neguit va portar el mateix propietari a indagar i assegura que els seus inquilins són morosos reincidents. Segons va poder esbrinar, haurien viscut sense pagar en una casa de luxe al Maresme i també en un pis de la zona alta de Barcelona. La immobiliària propietària del bloc de Barcelona els va explicar que també van iniciar aquest procediment per fer-los fora, que es va dilatar el 2013 fins al 2023, per tant, 10 anys. Explica que necessita recuperar el pis i tornar a tenir ingressos mensuals per pagar una part del lloguer de la casa on viu. Fa un any, finalment, els va denunciar per recuperar la propietat, però lamenta que tot el procés va molt lent. I fem un breu apunt del temps per acabar. Avui, dimarts, dia 25 d'agost de 2026, que tindrem un temps estable amb temperatures que aniran en mínimes, això sí, que han refrescat de 20 graus. Això vol dir que al matí i a últimes hores també de la nit tindrem ja un temps més fresc. Tot i així, les màximes que arribaran cap al migdia arribaran amb un màxim de 32 graus. El dia serà completament assolellat, amb pocs núvols, i de cara a demà el dia sí que s'ennublarà una miqueta més, això sí, sense deixar aquestes temperatures d'avui.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.